0: suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
1: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
0: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrias, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
2: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, és la estabilitat.
3: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
4: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
3: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
5: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
3: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
8: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
3: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
2: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els Comuns a unir-se a la petició.
9: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
2: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit

0: Pip Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
1: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
2: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
3: ¿Fue informada en algún momento?
4: No, pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
5: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
7: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha plegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
10: Only exceptions.
11: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'èbola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
9: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona. Sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida, i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
13: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
8: 3CAT Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats, perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M afectat per la reestructuració hi treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024 H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Salt, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Turrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
10: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
14: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
15: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
14: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
16: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
17: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
14: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
8: 3Cat Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
18: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
18: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
19: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera evocadora tota una vida.
19: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys seré aquí i d'aquí 4 seré allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
8: Esports.
0: Amb David Ubach.
20: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
1: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
20: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
21: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
20: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim al central uruguaià.
22: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
20: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero, i finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
8: 3CAT Info.
20: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà festiva efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça pel matí en l'acte institucional celebrat al Camp Nou i pel vespre en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedrat que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríem eleccions.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat al jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper, perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
12: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
9: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
13: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
9: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jarani, nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
14: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
15: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
16: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
15: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanà.
17: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
15: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
18: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara dops, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
18: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vàpers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
19: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
20: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona. Sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
22: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials, cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
23: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
22: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen una a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
2: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat d'estany. Sergi Belué, responsable de fruita dolça de Jarc.
3: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
2: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carlo Aixut, d'Unió de Pagesos.
4: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
2: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
5: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
24: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
5: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora en feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
26: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
20: Esports.
0: Amb David Ubac.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putella s'ha acomiadat per partida doble del Club Blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
20: 3CAT Info.
27: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
1: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
1: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Coruña en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
20: L'actualitat esportiva a fons.
27: En 7è bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al playoff, inclòs la Provitola. En waterpolo aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
20: 3CAT Info.
27: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
6: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
27: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Wagren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard, que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
20: Trescat Info.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà a Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla.

0: que el PSOE hauria camuflat amb factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Cerrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
1: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
2: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
3: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
2: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
4: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
6: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
2: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
7: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos eleccions.
2: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
1: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
8: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
1: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
9: S'inicia

0: en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
1: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
2: ¿Fue informada en algún momento?
3: No, pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
4: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
5: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
4: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
4: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
7: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
4: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
10: Only exceptions.
11: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
9: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 10.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
8: El temps.
4: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
10: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida, i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
12: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres als despatxos notarials a Catalunya tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
4: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
8: 3CAT Info.
4: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
13: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
4: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva, assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
14: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
15: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
14: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
16: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
17: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
14: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
8: 3Cat Info.
4: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
18: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
4: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
18: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
4: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
19: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
4: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bocadora tota una vida.
19: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys serem aquí i d'aquí 4 serem allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
8: Esports.
4: Amb David Ubach.
20: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putella s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
0: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
20: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
21: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
20: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim al central uruguaià.
22: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
20: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero, i finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
8: 3CAT Info.
20: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
8: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça pel matí en l'acte institucional celebrat al Camp Nou i pel vespre en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Parzarrias. És la tesi de Santiago Pedrat que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Sémper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat el jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Catinfo la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord, volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa. Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara DOPS, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vàpers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials. Cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat d'estany. Sergi Belué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carol Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
26: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
21: Esports.
0: Amb David Ubach.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
21: 3CAT Info.
27: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Corunya en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, a Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
21: L'actualitat esportiva a fons.
27: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provitola. En waterpolo aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
21: 3CAT Info.
27: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
7: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
27: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Wagren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard, que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
21: Trescat Info.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Voice of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a l'Alba Escònia com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent dirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint.

0: es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
1: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
2: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars, Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
3: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
1: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
5: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
1: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
6: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
1: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
7: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
8: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
9: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
10: ¿Fue informada en algún momento?
11: No, pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats

0: d'Educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
1: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
3: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la peça en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
6: Only exceptions.
7: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
5: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
4: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida, i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
8: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
4: 3Cat Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M afectat per la reestructuració hi treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
9: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció, més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
10: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
11: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
10: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
12: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
13: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
10: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
4: 3Cat Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Voice of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja dues de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
14: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
14: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
15: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bucadora tota una vida.
15: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys seré aquí i d'aquí 4 seré allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
16: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
17: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
16: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
18: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment, i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
16: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim el central uruguaià.
19: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
16: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero. I finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
4: 3CAT Info.
16: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà festiva efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
4: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. Pel matí, en l'acte institucional celebrat al Camp Nou, i pel vespre, en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Sémper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat al jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa. Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara dops, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón, és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vàpers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona. Sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials. Cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat estany. Sergi Balué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carlo Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era el de temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals de investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
26: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
21: Esports.
0: Amb David Ubach.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del Club Blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
21: 3CAT Info.
27: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: Al vespre la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Valla i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Coruña en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
21: L'actualitat esportiva a fons.
27: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert, que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provitola. En waterpolo aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
21: 3CAT Info.
27: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
7: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
27: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament, dissabte segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Wagren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
21: Trescat Info.

0: Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
1: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
0: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
2: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
1: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
4: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
1: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
5: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
1: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
6: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els Comuns a unir-se a la petició.
7: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
6: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva exnúmero 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
8: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
9: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
10: ¿Fue informada en algún momento?
11: No, pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
6: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
12: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui venia

0: a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
3: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, déu-n'hi-do. És a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
1: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
6: Only exceptions.
7: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
5: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
4: El temps.
1: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona. Sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
9: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
4: 3CAT Info.
1: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Salt, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
10: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció, més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
1: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
11: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
12: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
11: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
13: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
14: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
11: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
4: 3Cat Info.
1: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja dues de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
15: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
1: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
15: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
1: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
16: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
1: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera evocadora tota una vida.
16: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys seré aquí i d'aquí 4 seré allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
4: Esport.
1: Amb David Ubach.
17: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
18: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
17: La de Mulleta estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
19: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment, i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
17: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim el central uruguaià.
20: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
17: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero, i finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a dos aquest dimecres

0: Bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pasqual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça pel matí en l'acte institucional celebrat al Camp Nou i pel vespre en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedrat que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas, Cerdán,

0: Aire Díaz, Gaspar Ferrías, l'actual dirigent del PSOE, dos advocats i un guàrdia civil com a còmplices, els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
1: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
1: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
3: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
1: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
5: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
1: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
6: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
1: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat el jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Catinfo la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
1: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
8: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
9: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
10: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
11: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
10: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
12: Estem negociant un acord, volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
10: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
1: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
13: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
1: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
14: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
15: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
14: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa. Gerald Armana.
16: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
14: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
17: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara DOPS, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
18: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
1: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vàpers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
19: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
1: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
17: El temps.
1: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
20: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus, temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
1: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
21: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials, cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
0: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
21: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
1: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
2: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat estany. Sergi Belué, responsable de fruita dolça de Jarc.
22: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
2: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carlo Aixut, d'Unió de Pagesos.
23: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
2: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
1: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
24: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
25: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
24: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
1: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
26: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals de investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
1: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
27: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
1: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
17: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putella s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
17: 3CAT Info.
3: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: Al vespre la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
4: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
3: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Coruña en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat a atacar en Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs. Diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas. També promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
17: L'actualitat esportiva a fons.
3: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provitola. En waterpolo aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
17: 3CAT Info.
3: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
5: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
3: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en Waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Wagren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard, que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
6: Bon matiners, que vagi bé.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem, atenció, amb 24 graus a Mataró, 22 a Oliana, 13 a Benissanet i el calvari judicial també de Pedro Sánchez, que no s'atura després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, en principi per demanar o fer un requeriment d'informació. Avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Pedro Sánchez no té cap acte a l'agenda, seran per tant els seus ministres o portaveus del PSOE els que responguin en aquest cas en aquesta, sobre aquesta estructura que, segons el jutge Pedraz, el famós jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
1: Si hemos demostrado algo es que somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. Avui el Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern, a qui anomenen The One, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat «Tota la corrupció és de Sánchez». Déu-n'hi-do. Després hi ha l'altra premsa que diu totalment el contrari. Hi ha també les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però segueix sense fer els passos cap a una moció de censura.
2: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem amb Míriam Nogueras, de Junts, amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, i José Zaragoza, també del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta els socialistes catalans, perquè ara el polèmic jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Illa a la Generalitat. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
3: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita.
0: Els sindicats parlen de dia de la marmota. Avui torna a haver-hi reunió a la conselleria. Les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'agora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Després també entrevistarem a Sor Lucía Caram per parlar de la visita del Papa a Catalunya. Avui el govern donarà detalls del dispositiu de seguretat. I a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori per respondre als dubtes que tingueu sobre els veïns. Per exemple, si teniu un veí que tot el dia està tocant el violí, dius, bueno, una estoneta de dalt, però clar, si es l'altre es toca la guitarra, ah, què fas? No? Estàs allà a casa i trobes això. Vinga. Tu allà. Ets. Tentant dormir a les 7 de la tarda, a les 8. Vinga, el violí. Doncs si no sabeu què fer, doncs tindrem un consultori amb el Josep Maria Aguilar, que és advocat, que sap com resoldre els conflictes amb els veïns. Podreu fer-nos arribar els vostres dubtes sobre l'ús, per exemple, de piscines, també terrasses comunitàries, barbacoes, el que sigui. El telèfon del directe ja està obert, el 9-3-0-1-7-4-7-4.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'acord que hem sabut aquesta nit entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques. Estem parlant, per exemple, de totes les del grup Inditex, però també de Mango, de Primark o d'Uniqlo. Hi ha algun sindicat com la UGT que vol estudiar-ho encara a fons per decidir si s'hi adhereix.
1: I a Brussel·les.
2: Amb la reunió informal dels ministres d'Afers Estrangers que es fa a Xipre. És l'anomenada Gimnish, que serveix per fixar posicions sobre grans crisis internacionals. Espera que es parli, sobretot, de la guerra d'Ucraïna, també de la relació amb Rússia o de la situació a l'Orient Mitjà.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb la detenció d'un exagent de la CIA, aquí han trobat a casa seva lingots d'or valorats en més de 40 milions de dòlars. Segons expliquen diversos mitjans, a l'arrestat, que es diu David Rush, se l'està acusant de frau i malversació de fons. També li han trobat almenys 2 milions en efectiu i rellotges de luxe a la seva casa de Virgínia.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: El Financial Times explica que una prestigiosa i elitista universitat econòmica xinesa ha incorporat el director executiu de la tecnològica Nvidia. La decisió arriba en un context de tensions entre els dos països per les restriccions dels Estats Units a l'exportació dels xips més avançats de Nvidia. Al Consell també hi participen figures tecnològiques com Elon Musk o Tim Cook.
3: Avui és dijous, 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes. Ara mateix ja hi ha 20 graus a Reus, 22 a Oliana, 23 a

0: Abans, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens actualitzem. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer desescarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
2: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit.
3: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'ex militant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el jutge desmunta la versió de Leire Díaz.
4: Sempre ha dit que no seguia ordres del partit i que anava per lliure investigant jutges, fiscals i policies per un llibre que preparava sobre les clavegueres de l'Estat.
5: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
0: I les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, descarta anar eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma també el seu suport a Zapatero.
2: Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta.
6: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
7: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
6: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
8: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre la taula ni s'ha treballat res.
9: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosotros pediríamos elecciones.
6: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El jutge Pedraz, que posa el focus també a la campanya del PSC per les eleccions al Parlament de fa dos anys.
4: Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions a Illa.
0: Àlex Giral Robert.
10: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
11: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
10: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a l'Audiència de Badajoz aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
2: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació. La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
7: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
2: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis i els acusats declararan dijous que ve.
0: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen.
4: És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers de declarar siguin Francisco Martínez, ex-número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li demana 19 anys de presó. La petició

0: la pena més alta.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
2: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, a qui també s'investiga.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes, a dit, entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nova oportunitat avui del govern i dels sindicats d'educació per desencallar el conflicte.
0: Les dues parts no han aconseguit consensuar encara l'augment salarial dels docents, ni tampoc amb quants efectius es dotarà l'escola inclusiva aquest any i els vinents. El govern s'ha compromès a portar avui una proposta per escrit i els sindicats apressen l'executiu amb l'amenaça d'una vaga indefinida fins a final de curs.
1: Maria Costa.
4: Els sindicats deien ahir que...
5: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
4: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
6: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
4: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
7: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
4: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant continua el calendari de mobilitzacions.
2: Avui estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. És l'endemà de la jornada unitària que va provocar talls a les carreteres principals durant hores.
1: Oriol Pujador.
8: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60% segons l'USTEC i de prop del 30% segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
9: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
10: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
11: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
12: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
8: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs ja respost amb drons i míssils.
0: Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat a l'exèrcit persa que hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: I el govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles.
2: L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigant per conductes inapropiades.
13: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Edouard Geffray.
14: Liste noire, ça veut dire que nous aurons
15: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
13: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola.
0: Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts.
1: I ara més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
16: Bon dia.
1: Us avança al matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i de New Amsterdam Developers, propietari d'edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits el que es coneix com a collotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
16: New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb tres menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'Agència Tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
17: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Eulàlia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros, sobre ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·living, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
16: El matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles de l'empresa.
1: I la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills.
18: Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
1: Rafael de Ribot.
19: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
20: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
19: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat.
16: És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe.
1: I les Corts Valencianes tanquen la Comissió d'Investigació sobre la Dana amb l'aprovació de les conclusions que han pactat Partit Popular i Vox i que fan molt poca crítica a la Generalitat.
18: L'oposició diu que és una farsa de dictamen i un insult cap a les víctimes.
1: València, a la Barbosa.
21: El PP i Vox tornen a responsabilitzar el govern espanyol i no passen comptes amb el govern valencià. Fernando Pastor, dels Populars, ha defensat el text.
22: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido preparar, trabajar un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
21: Socialistes i Compromís defineixen el dictamen d'immoral. Isaura Navarro, del grup nacionalista.
23: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
21: Les associacions de víctimes confien, han dit, en el curs de la investigació als jutjats de Catarroja. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana, que per primer cop cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
24: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
25: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
24: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I s'agreuja la crisi del fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès.
16: Entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o en els seus béns per vendre'ls i afrontar els deutes amb proveïdors i la cinquantena de treballadors que acumula endarreriments salarials. Xavier Sanchis és l'advocat que el representa.
26: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció
3: més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
16: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: La multinacional sueca H&M, l'H&M de tota la vida, vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
18: La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa 2 anys, l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi en el futur.
1: I ara 3 titulars de Cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Paul McCartney ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane. Feia 6 anys que l'ex-Beatle no treia música nova i ha decidit fer-ho a través de la plataforma. El directe a través del TikTok va durar 45 minuts, responent també preguntes que li feien els seus fans. El disc sencer es podrà escoltar a partir d'aquest divendres i la crítica ja parla d'obra mestra.
1: La segona. Oh, yes.

0: I Leiva retira com a mínim 2 anys dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal. El músic madrileny diu que la vida fent gira no és la vida real i assegura que ara vol descansar de moment a Leiva, però encara li queden alguns concerts per acabar la seva gira, que el portarà a Lanzarote, Vigo o Madrid, on farà els seus últims concerts.
1: I la tercera. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. Just a blade in the grass, a spoke onto the wheel.
0: I acabem amb Ben Howard, que actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert d'avui a la capital catalana del cantant i compositor anglès és l'únic que farà a Espanya durant la seva gira europea. Després passarà per França, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, i el concert d'avui és a 8:45 del vespre.
1: I ara els esports. Robert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: El Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar el contracte.
2: És un extrem, 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la rebada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro o la continuïtat de Rashford.
1: I el públic s'acomiada d'Alexia Putellas en el partit contra la Real Societat.
2: El Johan Cruyff amb la victòria per 2-1 del Barça. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de Por 2, Espanyol 2.
1: Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet.
2: Un cop s'acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió, 400.000 euros, deixa el Barça en aquesta segona etapa com a entrenador. Té altres ofertes, com la de Dubai, que prefereix prioritzar. Avui donarà explicacions en roda de premsa. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo. Leandro Cabrera continua una temporada més a l'Espanyol. I el Sant Andreu guanya 10-8 al Mataró en el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. Final anada de l'Eurocup, el Catalunya guanya 14-9 l'Atlètic Barceloneta, mentre que Marina Bassols, eliminada en segona ronda a Roland Garros.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, després d'un dia històric de vaga dels docents de la pública a tot Catalunya, amb un seguiment molt important, tot i la falta de suport dels sindicats majoritaris, crec que un bon motiu per llevar-se és recordar 4 coses respecte a les vagues que, tenint en compte la mala premsa que últimament tenen i les molèsties que ocasionen, convé tenir en compte. Segurament siguin coses que ja sabeu, però val la pena insistir-hi. Sense les vagues, encara estaríem treballant 12 o 14 hores al dia. Sense les vagues, els nens encara treballarien a les fàbriques i a les mines. Sense les vagues, no tindríem festa els caps de setmana ni vacances pagades. Sense les vagues i les protestes, no s'haurien aconseguit les millores en seguretat laboral que avui gaudim. Sense les vagues, no tindríem baixes per malaltia ni maternitat. I sense les vagues, no existirien els convenis col·lectius ni el salari mínim interprofessional. Sense les vagues, els treballadors pràcticament no tindríem drets laborals, perquè els drets laborals no són una evolució natural del capitalisme, sinó la seva correcció històrica a través de la lluita obrera.
5: Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron.
1: I avui cançons de cantants que han participat o participaran amb la seva veu en pel·lícules d'animació.
6: Exactament. De fet, com estaves dient, hem sabut que el porto-riqueny Bad Bunny posarà veu a un dels nous personatges de Toy Story 5. Benito Antonio Martínez Ocasio farà un cameo en la nova entrega de la saga de Pixar i serà la veu, tant a la versió original com la versió en castellà, d'un nou personatge anomenat Pizza amb ulleres de sol.

Selena Gomez va posar la veu a Maris Dràcula, la protagonista adolescent i més tard mare i esposa de la pel·li d'animació Hotel Transilvània. A més de posar la veu al personatge al llarg de la saga, Gomez va ser productora executiva de la quarta i última entrega, Hotel Transilvània Transformation.

0: El 2011, Katy Perry va posar veu a la Barrufet, un dels personatges protagonistes de la pel·li Els Barrufets. L'experiència li va agradar tant que va tornar a repetir-ho en la segona entrega de la mítica sèrie portada als cinemes. There's a I acabem amb l'etern David Bowie. L'any 2006, el llegendari músic i actor britànic Bowie va posar la veu a l'emperador Maltasar. Oh, noi, que costa de dir aquesta paraula.
1: Maltasar,
0: el dolent dolentíssim de la pel·lícula d'animació Arthur and the Invisibles.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Lara García. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. L'ex militant Leire Díaz, en una de les principals implicades en la causa, ahir assegurava al Matí de Catalunya Ràdio.
2: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
3: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició li demana que comparegui al Parlament. Mònica Sales és portaveu de Junts.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
1: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El president espanyol defensa el seu germà i acusa el jutge de biaix polític.
0: I ahir vam seguir com Pedro Sánchez des de Roma, malgrat tot, assegura que no pensa convocar eleccions.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I a banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que Elena tenia amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està investigat.
0: Tot això mentre comencen, a l'Audiència Nacional, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del Partit Popular a Luis Bárcenas.
1: Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Dedicarem bona part del matí a analitzar l'escenari polític amb alguns dels seus protagonistes. A l'Àgora parlarem amb diputats del Congrés del PSC, per exemple, d'Esquerra i de Junts, José Zaragoza, Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras. I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir del govern i dels sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
6: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Així sortia Yolanda Segura d'Ustec de la reunió d'ahir. Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i dels dos Vallesos.
0: I també prendrem el pols a les negociacions amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb la mateixa Yolanda Segura. Aquesta nit, per cert, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar militars a l'Iran.
1: Segons Washington, amenaçaven les forces desplegades al Pèrsic i el transport marítim comercial.
0: I a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us avança novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària de edificis de Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda demanant-los que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats.
7: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Aulaia per un impagament.
0: I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial.
1: Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la intel·ligència artificial, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia.
8: Sí, Lara explica que es redobla el setge policial al Partit Socialista, la Vanguardia que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i al periòdico hi llegim que Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
0: Aquí,
8: a la premsa...
0: Perdona, que es parla també de que no és un escorcoll, sinó que era un requeriment d'informació. Vaja, jo no conec cap requeriment d'informació que duri 12 hores.
8: I que no impliqui un escorcoll, segurament. Sí, sí, de fet és també un tema que surt a la premsa de Madrid. Per exemple, el País Ricard explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, ho diuen en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, també menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà, de fet, per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos, i el País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara, ara ho explicàvem, titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
0: I avui a Barcelona es desperten amb 22 graus, al migdia podrien arribar als 33 i a Santa Coloma de Farners en tenen 18, amb una màxima prevista de 36. Sembla que entre avui i demà tindrem el pic de la calorada d'aquesta setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les plans interiors de Girona.
0: I davant d'aquests casos de suposada corrupció que envolten Pedro Sánchez, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez no devia recordar que estava de visita en un indret sacre com el Vaticà i va decidir enfotre-se'n de tots els seus il·lusos enterradors, dient que no convoca eleccions, tot i que potser guanyaria més diputats. Al líder del PSOE li han investigat la dona, el germà, el seu padrí polític, els seus homes de confiança i ben aviat potser imputen l'amo d'aquella botiga tan cuqui on es compra les ulleres de pasta. Però de moment la justícia no li ha trobat cap drap brut i ja li va bé que Felipe González sembli un polític de Vox. Però el president d'Espanya també haurà de vèncer els equilibris de la seva tercera via particular, perquè haurà de triar tard o d'hora entre un país regit per jutges, megalòmens i prevaricadors o una nació de nacions on, per exemple, es pugui fer un referèndum d'independència a Catalunya. Si necessita la nostra ajuda, a partir d'ara, aquesta hauria de ser l'única condició.

0: I amb què et despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música d'Edu Esteve i defensem el Barça. I és que tal dia com avui, un 28 de maig, però de l'any 2011, el Barça va guanyar la seva quarta Champions a Londres. A l'estadi de Wembley, els blaugranes es van imposar 3-1 al Manchester United amb gols de Villa, Pedro i Messi, i el partit va ser considerat per molts com el millor equip de l'era Guardiola.
0: I amb què heu parlat? Amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb la Glòria, que té una parada de menuts, el que vindria a ser la casqueria, al Mercat Central de Sabadell. De fet, ens ha confessat que t'ha vist moltes vegades donant un tomb pel mercat i ens ha deixat un missatge per tu.
0: A veure.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
2: I tant. El meu no li deu agradar gaire,
0: sí,
2: perquè no ha vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
2: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Fiel algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
2: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on va buscar el peix, el Joan.
0: Glòria Menuts.
2: Els Menuts Glòria. Sí. Si més no, ens saludarem.
1: No, Glòria. Ah, bé.
0: Doncs ja hi anirem.
1: Vés a saludar-la, pobra Glòria, home.
0: Sí, ja ho farem. És veritat que no acostumo a cuinar massa d'això, però
1: peix, sí,
0: m'agrada molt.
1: Compres bon peix, Compres bon peix.
0: Sí, a Sabadell tenim
1: bon peix. A Sabadell no vindries això, però...
0: Home, escolta, tenim un barri marítim que és molt extens, que es diu Barcelona, vull dir...
1: Sí, allà, està clar.
0: I a tot això, quan són festes,
1: on? És que de veritat. Avui és festa major de Sant Isidre, en honor al patró de Castellví de Rosanes. Pregó de festa major i espectacle inaugural serà a partir de 7:45 a la plaça del Poble. El pregó anirà a càrrec del celler Ramon Canals, que exporta el nom de Castellví de Rosanes per tot el món. I tot seguit, espectacle Vents de la Mediterrània, a càrrec de les Roca Sagna de Gelida.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs recordareu el búfal albí que es va fer viral precisament per assemblar-se a Donald Trump. Doncs bé, s'ha salvat en la festa del sacrifici que se celebra aquests dies en països musulmans. Es veu que el govern de Bangladesh ha intervingut per evitar possibles disturbis al país i ha ordenat que se'l traslladi al zoo nacional perquè se'l cuidi i rebi les visites que diuen que es mereix.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, de la plataforma de festes majors de Barcelona. Critiquen que l'Ajuntament hagi decidit batejar els actes previs a la sortida del Tour de França des de la ciutat, precisament amb el nom de Festa Major del Tour. Reivindiquen que el concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i consideren que l'Ajuntament cedeix davant d'interessos privats.
6: Desvirtuar el que són les festes majors, no? Desvirtuar tota la feina que s'està fent des del veïnat, no representa el que és tot aquell treball de preservar la cultura popular, l'acció comunitària, el fer barri i el fer pinya.
5: L'Ajuntament nega que la festa sigui un acte de màrqueting corporatiu i defensa que la vol vincular a elements característics de les festes majors, com la música, l'esport i la cultura popular. El consistori considera que l'elecció del nom és només una qüestió de nomenclatura. La plataforma demana al consistori que rectifiqui.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els inversors continuen operant amb precaució davant d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que no acaba de confirmar-se. El preu del petroli cau un 3%, el barril de Brent baixa dels $100. L'IBEX 35 ahir va sumar un 0,5%, avui obrirà per damunt dels 18.300 punts. A Wall Street els inversors no assumeixen riscos i els índexs principals van tancar ahir pràcticament plans. I acabem repassant els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics que registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau més d'un 2%, la de Seul un 1,60 i la de Tòquio baixa un 1,30%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
11: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
12: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
11: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
8: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
12: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
13: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per l'anunci de Pedro Sánchez, que descarta avançar les eleccions generals tot i el nou front judicial obert contra el PSOE.
16: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims al president espanyol. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, a buscar informació sobre el cas. Sánchez s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa Lleó XIV.
17: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
15: I la derivada catalana, l'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024.
16: La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, trasllada aquesta petició a Esquerra i als Comuns.
18: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
15: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president
16: espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
17: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
15: A banda d'això, avui també estarem pendents del conflicte a l'educació amb una nova reunió entre les parts i una nova jornada de mobilització. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest migdia per desencallar el conflicte a les aules.
16: La convocatòria de la nova trobada és a les 12 i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
19: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
16: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
20: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
16: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i del Vallès.
15: I notícia d'aquesta nit, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar objectius militars de l'Iran.
16: Han bombardejat una instal·lació que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
21: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear. Can never have a nuclear weapon.
15: Més notícies dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants.
16: Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros.
15: Miquel Jarque.
0: Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de reg per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
1: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Un de cada 5 adolescents entre 14 i 18 anys és fumador i ha fet servir vapers.
16: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 encastats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
2: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
16: L'enquesta també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen vapejadors o bosses de nicotina perquè creuen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar.
15: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona.
16: El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament.
15: Girona, Núria Paraire.
22: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs finals de grau o treballs finals de màster. Si es detecten l'ús d'aparells electrònics, se suspendran directament amb un zero. Ho explica el rector de la universitat, Josep Calbó.
23: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
22: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I atenció, aquesta notícia surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de tiranosauro rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars.
16: El subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Eudald Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
24: Un exemple de tiranosaurus rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
15: I cultura, Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungannon Lane.
3: El de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou àlbum, del qual ha publicat 2 dels 14 temes que té, però ha deixat que els espectadors també escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
25: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
15: I notícia d'aquesta matinada, l'assistent personal de Matthew Perry, Kenneth Imawasa, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor. Aquesta és la cinquena i última sentència dels implicats en el cas.
3: Fa més de 2 anys i mig que el cos sense vida de l'actor de Friends va ser trobat a la piscina de casa seva, a Los Angeles. Segons la sentència, el seu assistent personal li hauria injectat 3 vegades ketamina. La condemna, 3 anys,
4: i són 41 mesos de presó, és la pena que sol·licitava la Fiscalia. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
15: I un apunt més, YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
4: En cas d'errors, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors envien al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet a mida no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació que indica si un artista és humà o un avatar d'intel·ligència artificial. La creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més difícil.
15: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat, un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet, pagarà la seva clàusula de rescisió, mentre que el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
7: No m'agrada aquesta sintonia.
6: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
9: M'ho faries tu, Elisenda?
7: Jo sempre.
6: Va. Pam, pam, pam, pam. Marc Marvà, bona tarda.
0: Bona tarda.
6: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
0: Pam, pam, pam, pam.
7: Molt bé.
6: Com ho faries, Òscar?
9: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
6: Pam, pam, pam.
9: Veus?
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
6: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Pam, pam, pam, pam.
15: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim encara temperatures força contrastades. Refresquen algunes zones de l'interior, tenen 8 graus a Ger, a la Cerdanya, per exemple, que contrasten amb els 20 graus que ja hi ha a Berga, 20 graus al Guaire o 26 graus a aquesta hora ja a l'Observatori Fabra de Barcelona. Avui serà un dia molt càlid i amb temperatures probablement rècords, en alguns casos, per un mes de maig. Valors que poden arribar, per exemple, a la ciutat de Barcelona als 33 graus, més de 34 o 35 graus en moltes zones de l'interior, i els llocs més càlids a l'interior de Girona, de la Catalunya Central, de Ponent o de l'interior de l'Ebre, podrien arribar als 37 graus, a Ponent també 38. Avui dia de sol amb algunes nuvolades, en principi sense pluja, a partir de demà sí que començaran a deixar alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
26: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
27: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
26: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
27: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
28: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes, o allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
29: Evitem el soroll.
30: Ens allunyem de les estridències.
29: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
30: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
31: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
29: Un informatiu sense presses.
30: Per donar context als grans titulars.
31: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
10: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
32: Quarts de nou, obrirem l'àgora parlant amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, després de les últimes novetats del cas Zapatero i l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE. També entrevistarem el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, i la portaveu de Junts a la Cambra, Míriam Nogueras.
33: A partir de les 9 parlarem amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. Després d'una nova reunió sense acord entre la Generalitat i els sindicats d'educació, en plena setmana de vagues en escoles i instituts.
32: A 2:15 conversarem amb Lucía Caram sobre la visita que el papa farà d'aquí uns dies a Catalunya.
33: I a les 11 obrirem consultori amb l'advocat i administrador de finques Josep Maria Aguilar. Ens fixarem en els problemes de convivència més freqüents entre veïns i si voleu fer alguna consulta podreu trucar en directe al 93 201 7474.
32: Des de les 6 fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: I quin tema pendent? Vam tancar ahir el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
1: Ahir a temes pendents vam poder conversar amb l'Alèxia Putellas moments abans d'acomiadar-se en un acte al Camp Nou i després davant de l'afició culer.
2: Però un moment que fico la música que em dóna com a mas...
1: Sí. Ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
2: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i perquè no se m'olvidi cap, doncs m'apunto les coses.
8: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
2: Culers.
1: No, però no, una cosa, Alèxia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
2: Però és que sento tantes emocions que...
1: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sempre fas aquesta cara...
2: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada. Sí,
8: doncs, ara no estàs emocionada.
2: Ara sí. Han estat 14 temporades i més de 500 partits amb moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
1: Sí, Alèxia.
2: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
15: Sí, gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
11: Avui és un bon dia per recomanar una pel·lícula. La última pel·lícula del director gallec Oliver Lache, que es diu Sirat, va estar nominada als Òscar. Però la seva pel·lícula anterior és la que a mi em sembla una obra mestra. Es diu O que arde i és el misteriós relat d'uns incendis a la Galícia rural, on seguim el possible piròman, però som nosaltres, els espectadors, qui hem de decidir què ha passat exactament. És una pel·lícula molt tendra i la trobareu a Filmin i altres plataformes.
15: I el segon, la Llucia Ramis.
12: Costa dir que avui pot ser un bon dia quan els termòmetres marcaran temperatures rècord i patirem els efectes d'una cúpula de calor. No pot ser un bon dia ni per l'escalfament global, ni per als negacionistes, ni per als qui odien suar, ni per als qui no suporten el canvi de l'aire condicionat a la calorada del carrer, ni per als qui no es posen d'acord sobre els graus a cada aclimatar-se una estança, ni per la factura de l'electricitat, ni per la gent que fa feina a l'aire lliure. Però, malgrat tot, sí que avui pot ser un bon dia per encetar una síndria, nedar en pilotes i deixar que s'aparra davall i els termòmetres a 25.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui serà un dia molt càlid i en alguns llocs podríem arribar a tenir temperatures mai vistes en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui es preveuen màximes de fins a 33 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona podrien arribar els 36, a Lleida 37. Aquesta última, si s'assoleix, seria un rècord en una sèrie que té més de 80 anys. Avui serà un dia de sol, potser avui amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Demà divendres mantindrà la temperatura tan o més alta que la d'avui i segurament aquestes nuvolades a partir de demà ja deixaran alguns ruixats.
0: I un calvari judicial de Pedro Sánchez que no s'atura. Després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Sánchez no té cap acte a l'agenda, però seran, per tant, els seus ministres o els portaveus, en aquest cas del partit, els que puguin respondre sobre l'estructura que, segons el jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
2: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. El Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern espanyol, l'anomenen, per cert, Dawan, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC, que obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Després també hi ha les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però continua sense fer passos cap a una moció de censura.
3: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui sentirem altres veus, Miriam Nogueres de Junts, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana o José Zaragoza del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta el socialisme català. I és que el jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Salvador Illa a la Generalitat. I un dia més, tenim vaga també l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
4: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota i no entenem com...
0: Fins i tot els sindicats parlen de Dia de la Marmota. Avui torna a haver reunió a la Conselleria, les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. I pel que fa als esports, dos noms propis. Primer, Alexia Putellas.
5: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor.
0: Així va acabar un dia de tantes emocions després de l'acte institucional i també del partit, de l'últim partit, on va acomiadar-se de l'afició del Barça. I el segon, Anthony Gordon.
6: M'han informat de com està, però encara no puc dir.
7: Està caliente, està caliente.
8: Julián és una opció per aquest estiu, president.
9: M'han
6: informat.
7: Està caliente.
6: S'està fent con Gordon.
0: S'està fent. Admetia aquesta nit el president Joan Laporta. La previsió és que el davanter del Newcastle ja passi avui revisió mèdica. Tot això avui que a Mont-ral, al camp, el sol ha sortit a les 6:27 del matí i a Can Toni Gros, a Osona, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Serà a partir de 9:15 del matí. Però abans, amb Francesc Soler i Lara García Boforadada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Repassem els titulars ampliats del dia. S'acumulen
12: les causes judicials que esquitxen el govern espanyol i el PSOE. L'Audiència Nacional assenyala als socialistes d'haver muntat i finançat una estructura per intentar fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
13: Tot plegat s'hauria muntat fa 2 anys quan es va imputar Begoña Gómez i el president espanyol es va agafar els famosos 5 dies de reflexió.
14: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, 2 advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmunta.
15: El jutge Pedraz contradiu les versions que fins ara havien donat Santos, Cerdán i Leire Díaz sobre la seva relació. Això deia l'exsecretari d'organització del PSOE fa uns mesos en seu judicial.
16: A partir de ese momento, ¿siguió usted teniendo contacto con Leire Díaz Castro?
9: No hasta que saltó al final de pidió la baja ya del Partido Socialista. No ha sido mi mano derecha.
11: No ha sido su mano derecha.
9: No.
12: Doncs bé, segons la interlocutòria, Cerdán i Díez s'haurien reunit fins a 22 vegades i l'exmilitant hauria cobrat 4.000 euros al mes per la seva feina. Ella fins ara havia mantingut que si recollia informació de policies o jutges era per escriure un llibre. Ahir al matí de Catalunya Ràdio teníem la primera reacció de Leire Díez després que la policia entrés a Ferraz.
16: ¿Sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea.
0: No canvia res.
13: Pedro Sánchez manté la idea de continuar fins al final la legislatura. Diu que no veu motius per avançar eleccions i manté plena confiança en l'expresident Zapatero. Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
17: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades ni la imputació de Zapatero ni el cas que esquitxa el PSOE i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
2: Però és es que jo no puedo convocar eleccions por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
17: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueres de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
18: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
19: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
17: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La campanya del PSC.
15: També està en el punt de mira del jutge Pedraz. Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament mentre que Junts i el PP demanen explicacions al president Illa.
0: Àlex Giral Robert.
20: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que

0: beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. La Fiscalia en demana l'absolució i hi ha 10 investigats més.
1: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions, primer dels testimonis i després dels acusats.
2: Jorge Fernández Díaz.
3: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, que recordem jutja les maniobres d'Interior del Partit Popular contra l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers en declarar siguin Francisco Martínez, que va ser número 2 del Ministeri, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: Investigats.
0: L'exconseller per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors d'una empresa que tenien amb l'Ajuntament d'Altafulla al Tarragonès.
2: I cada cop més a prop.
1: L'acord entre els sindicats i el govern per desencallar el conflicte a l'ensenyament. A la reunió d'avui el govern s'ha compromès a portar-hi una proposta per escrit que els sindicats confien que sigui la definitiva.
3: Abans d'aquesta trobada, la consellera Esther Niubó compareix al Parlament per explicar els pressupostos del departament i també el president Illa. A primera hora té un acte sobre educació i inaugura al Palau de Pedralbes la conferència iberoamericana amb els ministres del sector.
0: Els sindicats deien ahir que...
4: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
0: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
5: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
0: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Detalls.
0: Sobre el dispositiu de seguretat per la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Els explicaran aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i responsables de l'Ajuntament de la capital.
2: Segon atac.
1: En 3 dies de l'exèrcit dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran, Washington ho atribueix a la suposada amenaça que significaven per la seva seguretat al règim dels ayatolàs i a resposta amb drons i míssils.
3: També consta un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz i a Kuwait. L'exèrcit també ha informat que ha interceptat diversos projectils.
2: Es disparen.
0: Les donacions de pares a fills per la crisi de l'habitatge. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
2: Rafael de Ribot.
7: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
8: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer... I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
7: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Cartes d'Hisenda.
1: Les han rebut els llogaters dels blocs de Barcelona, propietat del fons New Amsterdam Developers. Hisenda els demana que paguin el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa que vol convertir els pisos en cohabitatges.
3: El matí de Catalunya Ràdio ha consultat un document en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament de rendes a aquesta empresa per un deute de més de 220.000 euros. Ana Olesti és veïna d'un dels blocs i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Eulàlia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·living, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
2: Nou impost.
0: Nova York ha aprovat una taxa per als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat. Era una de les propostes estrella de l'alcalde socialdemòcrata Zohran Mamdani. Entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges.
2: A subhasta.
1: Un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaurus rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic s'han de subhastar i acabar mans privades o a museus públics. L'arqueòleg Eduard Carbonell en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat en un sentit patrimonial. A Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses ho podran anar a subhastar.

0: subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
1: Sí, més patia per on fotre un fòssil de 12 metres perquè...
2: Sobre la tele.
1: Sí, esclar. O vas posant per ossos escampat o allò no... Acord
3: entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors a tot Espanya. Formen part o treballen a una quarantena de marques. Totes les del grup Inditex, també Mango, Primark o Uniqlo. Algun sindicat com l'UGT encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
1: Més de 900 milions.
4: Són les pèrdues que han patit els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar ara fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
1: I cinquena i última sentència.
2: El cas de la mort de l'actor Matthew Perry, el seu assistent personal, ha estat condemnat a més de 3 anys de presó per haver-li injectat 3 vegades ketamina el dia de la seva mort. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
1: Obra mestra.
3: Obra mestra és algun dels qualificatius que ha rebut el nou àlbum de Paul McCartney, The Voice of Dungeon Lane. L'ex-Beatle l'ha presentat a TikTok i durant 45 minuts ha contestat preguntes dels seus fans, entre ells quin moment dels Beatles tornaria a viure.
5: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
1: Fitxat.
6: L'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte amb el Barça. Aquesta operació no descarta l'arribada d'altres davanters.
1: Al final...
6: D'Alexia Putellas, després de 14 anys al Barça.
7: És que no hi ha el moment... que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
6: Mapa i León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip, Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i rescindeix contracte, i el Crystal Palace, campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
8: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
9: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
10: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és dijous 28 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arcadi. A les 4 de la matinada, a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona, i el Didac, amb 3 quilos, 595 grams, a casa seva, a Canyamars. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador. Tenim 16 graus a Casserres, 19 a Arenys de Mar i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
12: Un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la ronda litoral a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
2: Fa molta calor, en farà encara més a les comarques de Barcelona i en aquest context asfixiant us expliquem que una 50ena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana.
13: Una xarxa que per primer cop ja cobreix tot el territori.
2: Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
14: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
15: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat...
14: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies. És balanç d'aquesta matinada un dispositiu dels Mossos i la Policia Nacional...
16: ha identificat 150 persones multireincidents al districte de Sant Martí de Barcelona.
4: Hi ha 3 detinguts per la llei d'estrangeria que, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, acumulaven més d'un centenar d'antecedents.
13: Entre les 150 persones identificades n'acumulen vora 1.200 d'antecedents. L'operatiu està emmarcat en l'anomenat Pla Campai contra la multireincidència.
16: El Baix Llobregat, Roca, preveu començar d'aquí un parell d'anys les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans.
4: Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
13: L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic.
16: Gavà, David Àngela.
17: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
18: Es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
17: Des de Gavà, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: I Cultural Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per formats immersius. El govern té un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances d'accessibilitat i ventilació. I música. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. I és que Ben Howard actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert és a 8:45 del vespre. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com. Catalunya
4: Ràdio. Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les capçaleres. L'Ara explica que es redobla el setge judicial al Partit Socialista. La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit. El Periódico, hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. I l'ABC sentencia tota la corrupció és de Sánchez. A la premsa de Madrid, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo, que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del guant, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i El País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, El Periódico. El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, destaca. I El País diu que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, Habitatge i Esports. L'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
8: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
20: el 97.235, 97235 de la sèrie 7.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: 7:22, i ara volem parlar del nou model de Ferrari que ha aixecat molta polseguera entre els seus seguidors. Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia, és el Ferrari Luce, Ferrari Llum en català, i és el primer model completament elèctric de la marca italiana. Mm? El van presentar aquest dilluns a Roma com el primer dels cotxes d'una nova etapa tecnològica i l'allau de crítiques dels fans del motor va ser immediata.
21: ¿Alguien me puede explicar cómo ha fabricado semejante mierda uno de los mejores fabricantes de coches de la historia? Yo no entiendo en qué momento a Ferrari se le ocurre fabricar semejante mierda eléctrica.
6: Dels fans i dels inversors, perquè immediatament Ferrari va perdre el 6% a borsa. La major part dels cops se l'han dut el disseny i el motor. Els dissenyadors han sigut John Ive i Mark Newson, responsables d'alguns dels dispositius més coneguts d'Apple, i que han creat un cotxe diferent del que habitualment entenem com un Ferrari. Pel que fa al motor elèctric, tot i ser molt més potent que alguns de combustió, als fans dels esportius els falta soroll. Així sona un Ferrari normal i així sona el nou elèctric. Un quasi silenci molt odiat, tot i que Ferrari s'ha esforçat perquè el Lucci estigui a l'alçada. Un motor per cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, accelera del 0 al 100 en només 2 segons i mig, arriba als 310 km per hora i, per evitar el silenci absolut, els enginyers han desenvolupat un sistema nou que amplifica les vibracions reals dels motors i dels elements mecànics, però no convenç ni els més fidels.
0: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi...
6: Si dic el que penso farei mal a Ferrari. Com a mínim és un cotxe que els xinesos no ens copiaran. Són paraules de Luca Cordero di Montemezzolo, que va ser president de la companyia durant 13 anys i que creu que el Lucci pot provocar la destrucció de la llegenda Ferrari. A l'altra banda hi tenim el papa Lleó XIV, que va tenir l'oportunitat de provar un nou cotxe i en va sortir prou satisfet. Tot i que encara no ha sortit al mercat i el preu no és oficial, s'estima que serà de més de 500.000 euros, més que la majoria de cotxes esportius i de models mítics de Ferrari. Veurem si la rebuda es tradueix en vendes minces o acaba triomfant el que les xarxes han batejat com el Ferrari Woke.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. I la resposta era lligacama. Una lligacama és una cinta subjecta a la cuixa per evitar que caiguin les mitges. I si lliga cames, la mobilitat resulta més difícil. Avui dijous, un Enigmàrius dificilíssim. Forat a la pica. Citació literal. De 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal. 7 lletres.
22: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Maria Lacovells. Avui sobre la intervenció d'ahir de Carlos Franganillo a l'informatiu de Telecinco.
24: Ahir, a l'informatiu de les 9 de Telecinco, Carlos Franganillo, el conductor, es va marcar un Vicente Vallès en tota regla. Jo no ho vaig veure en directe, però vaig rebre una quantitat bona de whatsapps d'amics desconcertats i després ho vaig veure per xarxes en la mateixa direcció. Va estar virulent i, sobretot, editorialitzant, cosa gens habitual, en este cas, al parlar de Pedro Sánchez i les polèmiques que l'envolten. Franganillo mai dona el seu punt de vista a les entradetes de les notícies i per això va ser tan, tan sorprenent.
1: I a la recomanació del dia arran de la vaga indefinida a les biblioteques de Catalunya i de Barcelona, a Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de los Cinco.
25: Un retrat generacional que ens porta de cap a mitjans dels 80. Els seus protagonistes, 5 estudiants amb rols ben diferents, des del gamberro conflictiu fins a la noia més popular de la classe, han de passar tot un dissabte tancats a la biblioteca de l'institut com a càstig pel seu comportament. Però el que havia de ser una jornada de reflexió es converteix en una convivència express que els ajuda a desmuntar els seus propis estereotips i compartir l'angoixa per respondre a les expectatives dels adults. Amb una banda sonora i un càsting icònics de la dècada dels 80, trobareu El Club de los Cinco a Sky Showtime, tot i que d'aquí pocs dies caurà del seu catàleg.
26: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
27: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
28: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
29: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
31: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
30: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
32: Bon dia, el PSOE.
33: A dia de hoy es la estabilidad.
34: Pero venga, va, home, sisplau, no es pot anar així pel món.
32: El PSOE és protagonista del dia perquè ara mateix és el centre de diverses operacions policials que inclouen escorcolls eterns, investigacions, judicis, tot relacionat amb casos de corrupció que ens tenen, doncs, molt entretinguts.
1: De moment, però, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta la possibilitat d'avançar les eleccions.
35: Claro, ¿para qué? ¿Qué pasa?
1: President Pedro Sánchez, bon dia.
2: Buenos días.
1: Passen algunes
32: sí,
1: coses.
32: Sí, alguna cosa sí que passa.
2: Vamos a dejar que todo siga su curso y tranquilidad.
32: Sí, no, però, a veure, una cosa, no el preocupa el fet que les investigacions de la policia el situïn a vostè al centre de... Què fa? Què fa?
4: No em posi el dit a la boca.
2: Vamos a hacer una cosa. Como veo que estáis algo nerviosos, voy a poner un poco de incienso.
1: No comenci.
2: Yes.
1: Sí. Va explicar un vídeo de TikTok, no? Que vostè sempre posa encens a...
32: Sí. I aquesta música de pel·li porno d'on l'ha
2: tret. Bueno, pues también fue un regalo que me dieron y lo tengo aquí en el despacho.
32: Bueno. Molt bé.
1: Escolta, no, relaxats que... estem, ara.
32: Sí, sí, sí.
2: Sí. Sí. ¿Qué preferís, sándalo o lavanda?
32: No, re, cap de les dues coses.
2: Pues voy a poner sándalo.
32: Molt bé.
2: En fin, venía solamente a saludaros y despedirme de vosotros.
1: ¿A s'acomiada vostè?
2: Durante 5 días.
32: Ah.
2: He pensado que voy a hacer un retiro de 5 días para reflexionar y valorar si merece la pena seguir con todo esto.
32: Sí, un altre cop, eh? Ja recordem, sí, aquell episodi.
2: No me tiréis,
32: sí, sí. Doncs miri, ja que diu això, el jutge Pedraz creu que aquesta operació del PSOE per fer descarrilar causes judicials contra el seu entorn...
1: Suposada.
32: Tot suposat i tot presumpte. Doncs ho va dirigir Santos Cerdán i la va activar durant aquells famosos 5 dies de reflexió. Sí, sí.
2: Ah, sí?
32: Sí, sí, tant, sí, sí, sí. I ara, vist en perspectiva, va ser molt estrany aquell episodi.
2: Pues,
32: sí.
2: No, hombre, no.
32: Se'm va desaparèixer 5 dies.
2: Esos días estuve pensando, sí. En silencio, sin móvil, sí, sí, sin sí, cobertura, sí. Descalzo, sí, sí, desnudo, sí. Nada raro.
1: Són 8:15. I avui comença el judici contra David Sánchez, germà del president espanyol, per haver obtingut, suposadament, una feina feta a mida a la Diputació de Badajoz. I més problemes per Pedro Sánchez, després que ahir la Guàrdia Civil estigués 12 hores a la seu de Ferraz buscant proves per la suposada trama per intentar fer descarrilar les causes judicials que esquitxaven els socialistes.
33: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Pedro Sánchez, que descarta avançar eleccions. Avui parlarem del nou escenari amb Míriam Nogueres de Junts, amb Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana i amb José Zaragoza del PSC. I un dia més tenim vaga l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i el Vallès, també mentre les posicions de la conselleria i també dels sindicats es van acostant. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: A la trobada d'avui, el govern s'ha compromès a anar-hi amb una proposta per escrit, com sentíem, que els sindicats confien que sigui definitiva. Avui parlarem amb el mateix Jiménez i amb Yolanda Segura, d'USTEC, també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I l'acord, que tampoc acaba d'arribar, és a l'Orient Mitjà. Mentre els Estats Units i l'Iran fa setmanes que s'intercanvien propostes, Washington ha tornat a atacar avui per segon cop en 3 dies interessos militars iranians. Assegura que ho fan en defensa pròpia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
6: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Reial Societat, un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i el Crystal Palace, nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo.
1: I tenim també temperatures avui altíssimes. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, tant és així que avui, si es produeixen les temperatures màximes que esperen en alguns llocs, podrien arribar a ser rècord en un mes de maig. Per exemple, els 37 de Lleida, si arriben, seria un rècord. A Girona es preveu un 36, també seria un rècord si s'acaben produint. O, per exemple, a Tortosa es preveu un 37 de màxima, el rècord són de 36. Temperatures altíssimes, avui amb sol a tot arreu, avui amb algunes nuvolades potser al Pirineu. Compte també la costa perquè les temperatures podrien filar-se per sobre els 32 o 33 graus en alguns casos. Demà, la mateixa calor que avui o fins i tot en alguns llocs una miqueta més. I demà sí que les nuvolades podrien començar a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu i aquí com a mínim refrescaria una miqueta l'ambient.
1: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Avui matí relativament tranquil al transport públic, a excepció dels retards habituals que hi ha a Rodalies, aquests endarreriments que veiem des de fa 4 mesos per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, el regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i va cap a Portbou, circula amb una demora de 40 minuts. A l'R14, el primer tren que ha sortit de Lleida i en direcció a Sant Vicenç de Calders va amb un retard d'1/4 hora.
1: I pel que fa a les carreteres, circulació situació molt complicada a l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia, sí, perquè un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
1: Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció, comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui, monotema, els editorials dels diaris, després de l'entrada ahir de la UCO a Ferrat.
8: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el soll.
10: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia, quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
8: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama curta.
10: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
8: Mentre que el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
10: Considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
8: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
10: En cas contrari, exposen, sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
8: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema.
10: Destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
8: I l'ABC obre portada amb l'editorial i la titula «Tota la corrupció és de Sánchez». Assegura que el president del govern espanyol deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública.
10: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
12: Llegint la Llucia Ramis a La Vanguardia, he après un nou concepte, l'slapshot. Aquesta nova moda que succeeix al balcòning a Mallorca i que passa per entomar un raig d'aigua, una bufetada a la cara per després prendre un xarrup de licor. Aquests turistes de borratxera més gaudeixen fins a l'infinit i en fan sonora propaganda a les xarxes. Diu Ramis que aquesta nova moda és una baula més en la involució de l'ésser humà, de la qual Mallorca és testimoni, escenari, víctima i reflex. I té tota la raó.
13: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
14: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
15: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: És t'entendre amb mi, di?
17: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
16: Crec que m'he enamorat.
17: Normal, amb aquests preus.
16: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
17: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Mesures per evitar copiar els exàmens.
19: A la Universitat de Girona castigaran amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho llegim a la pàgina web del 3CAT.
1: No s'ha fet mai. I disculpes per un desajust horari de 5 segons.
0: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell perquè va sortir abans d'hora. Segons llegim a Nació, la companyia ha reconegut que el tren va sortir 5 segons abans del previst. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes.
1: 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
19: La Barreteria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1907 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
1: A Itàlia s'ha acabat de tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
0: El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que ha resolt que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir d'aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'un turista que quan es va allotjar a un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció era consumir ampolles de 7 euros.
1: I a Austràlia, un espectacle amb drons que no va sortir del tot bé.
19: No, ho llegim a La Vanguardia. Va passar al festival Vivid Sydney. En un espectacle de 12 minuts amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
1: Déu-n'hi dron. I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Marc Coral i Lara García.
3: I comencem amb la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times explica que els nord-americans han fet nous atacs al sud de l'Iran, uns bombardejos que Washington qualifica de defensa pròpia, després d'assegurar que Teheran havia llançat drons d'atac sobre l'estret d'Hormuz. Més tensió, doncs, a la zona. I mentrestant, a Europa, la calor extrema continua sent la protagonista. Per exemple, a França, llegim a Libération que l'operadora ferroviària SNCF ha cancel·lat trens per por d'avaries a l'aire condicionat. I és que hi ha 17 de apartaments, 4 més que ahir, en alerta taronja amb temperatures de fins a 39 graus a París. I a Suècia, per exemple, la televisió pública SVT també informa que a Malmo es podria arribar als 28 graus, 10 més de l'habitual per aquestes dates.
0: A la premsa econòmica, l'Expansió titula que Espanya juga 5.000 milions per cada 10% de turisme aeri que resti la guerra a l'Iran. Tot i que de moment Espanya està resistint bé les conseqüències econòmiques del conflicte, el diari recorda que els estralls podrien arribar aquest estiu, ja que el 90% dels visitants internacionals arriben en avió. Continuem parlant de turisme perquè el Cinco Días avisa que l'amenaça del turisme massiu plana sobre Barcelona. Assegura que aquest any hi haurà una allau de creuers que visiten la ciutat i que les companyies que operen al Mediterrani registraran rècords. I l'Hora Economia revela quin és el país d'Europa amb millors oportunitats laborals. Es tracta dels Països Baixos. Segons el diari, es posiciona com el millor destí absolut per joves espanyols que busquen una experiència laboral a Europa. Destaca que el salari mínim és de 2.370 euros i la taxa d'atur és del 3,6%, una de les més baixes.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
6: Un fitxatge llampec pel Barça, publica La Vanguardia, arriba Anthony Gordon, és el jugador més ràpid de la Champions, corre 37 km per hora. El diari Esport, Albert Masnou, parla d'un fitxatge d'un nivell inferior a altres davanters, però un fitxatge adequat. El Mundo Deportivo destaca aquesta operació express. Arriba avui mateix per uns 80 milions d'euros. Una bona feina de Deco, escriu Santinoia. El Barça s'avança al Liverpool i Bayern. Un cop, remarca el periòdico, un fitxatge fet expressament abans del Mundial perquè no surti encara més car. I l'altre protagonista de la jornada, Alexia Putellas, l'esportiu, destaca el final perfecte de la jugadora.

0: tornant.
1: Un comiat amb molt d'amor per La Vanguardia, pel diari Ara, és l'últim ball d'Alexia amb el Barça, una jugadora eterna pel Mundo Deportivo. El periódico, en clau de futur, diu que ara l'espera al London, algun club dels Estats Units o fins i tot al Paris Saint-Germain.

0: I el periòdico afegeix unes paraules seves. El Barça és el millor que m'ha passat a la vida.
1: Fes-ho per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
2: I a la premsa del cor, avui, Bàrbara Rey, Elisenda Pineda.
3: Enxampen Bàrbara Rey gaudint d'un dia de platja a Marbella. L'actriu llueix extraordinari biquini amb estampat de leopard, presumeix de cabellera rossa del Mercadona i passeja pel Regueró, una pràctica molt sana per evitar fer verius. D'Anna Bàrbara esperàvem una cosa una mica més ostentosa. Ens hi han faltat joies d'or a dojo, un Ducados a mig fumar en una mà i un Bitter Cinzano a l'altra. Sigui com sigui, agraïm el tret de sortida a l'estiu i esperem que recordi posar-se crema, no com la pobra Gunilla von Bismarck, que es torrava tant a Marbella que li havien de treure el socarrat rascant amb un ganivet.
2: I qui fa anys avui, que l'Elias?
4: Doncs mira, avui felicitem la cantant Kylie Minogue.
2: 32.
4: 58. Ai. També l'actriu Pastora Vega.
2: Pastora Vega, guapíssima. 72.
4: 66. I acabem felicitant també el músic Adam Green.
2: 44.
4: 45. Sí. Molt bé.
2: Sant Oral.
4: Avui és Sant Emili, Sant Emili. Juntament amb diversos dels seus amics, va ser màrtir per defensar les seves creences i una forta injustícia que hi havia amb dones de l'època. Abusaven d'elles, les castigaven i amordaçaven fins a deixar-les morir dessagnades. Sant Emili el van torturar de manera extrema, el van arrossegar pels carrers perquè la pell quedés enganxada de l'asfalt i també el van llançar des de les altures amb les mans lligades fins que va acabar morint. A Catalunya hi ha 938 persones que es diuen Emili.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 28 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 28 de maig de 1986, el 22 de juny hi ha eleccions a Espanya i la gran novetat és el Partit Reformista Democràtic, un experiment que té com a candidat Miquel Roca i com a secretari general un empresari que es diu ni més ni menys que Florentino Pérez. Ara fa 40 anys, junts, en roda de premsa, explicaven com seria la campanya. L'eslògan era «La otra forma de hacer España». Havien llogat un avió privat per recórrer 37 províncies i celebrar 1.722 actes durant la campanya. Calés en aquella operació no en faltaven, però allò va acabar com un gran fracàs electoral. I ara fa 40 anys començaven els actes de celebració dels 150 anys del Mercat de la Boqueria de Barcelona, amb un xou de la Cubana, la presència de Montserrat Caballé i Alfredo Kraus, també de l'alcalde Pasqual Maragall, i d'un model que es passejava per les parades pintat de negre, de cap a peus. A les cròniques dels diaris no consta que ningú trobés estrany. Al contrari, citaven una venedora que li havia cridat «Això és un home i no el que tinc a casa».
2: Avui és 28 de maig del 2026, és el 148è dia del calendari, falten 24 dies per l'estiu, 27 per Sant Joan, i un perquè comenci la festa major en diversos barris de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit.
8: Es que no entiendo nada, que no tengo ni idea.
9: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
11: Els sindicats deien ahir que...
12: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota.
11: Perquè l'acord tampoc va arribar.
13: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar de la inclusiva.
14: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026.
2: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia amb Maiol Roger. Clavegueres.
15: Conducte generalment subterrani per on s'escorren les immundícies, les aigües brutes i les aigües plujanes d'una ciutat. I d'aquí en surt la segona excepció, el lloc on aflueixen les coses i les persones més vils. El jutge investiga el PSOE per si tenia clavegueres que intentaven desacreditar els rivals.
2: Parasitar.
15: És un paràsit que depèn d'un organisme d'una altra espècie al qual perjudica per obtenir-ne aliment o altres utilitats, com la intel·ligència artificial que s'alimenta parasitant el coneixement dels llibres, avui que expliquem que els llibreters denuncien que les grans tecnològiques compren llibres vells per alimentar-la i després els destrueixen.
2: Llampec.
15: Allò que tan sols dura un instant, la premsa ha definit el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça com a fitxatge llampec, perquè s'ha fet just a l'inici del mercat i, per tant, ha durat un instant. Per cert, que una de les seves virtuts és la velocitat, per tant, aviam sentirem dir que corre com un llampec.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 220.000 euros.
7: És el deute que té el fons immobiliari New Amsterdam Developers, propietari de diversos blocs a Barcelona. Us ho avancem avui al matí. Per aquest deute, Hisenda ha enviat una carta als llogaters dels pisos de l'empresa en què els demana que paguin el lloguer directament a l'agència tributària.
2: 900 milions d'euros.
7: Són les pèrdues que han tingut els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
2: 80.
7: Són els treballadors que vol acomiadar la multinacional sueca H&M de les oficines de Barcelona i Madrid. Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent. A les oficines de Barcelona hi treballen unes 230 persones.
2: I ara el veig, tres imatges pel foradada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i Pedro Sánchez estan al Saló del Vaticà, on habitualment el pontífex rep les audiències. El Papa aguanta un llibre petit de color vermell, tots dos mig somriuen.
16: Eren poc després de les 9 del matí. Probablement abans de la visita, els assessors del president del govern espanyol ja l'havien avisat que la Guàrdia Civil acabava d'entrar a la seu del carrer Ferraz. Sánchez va explicar després que havien tingut amb el pontífex una gran sintonia amb temes com la intel·ligència artificial o la immigració, una trobada que qualsevol altre dia hauria obert informatius, però que ahir va quedar tapada.
2: A la segona imatge hi veig una autopista. És l'AP7 a l'altura de Girona, a l'asfalt ocupant els tres carrils en sentit Barcelona. No hi ha cap cotxe. Sí que hi ha desenes de persones, moltes amb samarretes grogues, i han fet una espècie de barricada amb pupitres on hi penja una pancarta que es llegeix SOS Educació.
16: La d'ahir no va jornada d'aturades a totes les escoles i instituts catalans i va haver diversos talls, sobretot aquest de l'AP7, n'hi va també haver en altres punts, també a la 2. Van començar al matí i, en principi, els sindicats volien mantenir-los fins que s'arribés a un acord amb la conselleria. Finalment, però, es van aixecar, però a mitja tarda. Avui, noves aturades que afecten Maresme i Vallès.
2: I la tercera imatge hi veig diversos arbres i s'aprecia també el terra d'un tub que suposo que deu ser per regar. Julià Bacar, bon dia. Què és això?
17: Doncs és un camp d'ametllers a la plana de Lleida que té una particularitat, són ametllers de regadiu. I és que les ametlles són un conreu que tradicionalment havia estat de secà i que es produïa sobretot a la zona de Tarragona. En els darrers anys, però, les finques amb ametlles de regadiu s'han disparat a la plana de Lleida i ara ja es duplica la producció tarragonina.
2: I a 12 dies per la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio, cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
18: Bon dia! El lema de la visita del Papa a Catalunya i també a altres llocs de l'Estat és Alça la mirada. La idea la va tenir Carlos Bosch, director de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, un dia que passejava pel carrer. Es va trobar dos joves i li va sortir preguntar-los «Què us aboca entrar a la Sagrada Família?». I van respondre «Mirar cap amunt». Era un moviment físic, però també existencial.
19: Alçar la mirada correspon precisament a aquest desig que és inherent al cor de la persona, de sortir d'un mateix, d'aixecar els ulls de la pantalla, del melic, de les presses, i mirar més enllà, mirar l'altre i mirar més enllà.
18: Parlant-ho amb el bisbe i el comitè organitzador, a la Conferència Episcopal Espanyola li va agradar i es va acabar convertint en el lema de la visita.
20: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
21: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
22: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
23: Skoda Karoq. El SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca. Marc Amorós, bon dia.
24: Bon dia. La notícia circula en forma de vídeo on es veu una balena alimentant la seva cria. Diu la notícia que són imatges espectaculars, fins ara no vistes, i que mostren com és l'allatament de les balenes blaves. En el vídeo veiem com la cria pren la llet a distància sense necessitat de xuclar directament de la glàndula mamària i com la balena mare deixa anar un raig compacte de llet blanca, espessa, com si fos una pasta que va directa a la boca de la seva cria sense diluir-se. Segons la notícia, és la llet més densa del planeta, una llet amb un 50% de concentració de greix per evitar la seva dispersió dins de l'aigua. La notícia fa la comparativa amb la llet que produeixen les dones per alletar les criatures, afirma que la llet de les balenes és aproximadament 10 vegades més densa. Com a última dada, la notícia explica que durant els 7 primers mesos d'alletament, la cria de balena blava consumeix uns 400 quilos de llet al dia.
2: Això és real o fals?
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
24: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca és una notícia falsa. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, està fet amb intel·ligència artificial. A més, les balenes que hi veiem a les imatges no són blaves, sinó ja perudes. Les imatges reals que hi ha sobre balenes alimentant les seves cries mostren un alletament per succió. És a dir, que la cria no s'alimenta a distància a través d'un xorro o d'un raig, sinó que ho fa xuclant directament de la glàndula mamària de la mare.
2: Gràcies, Marc.
24: Adéu, bon dia.
2: Són les 7:53. Repassant aquesta hora els titulars del dia en 2 minuts amb Ara García i Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia.
2: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El president del govern espanyol no pensa convocar eleccions.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
4: El partit de Salvador Illa en un comunicat assegura que van actuar amb transparència. Mònica Sales, portaveu de Junts.
6: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
2: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
3: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz.
2: Aquest migdia es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
4: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, a la sortida de la reunió d'ahir.
13: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
4: Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès.
2: I al matí de Catalunya Ràdio us avança novetats en el conflicte entre llogaters i el New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes dient que els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
25: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim d'aquest episodi de calor avançada que estem patint. Tant és així que fins i tot avui podríem batre rècords de temperatura en un mes de maig. Espereu en màximes de 35 a 37 graus en molts llocs de l'interior i fins i tot 38 graus en alguns racons de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Avui farà sol amb algunes de nuvolades de tarda al Pirineu. Creiem que a partir de demà aquestes nuvolades ja deixaran alguns ruixats.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora segueix la circulació molt complicada. Atenció a l'A2 i a la B23. Clàudia Serra.
27: Sí, recordem que un accident talla un carril a l'A2 a Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. Hi ha aturades des de Castellbisbal i cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol, en aquest cas, però, cap a Girona. Aturades també a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral.
28: Els
7: embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Una música que Manu Guix ens ha deixat gravada. Sí. Per sort, està recuperant-se i esperem doncs des d'aquí que ho faci ben aviat i que puguem abraçar-lo ben aviat.
1: Exactament.
2: Anem a trucar al telèfon del Gerard avui.
1: Sí, avui també un missatge important de part de la seva família. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer arribar aquest missatge en directe.
2: Si diu xiripipi, se'n donava llangurissa Ral d'Avinyó.
1: Fresca i tendra.
2: Sí. Gerard.
8: Hola, bon dia i xirripipi.
1: Ah! M'encanten les versions xirripipi.
2: Com estàs, Gerard?
8: Hola, hola, hola, hola.
2: Tot bé o no?
8: I tant.
2: Cap on vas? Cap on vas? Ja t'has despertat, ja t'has esmorzat. Què has fet ara?
8: Mira, acabo de llevar-me ara mateix.
2: Ara mateix. Mira, I on aniràs? Què és el primer que faràs avui?
8: Avui, feina. Avui toco de feina. Feina.
2: De què treballes?
8: Jo soc músic.
1: Ah. De carrer?
2: No, de carrer no.
1: Però és de xarango.
2: Jo sé que és de xarango. Què toques, què toques?
8: Jo toco el trombó i el piano.
1: Ara.
8: I canto i, bueno, jo faig musicals, m'encanta.
2: O sigui, ben i corda. Molt bé, caram.
8: Exacte.
2: Molt bé.
1: Gerard, truquem de part de tota la teva família, també de tota la teva gent que t'estimen i et volen dedicar aquesta cançó per donar-te ànims i força, perquè tinguis una bona recuperació, ens han dit, després d'una operació tan important com la que has tingut, ja que parles de musicals, que ets músic, que t'agrada cantar, segur que et sona aquesta de Geronimo Stilton, que es diu Plou.
2: Manu Guix.
9: Justament avui, que no duparà aigua, plou i plou.

0: Quina meravella recordar en Jerónimo Stilton i aquesta cançó que entenc que per tu significa alguna cosa, Gerard.
1: I tant, quina passada. Bueno, i una forta recuperació al Manu.
0: Home, i tant. En res i menys el tindrem ben recuperat. Doncs Gerard, també recupera't molt i que tinguis un fantàstic divendres i un millor cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars fent un cop d'ull al trànsit. Equip viari, molt bon dia. Doncs sembla que no podem connectar amb el nostre equip viari, tan bon punt ho puguem fer i anirem. Mentrestant, altres titulars. Aquesta tarda es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per a l'escola inclusiva quedin per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i també del Vallès. I augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'Audiència Nacional apunta que el partit va destinar prop de 200.000 euros a una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, protagonisme per al germà del president espanyol, comença el judici contra ell pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències. Comença l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats del cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de comptabilitat de la Caixa B del Partit Popular a Luis Bárcenas. Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. I els Estats Units i l'Iran reprenen els atacs puntuals, tot i la teòrica treva i les negociacions en marxa. Donald Trump ha negat l'esborrany d'un acord publicitari per la televisió oficial iraniana, tot i reconèixer avenços encara insuficients. I Uganda tanca temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Fins ara, els autors dels vídeos se n'encarregaven de forma voluntària. En cas d'error de l'automatisme, des de la plataforma ja avancen que hi haurà un mecanisme per enviar-hi al·legacions. I l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival penja d'un fil. Els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament de Puigcerdà, que no els ha cedit l'ús del Teatre Casino Ceretà durant les dues setmanes que dura el certamen. El consistori els demana una proposta compatible amb els recursos que els pot oferir.
1: 3Cat Info.
0: I ara sí, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem circulació molt complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona perquè un accident talla un carril a la 2 a Sant Joan d'Espí i aturades des de Castellbisbal, cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol cap a Girona. I destaquem també aturades a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas, per un camió avariat que ocupa el voral.
1: Esports.
3: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria els 70 milions d'euros. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. I el Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club negocia incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, primer pic de calor de la temporada amb ambient de ple juliol. La calor arriba avui al seu màxim. S'esperen valors de fins a 38 graus a les zones més càlides del país i pròxims als 35 a l'interior. A la costa es podrà superar els 30 graus, tard amb algunes nuvolades al Prepirineu.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dijous 28 de maig, ho fem parlant del conflicte entre el Departament d'Ensenyament i els docents. Govern i sindicats es tornen a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del Departament no satisfés els sindicats. La convocatòria s'ha tornat a ajornar a les 3 d'aquesta tarda i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segures, portaveu de l'USTEC.
4: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxar.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: I mentre no es desencalla la negociació, es mantenen les protestes dels docents. Avui hi ha nova jornada de vaga al Vallès i al Maresme. Marxem a aquesta hora cap a Mataró. Marta Vallès.
6: A la comarca del Maresme, el primer tall del dia s'ha fet a Canet de Mar. Allà, docents, professors dels diferents centres del municipi i també d'altres pobles de la comarca s'han afegit a la protesta i han tallat l'autopista C32 quan passaven uns minuts de les 7 del matí. Ha estat un tall curt, aproximadament d'uns 10-12 minuts, entre els conductors que havien quedat bloquejats, cares de preocupació, després de veure els talls que hi van haver d'entre 4 i 6 hores a diferents punts del país. Aquest matí ha estat una acció ràpida i curta, amb una pancarta enorme que demanava millores per l'educació, i al cap de 10 minuts s'ha aixecat aquest tall d'autopista i s'han traslladat cap a Mataró. Aquí, previsiblement, també es farà alguna nova acció per reclamar millores a l'educació. Pel que fa a la reunió entre el govern i els sindicats, els docents aquí a Canet de Mar, durant el tall, ens deien que no ho veuen clar fins que no vegin efectivament que les mesures de millora tiren endavant. Joan Barón, de Canet de Mar, és professor.
7: No ho veurem, no només fins que no hi hagi un acord signat i sobre la taula, sinó fins que no veiem realment mesures, canvis a les aules. És a dir, el tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Recordem que avui són tres les comarques on els docents fan actes reivindicatius, el Maresme i també el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. En el cas del Vallès Occidental sortiran dues bicicletades al voltant de les 9 del matí de dos punts diferents, en un cas de Sant Cugat i l'altre de Terrassa, i aniran a confluir a la Universitat Autònoma, a Bellaterra. Allà previsiblement es farà alguna acció que no ens han comunicat de moment.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites de l'Audiència Nacional que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia aquesta trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit. Madrid, Paula Brujats.
8: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Cerdán.

0: Pedro Sánchez es manté ferm, descarta anar a eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Mentrestant, Feijó continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta. Seguim a Madrid, ara amb l'Àngels Lafuente.
1: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
1: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
2: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijó pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
3: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
1: Feijó, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
5: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
1: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
6: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
1: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: Doncs ara en fèiem referència. Avui comença el judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels conservatoris de música provincials. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
2: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo por supuesto que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre, porque es así, porque es la verdad. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no.
0: La previsió és que tant avui com demà el judici abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis, entre els quals hi ha altres aspirants a la plaça que va aconseguir David Sánchez i directors de conservatoris. Els acusats està previst que declarin dijous que ve. No deixem els tribunals perquè avui arrenquen a l'Audiència Nacional també les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici, que va començar a l'abril, hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves de finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva exnúmero 2, el Partit Popular, María Dolores de Cospedal, però van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
7: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
8: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
9: ¿Fue informada en algún momento?
10: No, pues es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial a l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li reclama 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
11: 3CAT Info.
0: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolars hi ha resposta amb drons i míssils. Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions a prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per a les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També

0: haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També han constatat un atac contra quatre vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Washington, Oriol Serra.
1: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
2: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
1: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país.
0: Hem arribat en quart de nou, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. A aquesta hora segueix la circulació molt complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí i aturades des de Sant Andreu de la Barca. Cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. Destaquem també aturades a la C32 a Sant Boi en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral. A la B20 a Santa Coloma, aturades cap al Nus de la Trinitat i a les rondes de Barcelona. També hi ha densitat amb aturades en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, a Rodalies hi ha les demores habituals per les limitacions de velocitat. En el cas de la línia R11, Renfe informa que el tren que ha sortit de Barcelona a Sants i ha d'arribar a Portbou a les 9 i 12 minuts, circula amb 30 minuts de retard per una incidència operativa. És tot.
0: El temps. Jofre Genué.
4: Comencem aquest dijous pendents d'aquest pic de calor, el primer de la temporada, i que ens durà un ambient de ple juliol amb temperatures que podrien arribar a tocar alguns rècords de maig. De fet, ja hem començat aquesta matinada amb una tramuntana una mica rescalfada que ha fet que el termòmetre no hagi baixat dels 28 graus a Portbou, que podria ser doncs, el primer cop que en mes de maig tenim valors tòrrids de matinada. Hi ha hagut més valors tropicals en molts sectors de la costa, del Maresme, del Barcelonès, i fins i tot també alguns punts del Baix Llobregat, a Montserrat no s'ha baixat dels 23, a Mataró dels 24. De fet, fins i tot a la Noguera hi ha hagut valors poc per sota dels 20 graus a Vilanova de Meià, aquests 19 llargs que, arrodonint, han fet que la matinada també hagi sigut gairebé de 20 graus, gairebé tropical. I tot això és el punt de partida de les temperatures que esperem que avui arribin als 38 a les zones més càlides, entre els 35 a 37 a moltes poblacions de l'interior, al voltant dels 35 al prelitoral, també l'interior de Girona, déu-n'hi-do, el termòmetre pot arribar a superar els 35 graus àmpliament, i a la costa també arribar a superar els 30, per tant, una situació totalment anòmala, com dèiem, amb temperatures més típiques de juliol que no pas de finals de maig. Tot plegat amb sol i algunes nuvolades. Ahir en van sorgir algunes, amb alguns petits ruixats cap a la Vall d'Aran, al Pirineu. Avui les esperem més al voltant de la Serra del Cadí, però sobretot entre el Lluçanès, sud del Ripollès, nord del Berguedà, nord d'Osona. En aquesta àrea, la mateixa calor pot acabar generant alguna nuvolada que doni, doncs, alguna petita tronada o quatre gotes. Bé, pels propers dies la temperatura comença a recular una miqueta, esotarà poc. La calor continua sent molt intensa, però avui és el màxim, per tant, reculant lleugerament, i sobretot les nuvolades de tarda que guanyaran terreny al Pirineu i especialment al llarg del cap de setmana.
5: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 9. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat ja més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Uganda ha tancat temporalment les seves fronteres amb la República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre de l'epidèmia del virus de l'Ebola, ho explica un responsable del Ministeri de Salut d'Uganda.
9: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, els transports d'aliments i mercaderies i la seguretat.
8: La República Democràtica del Congo ha registrat un miler de casos sospitosos i 223 morts pel virus. Els equips sanitaris estan treballant a contrarrellotge per sensibilitzar la població sobre la malaltia i aïllar els casos sospitosos, mentre que el líder de l'Organització Mundial de la Salut ha titllat la situació de xoc catastròfic i ha demanat un alto al foc a l'est del Congo perquè els equips mèdics hi puguin accedir.
0: I ara una notícia que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits, que és el que es coneix com a coallotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demanen que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes d'aquesta empresa. New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, per exemple, on els veïns ja han aconseguit aturar un desallotjament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb tres menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers, com us dèiem, a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què aquesta agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
10: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros, o que ens estan fent fora. A sobre d'on fer co-living, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
0: Al matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer-ne cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles d'aquesta empresa. I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarats l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament. En cas d'error, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors enviïn al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet amb IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o bé un avatar d'intel·ligència artificial. Però la creació artística amb IA és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada. Ara marxem cap a Girona. Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars. Els exàmens de la Universitat de Girona. El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament. Núria Pereira.
11: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs de final de grau o treballs de final de màster. Es descriu com a conducta fraudulenta la utilització o la tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, les proves o treballs se suspendran directament amb un zero. Segons el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, ho fan per preservar la integritat acadèmica.
12: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
11: A més, es podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre l'assignatura o una expulsió temporal. L'UDG informa que ja ha obert diversos expedients.
12: Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vingués de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la donéssim. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
11: Argumenten que amb la norma es protegeix la credibilitat del sistema d'avaluació.
0: I perilla l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament de Puigcerdà. Anem cap allà, doncs, Joaquim Albalate.
13: La Fundació Cerdanya Cinema denuncia el que considera un bloqueig per part del consistori que no els ha cedit l'ús del Teatre Casino Ceretat durant les dues setmanes que dura el certamen i que tampoc garanteix la seguretat de l'equipament. Això fa que la 17a edició del festival, diuen, pengi d'un fil. Jordi Forcada és el director.
14: En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya, jo crec que no té sentit.
13: L'Ajuntament argumenta que cap entitat pot reservar un espai tants dies seguits i ofereix el Museu Cerdà, amb molta menys capacitat, com a alternativa per la segona setmana del festival. També reconeix que no pot garantir les condicions tècniques i de seguretat que demana la Fundació.
14: Ja no només és una qüestió de dates i d'ús d'un espai públic, és amb quines condicions s'està cedint a les entitats o si està operant, no? Nosaltres hem detectat una sèrie de deficiències, com a qüestió de riscos laborals i etc., que almenys nosaltres com a operadors sí que fem l'esforç de complir la normativa i que el que hem fet és demanar a l'Ajuntament que subsani aquestes anomalies.
13: Mentre l'organització del festival exigeix una solució immediata per garantir el seu futur, l'Ajuntament li ha demanat que presenti una proposta compatible, diuen, amb els recursos que els pot oferir.
0: Esports. Eudald Serra, molt bon dia.
15: Bon dia. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador, de 25 anys, ha donat prioritat a l'oferta del Barça davant d'altres que havia rebut. L'operació se situarà al voltant dels 70 milions d'euros. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, Joao Pedro o Marcus Rashford.
0: 3CAT Info.
15: Encara en clau blaugrana, Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ahir al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que, tot i això, era el moment de fer-ho.
16: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
15: A l'acte celebrat ahir al matí, Alexia Putellas va estar acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte va rebre missatges de companyes d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o d'un dels capitans actuals com Rafinha. I al vespre, el públic que hi va anar al Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació quan va ser substituïda.
17: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
15: L'afició blaugrana també va acomiadar Ima Pileona, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. En l'altre partit de la Lliga Femenina, jugat ahir en presència catalana, el Deportivo de la Coruña i l'Espanyol van empatar a 2. L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més després que el central uruguaià hagi jugat aquest curs més de 20 partits i l'equip hagi aconseguit la permanència.
18: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
15: Mentrestant, el nou director general esportiu, Monchi, el tècnic Manolo González, ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol, un apunt més. El Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar ahir la final disputada a Leipzig al Rayo Vallecano per 1-0.
0: 3CAT Info.
15: Parlem ara de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada després de fer oficial ahir el club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros, Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat, substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai, amb qui firmarà per 3 temporades. Pascual farà una roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà amb l'Andorra, on segurament donarà avui més explicacions. Mentrestant, el Barça de bàsquet accelera les negociacions per incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Pujol havia estat abans també director esportiu del Baxi Manresa.
7: 3CAT Info.
15: I en waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
19: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
15: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a Mataró en una sèrie al millor de 3 partits.

0: 3CAT Info.
1: 9:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora segueix la circulació molt complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí. Ara ja s'han obert tots els carrils, però encara hi ha aturades des de Sant Andreu de la Barca. Cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues de la Diagonal en sentit Barcelona. Complicada també la circulació a l'AP7 a Sant Cugat. Hi ha un carril tallat sentit Tarragona, en aquest cas per una avaria, i aturades també a la Ronda Litoral i la Ronda de Dalt de Barcelona, aturades en tots dos sentits.
1: Doncs continua obert el conflicte entre govern i sindicats d'ensenyament. Avui a la tarda tornen a reunir-se després que la proposta d'augment salarial feta pel departament continuï sent insuficient per als treballadors. A més, la volen per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. I la pressió judicial sobre el PSOE no s'atura. L'Audiència Nacional apunta ara que el Partit Socialista va destinar prop de 200.000 euros en una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui comença el judici contra el germà del president espanyol per haver aconseguit un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic que posen en perill la treva i les negociacions de pau. Donald Trump ha negat a les darreres hores l'esborrany d'un acord publicitat per la televisió oficial iraniana, tot i reconèixer avenços encara insuficients. Des d'ara fins les 9 i tornant als tribunals, us explicarem també que el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla. En economia, segueix el degoteig d'acomiadaments. Ara la multinacional sueca AQM, que vol fer fora 80 treballadors de les oficines de Barcelona i Madrid, i també del fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, que entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. També passarem per Lleida, on el sector de l'ametlla espera una bona collita de més de 12.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. I en esports, Sol del Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada.
3: Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria els 70 milions d'euros.
1: I el temps, ens trobem davant d'un dels dies més càlids de maig. Bona part de l'interior del país superarà els 35 graus. A Ponent se n'esperen 37 i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38. Una calor canicular que persistirà de cara a divendres. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu. Passen 3 minuts de 9:15. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del departament no satisfés els sindicats. La convocatòria s'ha tornat a ajornar a les 3 de la tarda i els sindicats tornen a demanar que aquestes propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Iolanda Segura és portaveu de l'USTEC.
4: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: I mentre no es desencalla la negociació, es mantenen les protestes dels docents. Avui hi ha una nova jornada de vaga al Vallès i al Maresme. En política augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites en l'Audiència Nacional que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit. Madrid, Paula Brujats.
6: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices.
1: Doncs bé, encara relacionat amb aquesta qüestió, el jutge Pedraz també ha posat el focus en la campanya electoral del PSC de les eleccions catalanes del 2024. Ha demanat als socialistes catalans documentació de comptabilitat, la que el partit de Salvador Illa ja va entregar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, com ara contractes, factures, despeses de propaganda i també estats de comptes. El jutge no especifica per què la demana, però el fet és que les eleccions catalanes de fa dos anys van coincidir amb la creació de la suposada trama que ara investiga a l'interior del PSOE. Els socialistes catalans en un comunicat asseguren que van actuar amb transparència. Des de l'oposició demanen la compareixença de Salvador Illa al Parlament. La líder del grup parlamentari de Junts per Catalunya ha instat Esquerra i els comuns que s'afegeixin a la petició.
0: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
1: L'oposició també demana que Salvador Illa doni explicacions sobre el contracte de la Generalitat amb la tecnològica xinesa Huawei, que les investigacions policials del cas Zapatero vinculen amb l'expresident espanyol. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla Fulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs hi ha resposta amb drons i míssils. Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per a les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. I a Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat també diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha negat l'existència d'un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Ara marxem cap a França. Allà el govern entoma el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles. L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigat per conductes inapropiades. París, Isabel Galí.
9: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Édouard Geffrey.
10: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
9: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat.
1: En economia, us ho avançàvem en el sumari, la multinacional sueca H&M vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i Madrid. La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa dos anys l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi també en el futur. I a Salt, el gironès, el fabricant de motos Torrot, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. Maria Rovira.
11: El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla acumula endarreriments salarials i impagaments. Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors.
12: Portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
11: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: I ara Cultura. Aquests dies és a Barcelona Nathan Fawkes. El nom potser no us diu res, però si sabeu que ha fet els fons de pel·lícules animades com Shrek, El gat amb botes o El príncep d'Egipte, la cosa canvia. Hem parlat amb ell i, entre altres coses, ens ha dit que aprofitem el que té de bo la intel·ligència artificial i que el més important per als artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. I ha parlat la Valèria Obereda.
13: Nathan Fawkes ha vingut a conduir aquest cap de setmana un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto, de la mà de la plataforma Nonstop. El seu objectiu és traslladar als joves que participin en el taller la importància de transmetre emoció amb el seu treball.
14: Number one, you decide the purpose.
15: El més important és el propòsit. Què és el que volem fer amb aquella imatge? I la segona part és l'emoció. Implica que amb cada traç, amb cada gra de pintura, estem creant la qüestió i l'emoció adequada, i si fem tot això bé, la nostra audiència, totes les seves preocupacions desapareixen durant 2 hores i poden gaudir de la nostra obra.
13: En relació amb la intel·ligència artificial, Fawkes recomana als bons artistes que no li tinguin por, i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
15: Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en 2 segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
13: I no veu malament que la IA s'aprofiti per a qüestions pràctiques, com per exemple complir amb els terminis d'entrega d'un treball. Ens explica el cas d'un amic seu tailandès.
15: Quan vaig estar a Tailàndia, estava amb un gran artista, que ell és un pare jove, i ell bàsicament em deia que solia treballar a torns de 10 o 11 hores. I des de que ha pogut començar a integrar la intel·ligència artificial a la seva feina, obté exactament els mateixos resultats en 8 hores. I això bàsicament el que fa és que els li permet tenir més temps amb la seva família. I és una cosa per la qual deia mai demanaré disculpes per una cosa així.
13: Recorda que quan va començar als anys 90 ell feia servir pintura acrílica i ha hagut d'adaptar-se a molts canvis.
1: I ara us parlem de Paul McCartney, que ha promocionat el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane.

0: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou treball, del qual ja ha publicat dos dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
1: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum demà 29 de maig. Tres quarts de nou, actualitzem la situació a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia, explica'ns.
2: Bon dia, doncs tenim diverses noves incidències. La més destacada a aquesta hora està tallada la carretera C32 a Mataró, sentit Barcelona, per una manifestació de mestres i professors en aquesta nova jornada de mobilitzacions del sector. Destaquem també a la C58, congestió de Terrassa-Sabadell, sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat en aquest cas per un accident. Aturades també a la Ronda de Dalt i la Litoral de Barcelona, en tots dos sentits de la marxa, i recordem que segueixen les retencions, la circulació complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí.
0: El temps. Jofre Genué.
3: Déu-n'hi-do aquesta matinada el termòmetre, especialment cap a punts de l'Alt Empordà, on s'hi ha sumat les elevades temperatures que estem tenint amb una tramuntana una mica rescalfada, i això ha fet que la temperatura no hagi baixat d'aquests 28 graus a Portbou, per tant, un valor tòrrid que seria excepcional per un mes de maig. També, déu-n'hi-do, a l'Estartit, a Rocamaura, el termòmetre ha baixat dels 25 o 24 a Mataró, amb 23 a Montserrat, 22 a Barcelona, més valors tropicals a tota la façana litoral, especialment de la costa central i punts de les comarques gironines amb aquesta tramuntana una mica rescalfada. Avui esperem pic de calor, les temperatures toquen sostre, l'episodi de calor més intens del que portem d'any, amb uns valors que seran més propis de juliol o agost que no pas de finals de maig. S'esperen valors pròxims als 38 a les zones més càlides de Ponent especialment, però no es descarta Catalunya Central o interior de Girona, i entre els 35 a 37 en moltíssimes poblacions del prelitoral cap a l'interior. De fet, a la costa es pot arribar a superar tranquil·lament els 30. Vent molt calorós que ha de persistir al llarg dels propers dies, però ja amb valors potser 1 o 2 graus menys. Tresca
0: Info. Passen un parell de minuts de 3 quarts de 9.
4: Catalunya al dia.
0: Doncs comencem aquest Catalunya al dia en edició Butxaca a les Terres de Lleida. Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les pluges de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes importants. El sector preveu superar les 12.600 tones de producció, més de la meitat de les quals, com us dèiem, a les comarques de Lleida, on les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al reg. Noelia Caselles.
5: Encara queden mesos per començar a collir ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció pugi un 7% respecte a l'any passat. I això per què? Doncs sobretot per la meteorologia, després d'anys molt complicats. Roger Palau és portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya, la FECAC.
6: Sequeres, freds, enguany, sí, cinguany, doncs hem tingut el pic, els rastres pic alineats. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants, i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
5: A Catalunya hi ha 30.000 hectàrees d'ametller i el 60% encara són de secà. En termes productius, però, els percentatges canvien.
6: Aquest 40% que tenim amb rec pot suposar el 30% de la producció, com sempre. Sí que queda dir que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà, que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
5: Justament l'augment d'ametllers en regadiu ha provocat que les comarques de Lleida concentrin ara el 60% de la producció i que aquest any s'acostin a les 8.000 tones d'ametlla en gra, un 11% més que l'any passat. A Tarragona la producció es mantindrà estable amb 4.600 tones.
6: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció, el que dic a Lleida, doncs s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona dic de Lleida.
5: Tampoc es preveuen canvis en la producció de Barcelona i Girona. Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment de costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
0: I Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans al Baix Llobregat el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
7: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
8: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
7: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles o micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres de la xarxa Coucat Rural, clau per frenar el despoblament en molts territoris. Tarragona, Ricard Buigas.
9: La Pilar Andrés és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre.
10: La veritat és que va ser una conversa de bala amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal. Doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no? Bueno, no estàvem del tot convençuts, però vaig dir, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
9: La Begoña, qui fa referència a la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte Coucat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica a les zones rurals per impulsar als espais coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García diu que són importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
11: Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
9: García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i les tecnologies de la informació, el 21% al màrqueting i la comunicació i el 17% el disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí, que el preu de l'habitatge és més barat i que hi ha menys desplaçaments.
11: Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici, tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis potser que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
9: Per promoure el coworking rural han organitzat la cinquena edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació I2CAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
0: I acabarem a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, on fins diumenge es converteix en l'epicentre de la cultura catalana amb la Fira Literarum. 43 programadors d'arreu dels països catalans es trobaran en una mostra referent on es podran veure 25 espectacles literaris. Jordi Barranca.
12: A poc comencen el gruix dels actes, tot i que la inauguració oficial serà demà al vespre, un acte presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. La fira eminentment professional aterra portes aquí a Móra d'Ebre després d'haver passat abans per Morella, els ports, Calaceit, Almaterranya i Reus, al Baix Camp, i ja s'ha convertit en un referent a tot el país i està en plena expansió. Lluís Flores n'és el director.
13: Tingueu en compte que quan hi ha 25 d'espectacles literaris, normalment n'hi havia 16, hem augmentat, sobretot seguint el criteri, com veureu, que hi hagin totes les disciplines. I això és una cosa que hem aconseguit en guany. Hi ha disciplines des d'arts audiovisuals, com ha sigut l'Ebre Lumen, passant per Pallassos, que és una paraula que cal reivindicar, i un art que cal reivindicar amb aquest nom, fins a arribar a l'espectacle més vist, que pot ser, per exemple, la poesia recitada o el circ.
12: Avui demà són els dies en què les escoles i instituts de la comarca visiten la mostra, que se celebra juntament amb la Fira del Llibre Branc. La programació inclou totes les disciplines i s'adreça als programadors de fora les grans ciutats. Entre les apostes...
13: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa, una obra que fa 2 anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim, ara ja se sap qui era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
12: En total, 45 institucions i entitats donen suport en l'organització de Literàrum. Les més destacades són l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la Generalitat i també el Consell Comarcal.
0: Cinc minuts i arribem a les 9.
4: Esports.
0: Saludem a aquesta hora l'Eudald Serra. Molt bon dia, Eudald.
14: Bon dia, bona hora. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador de 25 anys ha donat prioritat a l'oferta del Barça davant d'altres que havia rebut. L'operació se situarà al voltant dels 70 milions d'euros. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford. Encara en clau blaugrana, Alexia Putellas s'acomiada de l'afició del Barça i el matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria al Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que tot i això era el moment de fer-ho.
15: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
14: Al vespre, el públic que hi va anar a l'estadi Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
15: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
14: L'afició blaugrana també va acomiadar Ima Pileona, una batlla, i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. A més d'aquest Barça 2 Reial Societat 1, es va jugar ahir un altre partit a la Lliga Femenina de Futbol en presència catalana. El Deportivo de la Coruña i l'Espanyol van empatar a 2 gols.
4: 3CAT Info.
14: L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més, després que el central uruguaià hagi jugat aquest curs més de 20 partits i l'equip hagi aconseguit la permanència.
16: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
14: Mentrestant, el nou director general esportiu, Monchi, i el tècnic Manolo González ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol, el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar ahir a la final disputada a Leipzig al Rayo Vallecano per 1-0.
4: 3CAT Info.
14: Parlem ara de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, després de fer-ho oficial ahir al mateix club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat, substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai, amb qui firmarà per 3 temporades. Pascual farà avui una roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà davant l'Andorra, on segurament donarà més explicacions. Mentrestant, el Barça de bàsquet també accelera les negociacions per incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Pujol havia estat abans també director esportiu del Baxi Manresa.
17: L'actualitat esportiva a fons.
14: En waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14 gols a 9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
18: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
14: Sentim ara el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
19: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
14: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon d'aquesta final a Mataró en una sèrie al millor de 3 partits.
4: 3CAT Info.
14: I en ciclisme, triomf en solitari ahir del danès Michael Valgren a la 17a etapa del Giro. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Felix Gall. Avui 18a etapa, 168 quilòmetres plans entre Fai de la Paganella i Pieve di Soglio. Tenen, això sí, només un port de tercera categoria i un altre de quarta.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, sí, i a aquesta hora destaquem que la carretera C32 a Mataró es troba tallada en tots els sentits de la marxa per una manifestació de mestres i professors en aquesta nova jornada de mobilitzacions. Hi ha afectacions a la via des de Vilassar de Mar fins a Sant Andreu de Llavaneres. Destaquem també congestió a la C55 entre Abrera i Olesa cap a l'enllaç amb la 2. Es mantenen les retencions a la C58 de Terrassa a Sabadell, sentit Barcelona. En aquest cas hi ha un carril tallat per un accident, i a la B23 d'entrada a Barcelona a causa també d'un accident que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí. Aturades també a la Ronda de Dalt i la Litoral de Barcelona en tots els sentits de la marxa.
0: Aquesta tarda es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'Audiència Nacional Espanyola apunta que el partit va destinar prop de 200.000 euros a una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui protagonisme pel germà del president espanyol. Comença el judici contra ell pels delictes de prevaricació i de tràfic d'influències. Els Estats Units i l'Iran reprenen els atacs puntuals, tot i la teòrica treva i les negociacions en marxa. D'una altra manera, l'esborrany d'un acord publicitat per la televisió oficial iraniana, tot i reconèixer avenços encara insuficients. Uganda tanca temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto el foc al país per controlar la malaltia. El sector espera una bona collita d'ametlla de més de 12.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. Més de la meitat de la producció la porta la demarcació de Lleida. El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen el 61% dels membres de la xarxa Coworkat Rural, tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. I l'ex-Beatle Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of the Gone Line. Ho ha fet a través d'un directe de TikTok. Conté 14 temes i s'estrenarà demà divendres.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la temporada que ve. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria els 70 milions d'euros. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. I el Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club blaugrana negocia també incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: Primer pic de calor de la temporada amb ambient de ple juliol. La calor arriba avui al seu màxim. S'esperen valors de fins a 38 graus a les zones més càlides del país i pròximes als 35 a l'interior. A la costa es podran superar els 30 graus. Tarda amb algunes nuvolades al Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El govern i els sindicats d'educació es tornen a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del departament no satisfés els sindicats. La convocatòria s'ha tornat a ajornar a les 3 de la tarda i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
4: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: I mentre no es desencalli la negociació, es mantenen les protestes dels docents. Avui hi ha una nova jornada de vaga al Vallès i al Maresme. Anem, per tant, cap a Mataró. En aquesta hora, un grup de manifestants tallen a 7:32. Marta Vallès, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, es fan talls intermitents des de quarts de nou del matí de l'autopista C32 a Mataró i ara també en direcció a Cabrera, perquè la manifestació en un principi ha tallat els dos sentits de la marxa, després s'ha concentrat només en el sentit Barcelona i ara tornen a tallar els dos sentits de la marxa. Avui els Mossos d'Esquadra havien previst aquest tall de l'autopista i per tant l'han deixat neta quan han entrat els manifestants i es fan desviaments per altres vies alternatives. També els talls han sigut intermitents en funció també de si havia de passar alguna emergència cap a l'Hospital de Mataró. A primera hora ja s'havia fet un tall, en aquest cas força més curt, de 10 minuts, a l'alçada de Canet de Mar, tot plegat per reivindicar que les negociacions arribin a bon port i que finalment els docents puguin aconseguir les seves reivindicacions. Aquí el tall de Mataró, que camina encara en direcció Cabrera, ja ha superat el punt, o està ara mateix aproximadament al punt on hi ha la connexió amb la C60, que va en direcció cap al Vallès. N'hem parlat amb l'Anna Torralbo, que és del sindicat USTEC a la comarca del Maresme.
7: Tenim fe i esperem, perquè considerem que seria un acte de responsabilitat per part del departament i dels sindicats signants, que també estan tenint una part en tot això. Llavors, ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant.
6: Perquè, si no, ens deia bé des de l'USTEC, continuarem la lluita durant el curs que ve fins que aconseguim la millora de l'educació pública. Pel que fa a les comarques del Vallès, a aquesta hora han de començar a circular dues bicicletades, una des de Sant Cugat del Vallès, l'altra des de Terrassa, en el cas del Vallès Occidental, que confluiran cap al migdia a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Allà, previsiblement, també es farà algun tipus d'acció que de moment no s'ha comunicat.
0: Marta, gràcies. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Entrem en crònica política. Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites de l'Audiència Nacional Espanyola que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedraz, l'exnúmero 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit Madrid. Paula Brujats.
8: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices.
0: I aquest matí comença l'audiència de Badalona.

0: derechistas, y yo por supuesto que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre, porque es así, porque es la verdad. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no.
1: 3CAT Info. 9 i 10 minuts, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs i ha respost amb drons i míssils. Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions a prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposa haver una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i pel transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria nord-americana. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz i a Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emir ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha negat l'existència d'un esborrany d'acord de pau que la televisió de l'Iran havia assegurat que estava tancat. Washington, Oriol Serra.
2: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions a mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
3: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
2: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país.
1: Mentrestant, la Unió Europea discuteix avui la possibilitat de parlar amb Putin amb la qüestió oberta sobre qui hauria de representar els 27 en unes eventuals converses. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, avisa sobre el risc de quedar atrapats en la discussió sobre els noms abans d'una reunió informal a Xipre dels ministres d'Afers Estrangers Europeus. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamides.
4: Kaja Kallas creu que d'entrada els països comunitaris han de consensuar què li reclamaran a Putin. Per ella, discutir ara qui farà de mediador europeu és començar la casa per la teulada.
5: És un parany en el qual Rússia ens vol fer caure, que discutim sobre qui parla amb ells. No caiguem en aquest parany. Les negociacions sempre són un esforç d'equip. Tens polis bons i polis dolents. Per això la substància és molt més important que el qui.
4: I dins d'aquesta substància, Kallas vol obligar Rússia a retre comptes pels danys de la invasió i que es comprometi a respectar la sobirania d'Ucraïna. No ha parlat en cap moment de cedir territoris a Moscou. El que sí que ha introduït és la possibilitat de relaxar les sancions europees contra el Kremlin en el marc d'un acord de pau.
5: Tots els temes que afecten Ucraïna només els poden negociar i acordar Ucraïna i Rússia, però hi ha moltes coses que afecten Europa. Aixecar les sancions contra Rússia, per exemple, és una decisió europea.
4: I ha fet una crida a aprofitar el moment de debilitat que diu que l'exèrcit rus viu al camp de batalla. Tot això mentre s'han refredat les converses de pau entre Kiev i Moscou, liderades per Donald Trump, ara que els Estats Units estan més capficats en les negociacions i en la guerra contra l'Iran.
1: Uganda tanca temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Burkina Faso, Elia Borràs.
6: Uganda ha tancat temporalment les seves fronteres amb la República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre de l'epidèmia del virus de l'Ebola. Ho explica un responsable del Ministeri de Salut d'Uganda.
7: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, els transports d'aliments i mercaderies i la seguretat.
6: La República Democràtica del Congo ha registrat 1 miler de casos sospitosos i 223 morts pel virus. Els equips sanitaris estan treballant a contrarrellotge per sensibilitzar la població sobre la malaltia i aïllar els casos sospitosos, mentre que el líder de l'Organització Mundial de la Salut ha titllat la situació de xoc catastròfic i ha demanat un alto al foc a l'est del Congo perquè els equips mèdics hi puguin accedir.
1: 3CAT Info.
8: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una reforma.

0: frescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
4: Tresca Info.
5: Un quart de deu, moment de repassar el trànsit i el temps. Un trànsit afectat avui de nou per les mobilitzacions dels docents. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, a aquesta hora la circulació més complicada és a l'entorn de Mataró, perquè com us estem explicant, la carretera C32 està tallada en tots dos sentits de la marxa. Això genera retencions des de Cabrera de Mar fins a Sant Vicenç de Montalt. També cues a les vies de l'entorn, especialment afectada a la C60. Hi ha retencions des d'Argentona, sentit Mataró. També la Nacional 2, al seu pas per Mataró. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives, però el cert és que ara la circulació en aquest punt és molt complicada. I a banda d'aquest punt, més enllà d'això, destaquem també congestió a la C58 de Terrassa a Sabadell, sentit Barcelona. Recordem que hi ha un carril tallat per un accident. Aturades també a la Ronda de Dalt i a la Litoral de Barcelona.
4: El temps.
5: Amb el Jofre Genuer.
7: Pendents d'aquest pic de calor, el primer de la temporada, i que ens durà un ambient de ple juliol amb temperatures que podrien arribar a tocar alguns rècords de maig. De fet, ja hem començat aquesta matinada amb una tramuntana una mica rescalfada, que ha fet que el termòmetre no hagi baixat dels 28 graus a Portbou, que podria ser doncs, el primer cop que en mes de maig tenim valors tòrrids de matinada. Hi ha hagut més valors tropicals en molts sectors de la costa, del Maresme, del Barcelonès, i tot això és el punt de partida de les temperatures que esperem que avui arribin als 38 a les zones més càlides, entre els 35 a 37 a moltes poblacions de l'interior, al voltant dels 35 al prelitoral, també l'interior de Girona, déu-n'hi-do, el termòmetre pot arribar a superar els 35 graus àmpliament, i a la costa també arribar a superar els 30, per tant, una situació totalment anòmala, com dèiem, amb temperatures més típiques de juliol que no pas de finals de maig. Tot plegat amb sol i algunes nuvolades, sobretot entre el Lluçanès, sud del Ripollès, nord del Berguedà, nord d'Osona. En aquesta àrea, la mateixa calor pot acabar generant alguna nuvolada que doni, doncs, alguna petita tronada o quatre gotes. Bé, pels propers dies la temperatura comença a recular una miqueta, esgotarà poc. La calor continua sent molt intensa, però avui és el màxim, per tant, reculant lleugerament, i sobretot les nuvolades a tarda que guanyaran terreny al Pirineu i especialment al llarg del cap de setmana.
5: Un quart de 10 i 3 minuts, Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les pluges de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes importants. El sector preveu superar les 12.600 tones de producció, més de la meitat de les quals a les comarques de Lleida, on les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al rec Lleida, Noelia Caselles.
8: Encara queden mesos per començar a collir ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció pugi un 7% respecte a l'any passat. I això per què? Doncs sobretot per la meteorologia, després d'anys molt complicats. Roger Palau és portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya, la FECAC.
9: Sequeres, freds, enguany, sí, cinc anys, doncs hem tingut el pic als rastres, pic alineat. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
8: A Catalunya hi ha 30.000 hectàrees d'ametller i el 60% encara són de secà. En termes productius, però, els percentatges canvien.
9: Aquest 40% que tenim amb rec pot suposar el 80% de la producció, com sempre. Sí que queda dir que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
8: Justament l'augment d'ametllers en regadiu ha provocat que les comarques de Lleida concentrin ara el 60% de la producció i que aquest any s'acostin a les 8.000 tones d'ametlla en setembre, un 11% més que l'any passat. A Tarragona, la producció es mantindrà estable amb 4.600 tones.
9: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs, s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona d'Ic de Lleida.
8: Tampoc es preveuen canvis en la producció de Barcelona i Girona. Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment de costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preu.
5: Parlem ara del coworking, que creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres de la xarxa Cogot Rural, clau per frenar el despoblament en molts territoris del país. Tarragona, Ricard Buigues.
10: La Pilar Andrés és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre.
11: La veritat és que va ser una conversa de bar amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal. Doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no, bueno, no estàvem del tot convençuts, però vaig dir, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
10: La Begoña, qui fa referència a la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte Covocat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica a les zones rurals per impulsar els espais coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García diu que són importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
12: Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
10: García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i les tecnologies de la informació, el 21% al màrqueting la comunicació i el 17% el disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí, que el preu de l'habitatge és més barat i que hi ha menys desplaçaments.
12: Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici, tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
10: Per promoure el coworking rural han organitzat la 5a edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació I2CAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
13: 3CAT Info.
5: Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane.

0: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar el nou treball, del qual ja ha publicat dos dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
1: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum demà divendres 29 de maig. I al Panòptic, el Festival de Cinema i Arts Visuals de Mataró estrena avui una nova edició centrada en la reflexió sobre l'humor digital. 4 dies plens de propostes, una excusa per visitar la capital del Maresme. Roc Domingo, un dels codirectors del Panòptic, explica per què han triat el tema central d'aquesta 8a edició.
2: Ens interessava veure com l'humor ha sigut un llenguatge que s'ha transformat radicalment en el context de l'àmbit digital, sigui perquè s'ha expandit a través del mem o que ha explorat noves formes de l'absurd fins a arribar al shitpost.
0: El festival s'inaugura aquest vespre amb un podcast en directe del programa de ràdio Carnet Cruda dedicat a l'humor en el context d'internet com a crítica social i política. Des de la direcció també recomanen altres propostes del certamen.
2: Una exposició d'arts visuals a l'antiga presó de Mataró, que és el Centre d'Art Contemporani Públic, que justament també reflexiona sobre la capacitat de l'humor a internet per generar comunitats, sobretot aquelles que són emancipatòries i contraculturals. Un show en viu d'un col·lectiu que es diu Cabaret Internet per fer un cabaret molt, molt promiscu, des de l'il·lusionisme, el transformisme, amb molta música i molt d'humor, que serà com una disbauxa al pati de la presó.
0: L'entrada a les activitats és gratuïta o a preus populars, però s'ha de fer reserva prèvia per garantir l'accés. Teniu tota la informació a festivalpanoptic.com.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui ja està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador de 25 anys ha donat prioritat a l'oferta del Barça davant d'altres que havia rebut. L'operació se situarà al voltant dels 70 milions d'euros, més 10 en variables. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça i al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que tot i això era el moment de fer-ho.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
5: I al vespre el públic que va anar ahir, el Johan Cruyff, la va acomiadar amb una gran ovació.
7: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada de culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
5: L'afició blaugrana també va acomiadar ahir Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. En l'altre partit de la Lliga Femenina que es va jugar ahir, a més d'aquest Reial Societat, Barça-Reial Societat, es va disputar també a La Corunya el Deportivo Espanyol, un partit que va acabar amb empat a 2. L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més després que el central uruguaià hagi jugat aquest curs més de 20 partits i l'equip hagi aconseguit també la permanència.
8: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
5: Mentrestant, el nou director general esportiu Monchi i el tècnic Manolo González ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol un apunt més. El Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar ja la final disputada a Leipzig, Alemanya, al Rayo Vallecano per 1-0.
4: Trescat Info.
5: Parlem ara de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada després de fer oficial ahir el club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat, substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai, amb qui firmarà per 3 temporades. Pascual farà avui una roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà amb l'Andorra, on segurament donarà més explicacions. Mentrestant, el Barça de bàsquet accelera les negociacions també per incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Pujol, que havia estat també abans director esportiu del Baxi Manresa.
4: Trescat Info.
5: I en waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
9: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
5: Sentim ara el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
10: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
5: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina es jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a Mataró en una sèrie al millor de 3 partits.

0: Dos quarts de deu del matí, aquesta tarda es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'Audiència Nacional Espanyola apunta que el partit va destinar prop de 200.000 euros a una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui protagonisme pel germà del president espanyol i és que comença el judici contra ell pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències. I els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. D'una altra manera, l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel fa nous bombardejos al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Això és el que us hem destacat aquesta primera mitja hora i a partir d'ara també us explicarem que comença l'Audiència Nacional Espanyola les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els pompiers aranesos consideren que els pobles de Benús i Begús són els més exposats de la Vall d'Aran a patir incendis forestals de sisena generació. I Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana amb una nova edició de la Fira Literarum. En esports d'Eudal, el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada.
1: Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria els 70 milions d'euros més 10 en variables.
0: Ens trobem davant d'un dels dies més càlids de maig. Bona part de l'interior del país superarà els 35 graus. A Ponent se n'esperen 37 i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38. Una calor canicular que persistirà de cara demà divendres. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu. Dos quarts de 10 i 2 minuts, el govern i els sindicats d'educació es tornen a reunir aquesta tarda a partir de les 3, després que la millora de l'oferta salarial del departament no satisfés els sindicats. La convocatòria s'ha ajornat, estava prevista al matí, i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari a l'ensenyament de l'USTEC.
2: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: I mentre no es desencalla la negociació, es mantenen les protestes dels docents. Avui, com us dèiem, hi ha una nova jornada de vaga al Vallès i al Maresme. A aquesta hora, un grup de manifestants tallen la C32. De seguida que puguem anirem cap allà.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites de l'Audiència Nacional Espanyola que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedrat, l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit Madrid. Paula Brujats.
5: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, exigeix explicacions al PSOE i que depuri responsabilitats si s'escau. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Lo que sí tengo que pedirle y exigirle al Partido Socialista es que reaccione, es que tome las medidas que tenga que tomar y desde luego que den mayores explicaciones porque las de ayer fueron absolutamente insuficientes.
0: També creu que hi ha una campanya per fer caure el govern espanyol i recorda al PP que no té prou suports parlamentaris per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Avui hi ha molta activitat judicial, arrenca l'Audiència Nacional Espanyola. Les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen és la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici, que va començar l'abril, hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva exnúmero 2 al PP, Maria Dolores de Cospedal, va negar com conèixer ni haver format part de capo operativo ilícito.
7: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
8: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
9: ¿Fue informada en algún momento?
10: No. Però és que jo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li reclama 19 anys de presó. És la petició de pena més alta.
4: 3CAT Info.
0: 9:45, ara sí ens n'anem cap a Mataró per veure com va la manifestació de docents que avui afecta les comarques del Maresme i el Vallès. Marta Vallès, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs continuen els talls intermitents de l'autopista C32. En un primer moment, a 8:45, s'han tallat els dos sentits de la marxa. Després s'ha obert en sentit Girona l'autopista, però la marxa, la manifestació, ha anat caminant en sentit Barcelona, en direcció a Cabrera de Mar, i, per tant, ara es tornen a fer talls intermitents i es tornen a aturar els dos sentits de la marxa. Això passa perquè, de fet, els Mossos d'Esquadra, avui preveient aquest tall de circulació, havien desviat prèviament els vehicles. Per tant, no hi ha conductors bloquejats a l'interior de l'autopista, com sí que va passar ahir amb el tall sorpresa que es va fer a diferents punts del país. Avui no, es desvien per l'interior dels municipis i per vies alternatives, i per tant això fa que els manifestants puguin anar realitzant els talls de manera intermitent segons els hi convé. Hi ha una gran pancarta que reclama millores per l'educació pública. Recordem que a primera hora s'ha fet un tall també a Canet de Mar, també aquí a la comarca del Maresme, per demanar també millor salari, menys ràtios a les aules i més mesures per l'educació inclusiva. El fet que els Mossos d'Esquadra tallin la circulació abans que els vehicles puguin accedir a l'autopista fa que hi hagi enormes caos de trànsit a l'interior dels municipis per on està succeint aquesta protesta. Per exemple, a la ciutat de Mataró hi ha un embolic impressionant de trànsit aquest matí. Durant el tall hem parlat amb l'Anna Torralbo, que és del sindicat USTEC. Pel que fa a la comarca del Vallès, hi ha dues bicicletades, una que surt de Terrassa i l'altra de Sant Cugat del Vallès, i confluiran a les 12 del migdia a la Universitat Autònoma.
0: Marta Vallès, gràcies. Bon dia.
11: Bon dia.
4: 3CAT Info.
12: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
13: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
12: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
13: T'ho perdràs?
12: Més informació a futurfest.cat.
4: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran s'han atacat mútuament les últimes hores en una nova escalada de la guerra a l'Orient Mitjà que compleix 3 mesos, la meitat dels quals amb una treva fràgil en vigor. L'exèrcit nord-americà ha tornat a bombardejar aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies. Ara ha colpejat la ciutat portuària de Bandar Abbas, al règim de Teheran, i ha respost amb drons i míssils contra una base aèria nord-americana. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però les noves hostilitats han allunyat les expectatives d'acord i el preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3% amb el barril de Brent, ara al voltant dels 96 dòlars. D'una altra manera, l'existència d'un esborrany d'acord de pau amb l'Iran. Washington, Oriol Serra.
14: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
15: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
14: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país.
0: Al front de l'Iban, Israel assegura que ha començat un nou atac al sud del país contra objectius de la milícia de Hezbollah a la ciutat de Tir. Netanyahu ha promès els últims dies intensificar l'ofensiva. Un dels seus ministres més ultres ha cridat avui a destruir 100 edificis de Beirut per cada dron de Hezbollah que impacti contra un soldat israelià després de la mort dimecres d'un soldat israelià de 20 anys al nord del país. Canviem de qüestió. El govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles. L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigat per conductes inapropiades. París, Isabel Galí.
16: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Edouard Geffrey.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat.
4: 3CAT Info.
0: Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits, que és el que es coneix com a coallotjament o co-living. Segons us ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio, els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament al lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. New Amsterdam és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja han aconseguit aturar un desallotjament i també d'un edifici de l'Eixample on la setmana passada els Mossos van executar el desnonament d'una família vulnerable amb 3 menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al Matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
18: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·lidins, descobrim ara que tenen un deute amb l'agenda de milers d'euros.
0: El Matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles d'aquesta empresa.
4: 3CAT Info.
12: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
13: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
12: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
13: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
4: 3CAT Info. Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia,
19: Exoplanetes.
20: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
19: Perquè la ciència fa avançar el món.
20: La poma de Newton.
19: També a la plataforma 3CAT.
0: Hem arribat a 3:15 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia. Segueix la circulació molt complicada a l'entorn de Mataró, perquè recordem-ho, la carretera C32 està tallada a Mataró en sentit Barcelona i a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Això provoca retencions des d'Arenys de Mar en sentit sud i des de Vilassar de Dalt cap al nord. Mossos fa desviaments abans d'arribar al punt tallat. Afectades també a moltes de les vies de l'entorn d'aquest punt de tall. Especialment destaquem la C60 i a retencions des d'Argentona en sentit Mataró i també la Nacional 2, el seu pas per la ciutat de Mataró. A la resta de carreteres destaquem també encara congestió a la C58 de Terrassa a Sabadell sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat per un accident. Aturades també encara a la Ronda de Dalt i a la Litoral de Barcelona, especialment sentit Llobregat, i a molta densitat a la 2 i a la B23 d'entrada cap a la capital.
19: El temps.
0: Jofre Genué.
22: Déu-n'hi-do aquesta matinada el termòmetre, especialment cap a punts de l'Alt Empordà, on s'hi ha sumat les elevades temperatures que estem tenint amb una tramuntana una mica rescalfada, i això ha fet que la temperatura no hagi baixat d'aquests 28 graus al Portbou, per tant, un valor tòrrid que seria excepcional per un mes de maig. També, déu-n'hi-do, a l'Estartit, a Rocamaura, el termòmetre no ha baixat dels 25 o 24 a Mataró, 23 a Montserrat, 22 a Barcelona, més valors tropicals a tota la façana litoral, especialment de la costa central i punts de les comarques gironines amb aquesta tramuntana una mica rescalfada. Avui esperem pic de calor, les temperatures toquen sostre, l'episodi de calor més intens del que portem d'any, amb uns valors que seran més propis de juliol o agost que no pas de finals de maig. S'esperen valors pròxims als 38 a les zones més càlides de Ponent especialment, però no es descarta Catalunya Central o interior de Girona, i entre els 35 a 37 a moltíssimes poblacions del peritoral cap a l'interior. De fet, a la costa es pot arribar a superar tranquil·lament als 30. Vent molt calorós que ha de persistir al llarg dels propers dies, però ja amb valors potser 1 o 2 graus menys. Tendència a anar-se desinflant aquesta calorada i amb més nuvolades de tarda, sobretot a partir del cap de setmana al Pirineu, on podrien haver-hi més tronades. De fet, avui esperem algunes nuvolades al voltant de la Serra del Cadí, nord del Berguedà, Lluçanès, entre el Ripollès i Osona, que no descartem que donguin alguna gota.
19: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Més coses, els pompiers aranesos consideren que els pobles de Benús i Begur són els més exposats de la Vall d'Aran a patir incendis forestals de sisena generació. És el resultat d'un estudi que ha de permetre implementar un pla basat en la gestió forestal i la ramaderia per tal d'evitar-los. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
23: Situats en un vessant solell força escarpat i envoltats de vegetació, Benús i Begur són els pobles aranesos que pitjor ho tindrien per afrontar un gran incendi. Així ho determina l'anàlisi que han fet de tots els municipis els pompiers d'Aran. Ara, el govern aranès, a través d'un pla de gestió del paisatge, s'ha fixat dos objectius. El primer, desbrossar els entorns dels pobles, i el segon, mantenir esta neteja amb ramats d'ovelles i cabres. Oriol Sala, conseller de Gestió Ambiental.
24: Volem treballar primer en una desbrossada mecànica, en un sunque a aquell 25 metres que demana o que a tau exigís la pròpia llei, sinó és que siguen de besuny en cas de cada poble. No? I a partir d'aquí ho metei una càrrega ramadera, perquè no ha cap de sentit limpiar si d'empius no hi ha un manteniment.
23: Este pla naix precisament de l'exemple de Vilamós, on fa més d'un any que hi ha un ramat municipal, un model que es vol replicar a més pobles aranesos.
24: Sí que volem apostar en aquells pobles on s'apliqui o se comencen a gestir treballs, d'un que s'apostar, si hi ha ramader en poble que bo sumar a carro de Consell General d'Aran e que al final cruve per prestar un servici a l'administració que hi era de limpiar, nosaltres estem volem apostar per a que era via ensajar d'ajudar estem al sector primari.
23: Paral·lelament i seguint l'exemple de Vilamòs, també s'ha remès als ajuntaments un model d'ordenança per obligar els propietaris privats a mantenir els seus terrenys nets.
0: Marxem a Puigcerdà per ella l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament. Joaquim Albalate.
1: La Fundació Cerdanya Cinema denuncia el que considera un bloqueig per part del consistori que no els ha cedit l'ús del Teatre Casino Ceretat durant les dues setmanes que dura el certamen i que tampoc garanteix la seguretat de l'equipament. Això fa que la 17a edició del festival, diuen, pengi d'un fil. Jordi Forcada és el director.
2: En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya, jo crec que no té sentit.
1: L'Ajuntament argumenta que cap entitat pot reservar un espai tants dies seguits i ofereix el Museu Cerdà, amb molta menys capacitat, com a alternativa per la segona setmana del festival. També reconeix que no pot garantir les condicions tècniques i de seguretat que demana la Fundació.
2: Ja no només és una qüestió de dates i d'ús d'un espai públic, és amb quines condicions s'està cedint a les entitats o si està operant, no? Nosaltres hem detectat una sèrie de deficiències, com a qüestió de riscos laborals i etcètera, que almenys nosaltres com a operadors sí que fem l'esforç de complir la normativa i que el que hem fet és demanar a l'Ajuntament que subsani aquestes anomalies.
1: Mentre l'organització del festival exigeix una solució immediata per garantir el seu futur, l'Ajuntament li ha demanat que presenti una proposta compatible, diuen, amb els recursos que els pot oferir.
0: Fins diumenge, Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre es converteix en l'epicentre de la cultura catalana amb la Fira Literarum. 43 programadors d'arreu dels països catalans es trobaran en una mostra referent on es podran veure 25 espectacles literaris. Móra d'Ebre, Jordi Barranca.
3: A poc comencen a gruixar els actes, tot i que la inauguració oficial serà demà al vespre, un acte presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. La fira eminentment professional aterra portes aquí a Móra d'Ebre després d'haver passat abans per Morella, els ports, Calaceit, el Matarranya i Reus, al Baix Camp, i ja s'ha convertit en un referent a tot el país i està en plena expansió. Lluís Flores n'és el director.
5: Tingueu en compte que quan hi ha 25 d'espectacles literaris, normalment n'hi havia 16, hem augmentat, sobretot seguint el criteri, com veureu, que hi hagin totes les disciplines. I això és una cosa que hem aconseguit en guany. Hi ha disciplines des d'arts audiovisuals, com ha sigut l'Ebre Lumen, passant per Pallassos, que és una paraula que cal reivindicar, i un art que cal reivindicar amb aquest nom, fins a arribar a l'espectacle més vist, que pot ser, per exemple, la poesia recitada o el circ.
3: Avui demà són els dies en què les escoles i instituts de la comarca visiten la mostra que se celebra juntament amb la Fira del Llibre Branc. La programació inclou totes les disciplines i s'adreça als programadors de fora les grans ciutats. Entre les apostes,
5: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa, una obra que fa 2 anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim, ara ja se sap qui era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
3: En total, 45 institucions i entitats donen suport en l'organització de Literarum. Les més destacades són l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la Generalitat i també el Consell Comarcal.
0: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen. Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de llibre vell, els escull, perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. El llibreter Marçal Font, de la llibreria Fènix de Badalona, explica que va detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que li comprava llibres en català de no ficció, i l'expert en IA, Xavier Vinaixa, detalla què busquen les tecnològiques amb aquests textos.
6: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, un altre d'1, un altre de 100 i un altre de 3. I era molt clar que era automàtic.
25: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
0: El Gremi de Llibreters de Vells ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura. I surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaur Rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. Els subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha obert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Audal Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
7: Un exemplar de Tyrannosaur Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, a Europa, a Itàlia, a França, a Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
0: L'esquelet fòssil d'aquest tiranosaure rex té 67 milions d'anys i el van descobrir en un jaciment de Dakota del Sud, als Estats Units. L'excavació i restauració dels ossos va durar gairebé 5 anys.
19: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
8: Bon dia. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador de 25 anys ha donat prioritat a l'oferta del Barça davant d'altres que havia rebut. L'operació se situarà al voltant dels 70 milions d'euros, més 10 en variables. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa, però, que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford.
19: 3CAT Info.
8: Encara en clau blaugrana, Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça i al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que tot i això era el moment de fer-ho.
9: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
8: A l'acte celebrat ahir al matí, Alexia Putella va estar acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte va rebre missatges de companyes d'exfutbolistes com ara Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets o d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre el públic que hi va anar al Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
9: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
8: L'afició blaugrana també va acomiadar Ima Pileón, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran la temporada que ve. A més d'aquest Barça-Reial Societat, ahir es va jugar un altre partit més de la Lliga Femenina en presència catalana, Deportivo de la Coruña 2, Espanyol 2.
19: 3CAT Info.
8: L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més després que es complissin els requisits que hi havia per la renovació automàtica, jugar més de 20 partits i que l'equip hagi aconseguit la permanència.
10: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
8: Mentrestant, el nou director general esportiu Monchi i el tècnic Manolo González ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol, el Crystal Palace de Londres és el nou campió de la Conference League després de guanyar ahir a la final disputada a Leipzig a Alemanya el Rayo Vallecano per 1-0.
19: L'actualitat esportiva a fons.
8: Parlem ara de bàsquet. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet quan acabi aquesta temporada. Ho va fer oficial ahir el club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai. Pascual farà aquest migdia una roda de premsa on donarà més explicacions. Mentrestant, tant, el club blaugrana accelera també les negociacions per incorporar Xavi Pujol al Baskonia com a nou director esportiu de la secció. Pujol havia estat abans també director esportiu del Baxi Manresa.
19: 3CAT Info.
8: I en waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
11: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
8: Sentim ara també el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
14: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
8: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon a Mataró en una sèrie que és el millor de 3 partits.

0: Les protestes dels docents no s'aturen. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per a l'escola inclusiva quedin per escrit. Pocs moviments entre els socis de govern de Sánchez, malgrat les crides del PP l'endemà d'una nova intervenció judicial que situa el PSOE sota sospita. Només el PNB i Podem reclamen obertament al president espanyol que passi a l'acció davant els casos coberts. Comencen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. La suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel llança nous bombardejos al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Prohibició total a la Universitat de Girona de portar als exàmens qualsevol aparell electrònic com telèfons mòbils, rellotges digitals o auriculars, entre d'altres. Els estudiants s'exposen a un suspens directe si desafien aquesta mesura. Perilla la continuïtat del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no els cedeix l'ús del teatre Casino Ceretà ni garanteix tampoc la seguretat de l'equipament. Mora d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana amb una nova edició de la Fira Literarum. La mostra de referència plegarà una quarantena de programadors d'arreu dels països catalans i una programació de fins a 25 espectacles literaris. L'ex-Beatle Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane. Ho ha fet a través d'un directe de TikTok. Conté 14 temes i s'estrenarà demà divendres.
1: Esports.
2: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria entre els 70 i els 80 milions d'euros. Alexia Putellas s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. El Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club negocia incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: Ja ens queda el titular del temps. Calor excepcional per a un mes de maig avui amb ambient d'agost o juliol. Els termòmetres començaran a superar els 30 graus al llarg de les pròximes hores i s'acostaran als 35 a l'interior. De manera local s'arribarà als 38 graus, sobretot al Pla de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu. 3CAT Info.

Francesco Gabbani, des d'Itàlia. El passat 8 de maig ens presentava Summer Fun. I què millor que començar aquest dijous amb la seva música, que ens carrega de piles per acompanyar-te a una nova edició aquest dijous. Què tal, família? Com va? Com portem la calor? Ens hi tornem a posar, programa 131 de la temporada, i ens sonem ja 612. Ja estem a les acaballes ja del cinquè mes de l'any. Avui és dijous, 28 de maig, ens queden 218 dies per acabar l'any i només 28 pel pròxim festiu, que serà el 24 de juny, amb motiu de Sant Joan. De seguida passarem per la finestra del temps, perquè avui és un d'aquells dies on necessitarem molta energia i, sobretot, poca roba. Estem a dijous i ja gairebé fa olor de cap de setmana, però abans de llançar la tovallola repassarem les portades que avui venen més embolicades que els cables d'uns auriculars a la butxaca. I també es comença a olorar el cap de setmana, així que va ser hora de buscar excuses perfectes per sortir de casa. Tindrem espai per l'agenda cultural de la vila per repassar els millors plans que tenim a tocar de la mà, perquè quedar-se al sofà aquests dies hauria d'estar prohibit. Sobre dos quarts d'onze us convidem a escoltar la següent entrevista. Hi ha històries que han viscut sempre al costat de casa, però que gairebé mai no han tingut micròfon. Records que han passat de boca en boca, entre sobretaules, places i carrers, i que sovint s'han anat apagant en silenci. El projecte Veus del Record vol evitar precisament això, que tota una memòria col·lectiva desaparegui sense deixar rastre. La iniciativa la impulsa el Centre d'Estudis Argentonins amb la participació de l'escriptora Emília Illamola, la historiadora Maria Josep Castillo i l'especialista en teatre comunitari Cristina Navarro, que també s'encarrega de la direcció artística del projecte. Veus del Record dona veu a persones grans del municipi perquè expliquin episodis de la seva vida entre els anys 48 i 78. Escoltarem l'entrevista de Maria Rosa Martínez a Emília Illamola.

0: 93 797 1550.
1: I recorda de recuperar les entrevistes i seccions del programa, que les tens disponibles al web de radioargentona.cat i a les plataformes digitals d'iVoox i Spotify. Insisteixo, avui és dijous i li tornarem a fer trampes al rellotge. Si et quedes aquí, et prometo que el matí del dia d'avui se't passarà volant, com deia la cançó de Bola de Drac. Salutacions, família, de qui us parla. El meu nom, Miquel Carabaño. S'acosta l'estiu i l'Aurea Frank ho sap molt bé. Ho plasma amb aquesta cançó.

És Aurea Frank amb el seu tema, és meravellós. La veritat que li queda, li ha sortit molt bé, tot i que s'ha fet famosa versionant cançons internacionals al català. Amb la seva música anem tot seguit al temps. Avui ens hem llevat amb un cel ben net de núvols. L'aigua del mar està tranquil·la amb només una mica de mar de fons i el vent sembla que encara estigui dormint perquè està completament aturat. Això sí, els que hagueu sortit d'hora de casa ja haureu notat que la jaqueta feia nosa des del primer minut i és que les temperatures mínimes han pujat de valent i ja ens movem en un ambient molt suau a tota la comarca. Prepareu els ventiladors i busqueu les ombres perquè aquesta tarda l'estiu ens ensenyarà les dents abans d'hora. Continuarem tenint un sol de justícia, no veurem ni una gota d'aigua i el termòmetre farà una pujada d'aquelles que fan tremolar, vaja, enfilant-se fins a uns xafogosos 34 graus a l'interior. Una calorada intensa que només intentarà calmar un ventet molt suau de Garbí, deixant el mar ideal per als qui pugueu fer una escapada ràpida a la platja per sobreviure a la suada. De cara al divendres, el panorama ens donarà un respir molt agraït per tancar la setmana laboral. Mantindrem el cel radiant i el temps estable, però les temperatures màximes baixaran uns quants graus per quedar-se al voltant dels 31. Seguirà fent calor, evidentment, però ja no serà aquest forn viscut en el dia d'avui. El vent bufarà molt fluixet del sud, deixant el mar com una autèntica bassa d'oli, ideal per començar a olorar el cap de setmana amb molta calma. I atenció a dissabte perquè el temps ens portarà una petita sorpresa al

0: A ti podrem aprofitar per fer el tafur, el sol amb tota tranquil·litat, tot i que ja començarem a veure quatre núvols alts que faran bonic. La cosa canviarà a la tarda, quan el sol, quan el cel, volia dir, es començarà a tapar marxes forçades i acabarem el dia bastant ennuvolat. No patiu pel paraigua perquè tampoc s'espera que plogui, però aquesta capa de núvols farà recular el termòmetre i ens deixarà una jornada molt més fresca, amb màximes que ja no passaran dels 28 graus. Un dissabte una mica de transició, ideal per descansar de tanta calor i agafar forces. Així que anem a passar un bon dijous i molta paciència amb el termòmetre. I si sou dels que heu d'anar més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, aquesta és la crònica que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, l'estiu ens ha arribat de cop i és que avui de nou tornarem a parlar d'aquest ambient molt i molt càlid amb valors que podran enfilar-se entre els 37 i 38 graus, aquesta temperatura més alta cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, o bé també cap a la zona del Pla de Lleida. Valors que també seran elevats cap a la Conca de Tremp, cap a les comarques de Girona, cap a la zona de la Catalunya central, valors que podran arribar entre els 36 i 37 graus, i a altres punts del país s'arribarà perfectament a valors de 33, 34 i 35 graus. I en conjunt, i és que dominarà l'ambient assolellat, han de créixer alguns núvols d'evolució de cara a la tarda en zones de muntanya, algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat local que no tendirà a anar a més, i tot plegat amb aquest ambient càlid que ens ha d'acompanyar en bona part de la setmana. Això és tot de moment.
0: Doncs vinga, amb la informació del temps, tot seguit anem als titulars.

En la portada del diari Ara, dia de comiats a les campiones del Barça. L'afició brinda un càlid adeu a Alexia Putellas, Marta Torrejón i Mapi León i Ona Batlle. Pel que fa als casos de corrupció, es redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Ferraz per investigar una trama per entorpir la justícia. També destaca en clau internacional que l'Iran difon un esborrany d'acord sobre Hormuz que Washington nega al cap de poc. Es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i en esports l'anglès Gordon del Newcastle és el primer fitxatge del Barça. El Punt avui destaca en portada el Maresme, una economia diversificada i una bona qualitat de vida cohesionades a tocar del mar i de la capital. La Vanguardia, Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. Imatges per Pedro Sánchez amb el papa Lleó XIV. El periòdico Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. També destaca que el port licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus accessos i que la intrahistòria del vídeo de la caiguda d'Andic 3 mesos abans de morir. El Barça fitxa el davanter anglès Anthony Gordon per 80 milions. L'esportiu imatge per Alexia, que clou l'etapa gloriosa al Barça amb l'homenatge de l'afició i un triomf contra la Reial Societat per 2-1 en un dia emotiu en què també s'acomiaden Ona Batlle i Mapi León. Esport destaca el fitxatge de Gordon, fitxado, i Mundo Deportivo divideix la portada en dues parts, Eterna Alexia i Gordon fitxada. Vinga, ja som gairebé a divendres i es comença a olorar el cap de setmana, així que va ser hora de buscar aquelles excuses perfectes per sortir de casa.

Avui l'Aula d'Extensió Universitària proposa una conferència sobre sostenibilitat sota el títol La crisi de sostenibilitat, urgent necessitat d'un canvi. És una xerrada per reflexionar sobre els grans reptes ambientals i socials del present. Avui a les 6 de la tarda al Centre Parroquial. Demà arriba una proposta carregada d'adrenalina. El Casal de Joves organitza una escape room terrorífica per a majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 7 de la tarda al Casal de l'antiga fàbrica Velcro. És gratuït, però cal inscripció prèvia a través del web municipal. També demà la Coral Llaç d'Amistat us convida a descobrir el darrer disc del seu director, el cantautor Narcís Peric, que presentarà cançons d'amor i lluita a les 8 del vespre al Saló de Pedra en un acte de taquilla inversa. I dissabte, cita amb la música. La Coral Cantidor oferirà el seu concert de primavera a l'església de Sant Julià a partir de les 6 de la tarda, sota la direcció de Glòria Suari. El recital comptarà amb les veus de Laia Molà, Irene Comerón i Quim Capdevila, acompanyats de Sergi Rodríguez al piano, Marc Bigatà a la guitarra i Pol Nieto a la percussió. L'entrada és lliure. De cara a diumenge, nova ruta guiada per descobrir Argentona. Aquesta setmana la proposta és la visita al viver d'Argentona amb un recorregut pels jardins, el casal noucentista, l'ermita romànica del segle XII i una exposició dedicada a la història de la pagesia. Les inscripcions per 4 euros es poden fer a argentona.cat. I abans d'acabar, recordeu que el Museu del Canti manté oberta fins al 28 de juny l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, una proposta artística centrada en el cos i la pell com a materials d'expressió. I pel que fa al cinema, el Centre Parroquial projecta la pel·lícula La Isla de Amrun, divendres a 9:15 en versió original subtitulada. També la podreu veure dissabte a 8:15 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. I pels més menuts, aquest cap de setmana teniu Super Mario Galaxy. El podré veure dissabte a les 4 de la tarda i a 6:15 i diumenge a les 5 de la tarda. Aquesta és la informació de l'agenda d'aquesta setmana, que també podeu consultar al web d'argentona.cat.

0: És la nova proposta de la gironina Aina Reig, que amb la història de sempre ens explica la història del típic amor d'estiu tan intens i bonic que sembla haver de durar per sempre. Però tots sabem que no és així. I és que amb l'arribada del mes de setembre aquest amor sempre es refreda i el dol és inevitable. Ens situem en un xiringuito de la Costa Brava on comencen les millors aventures, però aquest cop és diferent. Ella ja coneix com va tot plegat i ens diu que no vol tornar a caure amb la temptació d'una nova història. La història de sempre. Anem a l'entrevista amb l'Emília Illamola, de la mà de Maria Rosa Martínez.
1: Cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: Emília Llamola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem aquí per parlar de Veus de Record, que és un projecte que teniu entre mans des del Centre d'Estudis i molta altra gent que us hi heu implicat. Explica'ns d'on neix aquest projecte, d'on neix.
1: Bé, aquest projecte neix d'una conversa d'aquelles casuals, no? De totes maneres, res surt del no res. Per tant, aquí ja devia estar, d'alguna manera, covant o madurant. És la Cristina Navarro, que bueno, ens trobem casualment i ella, doncs, al saber doncs, que jo formava part de la Junta del Centre d'Estudis, bueno, proposa una idea que tenia ja en ment des de fa temps, no? Madurant. O sigui, fer un projecte teatral comunitari basat en gent d'aquí d'Argentona, amb vivències que potser elles mateixes ni els hi donen importància, però que vistes des de fora conformen un tapís que ens explica com era aquell poble, no? I això abasta del 48 al 78. O sigui, està entre mig d'aquestes dues grans èpoques tan potents, una la postguerra, la que se'n parla molt, i després, doncs, la transició. I això és un projecte de memòria oral, de gent que encara et pot explicar el que va fer i el per què. Aleshores, això arrenca d'una manera, doncs, bueno, molt tímida, no? Perquè primer passa per la Junta del Centre d'Estudis, que l'any passat es feia 25 aniversari i bueno, va semblar que era un projecte meravellós, no? Per, no sé, celebrar també aquests, a més de tot el que es feia, celebrar aquests 25 anys, però clar, no es va poder fer en aquell mateix any. Aleshores, la Maria Josep, de seguida, Castillo s'hi va incorporar i aleshores això ha portat molta feina. La primera reunió la vam fer, diguem que cap a finals de l'any passat, vam triar les persones i de seguida ens vam posar d'acord. Era gent, potser algunes tenen més notorietat que les altres, però també les vam triar d'una manera intuïtiva de veure què ens podien explicar. I vam tenir la gran sort, bueno, vam fer com unes línies, no? Que després t'explicaré cada persona, doncs, què és el que li vam demanar, perquè, clar, totes aquestes 13 persones, 6 que van venir a explicar-ho, més les 7 que tenim per dimarts que ve, dia 2, la seva vida dona per molt més d'unes píndoles de memòria oral de 6-7 minuts de venir a explicar. Però aleshores nosaltres vam demanar, focalitzar, que ens expliquessin un aspecte en concret de la seva vida, no? I la sort que vam tenir primer de tot, bueno, primer que entre la Cristina Navarro, la Maria Josep Castillo i jo hi va haver com una mena de, no sé, de relació que de seguida es va posar en marxa, de seguida ens vam posar d'acord, de seguida ens vam il·lusionar amb el projecte, saps? Aleshores, com que a més totes tres som molt treballadores, aleshores, doncs, bueno, doncs vam posar fil a l'agulla. Van posar fil a l'agulla de seguida.
0: I a més, totes tres teniu una vessant molt diferent, no? Podríem dir, la Cristina és actriu, ve de les arts, del teatre, de la interpretació, la Maria Josep Castillo és historiadora i tot veiem tots molt lligada a la literatura, als llibres, a la lletra, no? Heu pogut donar aquestes tres mirades al projecte?
1: Sí, a la demanda, perquè clar, la Cristina, el projecte de la Cristina, en principi, era doncs, fer, basat en aquests testimonis, fer una teatralització del que ells ens explicarien, o sigui, basat, no?, en aquests testimonis, o sigui, un projecte de memòria oral, doncs, però comunitària, basats en gent d'Argentona. Això és el que ella demana, que tindrà, doncs, i a més està projectant-se, ara començaran durant l'estiu doncs, tots els assajos i tot això, dins del festival Sense Portes, la primera setmana d'octubre, si no recordo malament.
0: I els mateixos protagonistes de les seves històries seran qui ho teatralitzaran o seran actors que agafaran el seu paper? Com
1: aquí això? Hi haurà autors, gent jove, nanos, és a dir, i algun dels protagonistes, si vol tenir-hi un paper, aleshores això es anirà veient, eh? És a dir, cadascú deixar com un marge de llibertat. Aleshores, tornant al començament, és a dir, el que des del centre d'estudis vèiem era que això era molt important, que no quedés només en una teatralització, cosa que és molt important i més dintre del marc dels Sense Portes, sinó que això ho havíem de recollir. Per tant, què hem fet? Hem anat a parlar amb aquesta gent, hem tingut entrevistes més llargues, més curtes, les hem resumit i aquests testimonis, primer, els hem presentat, ahir va ser la primera presentació, vam presentar 6, i la setmana que ve en presentem 7 més. Però aquests testimonis resumits quedaran publicats a la revista Fonts, també. Aquests 6 primers en la revista de juliol i els segons a la revista d'octubre, juntament amb la valoració de la teatralització d'aquests testimonis.
0: Tinc entès que els primers testimonis, els que vam poder veure ahir, són més de l'àmbit social,
1: sí.
0: I la setmana que ve veurem més de l'àmbit polític. Ens ho pots explicar, això?
1: Aquests primers han sigut com més polítics socials i els altres més culturals, de veïnatge, no? Ens va semblar... Clar, aquí, en el poble, cada un doncs, porta la seva... I estem convivint, no? Cada un porta la seva...
0: La seva experiència.
1: Exacte. Aleshores, ens agradava també barrejar-los, però vam fer aquestes dues... Clar, no els podíem posar tots trets al mateix dia, perquè seria impossible, no? Massa llarg, massa dens, massa... No. I ens va semblar una bona presentació, en aquest sentit. Vam tenir la sort també... que a més de posar-nos d'acord de seguida, vam anar a fer un primer contacte amb aquesta gent i ens van dir que sí de seguida. Aleshores volíem gent que tingués més de 75 anys, o sigui, que estessin vius, actius, vius, entén-me, en el sentit de vius per participar, uh-huh. per voler, saps? Uh-huh. Aleshores, doncs, però que... com t'ho diria, s'il·lusionessin amb el tal com nosaltres ens anàvem il·lusionant el projecte, i vam tenir aquesta sort, tots dintre del seu punt, des del seu lloc, s'han il·lusionat, no sé, aquest matí, per exemple, ahir ja estaven molt contents els que van participar, i aquest matí també me n'he trobat un altre m'ha enviat un missatge, oi que bé que van ahir, estem contents, tot i que alguns d'ells tampoc tenien experiència i tenien tota una sèrie de recels, no?
0: Explica'ns això, com va anar ahir, com ho van viure ells, pujar a l'escenari, no?, davant de tot tothom, sí. Allà a la sala, com va anar?
1: Mira, estem molt contentes, això és el primer que et volia dir, però com que m'has preguntat coses que anaven més enrere, mira, el Saló de Pedra estava ple, pleníssim, jo em sembla que no l'havia vist mai tan ple, estàvem molt contentes, no sé si hi ha fotos, perquè de vegades, quan el que estàs vivint va més enllà de les expectatives, no penses, saps, a fotografiar-les, però va ser... molt bonic. Primer vam tenir, en aquesta primera sessió, vam tenir a la Quica Albert, que ens va parlar de la represa del català a l'escola. Després vam tenir el Pep Duran, que ens va parlar de la caputxinada i de la JAC, perquè ell era membre de la JAC. Després vam tenir la Carme Hernández, que ens va parlar dels començaments de la Velcro. Clar, en un poble doncs, eminentment pagès, posar aquí una fàbrica, això... 59-60, els anys... És a dir, que va tenir el seu impacte, perquè en aquells moments a la Velcro només agafaven a gent d'Argentona. Després tenim el Joan Grau, que ens va parlar de la pagesia i de la Unió de Pagesos, que clar, aquí també té molt de suc tot això. Després l'Assumpció Mínguez ens va parlar de solidaritat i de tot el que van estar ajudant els presos polítics en el final del franquisme, de tot el que s'hi jugaven. I vam tenir doncs, també el Joan Major, que ens va explicar com, és a dir, la transició des de Barcelona a Argentona. Perquè clar, la transició nosaltres... Molta gent diu del 78 al 81, hi ha gent que diu fins al 86, hi ha gent que diu no, fins al 90, és a dir, però clar, la transició no va començar. Sí, teòricament es diu, va començar amb la mort de Franco, però no, perquè hi havia molta gent, moltes associacions que des del camp eclesiàstic, des del camp empresarial, des del camp associatiu, estaven treballant. I el Joan Major era una d'aquestes persones, bueno, i una mica d'alguna manera tots, no? O sigui que va ser molt bonic, perquè clar, aquestes píndoles, què pretenien? explicar breus moments de les vides. I així els hi havíem demanat i els hi havíem acotat, perquè, clar, no hi havia més temps. I aleshores també estem molt contentes de que després, en el col·loqui, hi van haver bastantes intervencions, que tampoc ens ho esperàvem, gent que s'interessava, i segurament que quan ho vegin escrit encara s'interessaran més per aquest moment, perquè del 48 al 70 i pico, 80, són uns anys dels que no es parla gaire, però que es van viure molt intensament. És a dir, han quedat com callats i encara tenim la sort de tenir gent que ens en volen parlar i ens en poden parlar.
0: Per tant, jo estic interpretant, Emília, a veure si estàs d'acord amb mi, que el que esteu fent és no només donar a conèixer vides, no?, i situacions personals, sinó reconèixer, perquè en el moment en què coneixem estem reconeixent aquella persona i aquelles accions, no? Entenc que ha de ser, per tant, molt valuós per totes les persones que hi han participat. Aquesta experiència personal és el d'enriquir moltíssim.
1: Sí, per començar amb nosaltres, perquè la Cristina ha vingut també, però les que hem portat al pes ha sigut la Maria Josep i jo, tant de les entrevistes com després, diguem, resumir-les en dues pàgines, perquè tampoc hi cap més, no?, a la revista Fonts, i ens havíem quedat així, no? Perquè ara la Cristina tindrà tot el protagonisme de cara a l'estiu, els assajos, tot, imagina't, no? Aleshores, és a dir, ja des de la primera entrevista ens vam adonar de tot el que estàvem aprenent, el que, tot i saber les persones que havíem triat i de del que volíem que parlessin, perquè ho sabíem, la riquesa de parlar amb elles, d'aquesta comunicació que es va establir. I aleshores, doncs, bueno, la gent, aquestes 6 persones que van participar, doncs, estaven molt contentes de poder explicar en un àmbit més ampli, doncs, aquest fet en concret, no? Perquè nosaltres vam mirar que es pogués presentar perquè vingués tot un públic d'Argentona que coneixia, no coneixia, havia sentit a parlar, no, però posar-los-hi, perquè vinguessin a mirar i a escoltar amb aquestes dues sessions, no?, de presentacions, la d'ahir i la del dimarts. Després, un altre públic que potser no ha pogut venir, potser no s'han enterat, que s'ho trobarà escrit en el fons. I després, un tercer públic que s'ho trobarà teatralitzat, doncs, en el Sense Portes. O sigui, crec que estem arribant, hem arribat o podem arribar o tenim la intenció d'arribar a un públic molt ampli.
0: Deies al principi que quan pensàveu el projecte, quan vau començar l'any passat?
1: Sí, més o menys fa un any.
0: Pensàveu que arribaríeu aquí?
1: Bé, de moment estava tot aquí en el cap, no? És a dir, però cada una tenia una cosa diferent. Però no ens ha costat posar-nos d'acord. Però sí, clar, els temps, ara ja ho estàvem desitjant, perquè, clar, les entrevistes les comencem, si no recordo malament, al gener. Clar, perquè primer hi va haver tot una mena de converses, de preparació, etc, perquè ens havíem de preparar. I després les entrevistes les comencem al gener i les acabem al març, que també ha sigut un treball molt minuciós. I aleshores ara ja estem veient això que tu dius que pensàvem, que, saps? És a dir, ja ho estem veient i, bueno, ho acabarem, i també ho estem d'alguna manera ensenyant en el poble, no? I, bueno, acabarà amb aquesta teatralització.
0: Ja per anar acabant, Emília, m'has dit que aquest dimarts, ahir, estava plena la sala.
1: Sí.
0: Dimarts que ve, qui ara t'hagi pogut escoltar i dir, ostres, doncs jo vull anar a veure, tindrà espai?
1: Jo crec que sí. Ara us diré qui vindrà la setmana que ve, que em sembla que ja ho sap, però sí. Tota aquesta gent, tant la que va venir ahir com la que vindrà el dimarts que ve, formen part de grups que estaven treballant activament en aquests anys, saps? Des de diferents llocs, no? I és el que aquesta tria posa en relleu. És això que tu estaves dient ara de reconèixer, etc. Doncs bé, ho hem fet d'una manera, no sé, molt, molt de poble que hi havia en aquell moment. En aquell moment, posar-lo a dia d'avui veient que el que han fet és molt vàlid i no s'ha de perdre. En aquesta segona presentació hi haurà la Cristobalina Sánchez, que va arribar aquí a Argentona l'any 1948 amb tota la seva família. Ella tenia 13 anys i ens explicarà de com els van acollir el poble. Després hi haurà l'Angelina Carbonell, també, que ens parlarà del grup de teatre L'Estruc, que, bueno, que un grup de teatre independent que va estar aquí a Argentona, estava en el centre parroquial a finals dels anys 60, primers dels 70. La Cati Alzina, que ens parlarà del Club d'Esplai els Cabirols, també de primers dels anys 70. La Maria Noé, que ens parlarà de les estores que es feien en el carrer Indústria i que ella des dels 13 anys hi participava petit, als sopars de carrer. Tota aquesta cosa tan valuosa que la tenim, la veiem, però no, saps? La deixem passar. Després la Isabel Cunyat, que ens vindrà a parlar de que com des del voluntariat va muntar una empresa, no? És a dir, de cuinant, fent de cuinera, organitzant els dinars per colònies, etc. Va muntar la seva pròpia empresa en uns anys en què era difícil que una dona es posés per ella mateixa una empresa. Després, bueno, la Isabel Vergés ens vindrà a explicar aquells anys de metge, com era ser dona de metge, doncs com criar, cuidar una família, algunes anècdotes. Ens explicarà com en la seva família els seus fills han mamat tota la medicina i d'alguna manera s'han encomanat de la professió, perquè n'hi ha molts, no? O sigui, ens vindrà a explicar totes aquestes coses que normalment ella potser et dirà, no, és que jo no he fet res. Home, és que sí que ha fet, i moltíssim. I després també vindrà el Mike Gavin, que és una mirada des de fora. Ell arriba aquí l'any 78, no de Chicago, perquè ja feia anys que havia marxat, ell va néixer a Chicago, havia fet un tour per tota Amèrica Llatina, després es veu que va venir aquí a Espanya, però va estar al sur, i quan va sentir parlar dels catalans, que teníem una altra llauna, va venir cap aquí a Catalunya. I ens explicarà tot això. Aleshores, és clar, és una mirada des de fora, de trobar-se un poble que diu, a veure què passa aquí, no? I ens explicarà això. O sigui, hem volgut barrejar en una època en concret, 30 anys i una mica més, coses que passaven i gent que ens ha semblat doncs, que ens ho podien explicar i ens ho podien fer-los valorar.
0: Emília, això serà dimarts de la setmana vinent, a tots aquests testimonis, i recordem que tot plegat eclosionarà en un muntatge pel Sense Portes, primer cap de setmana d'octubre, en el que, a més, entenc que hi fareu participar gent d'altres generacions.
1: Sí,
0: per tant,
1: sí.
0: Això d'alguna manera retorna, no?, a la comunitat, no?, és el que està dient teatre comunitari.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, bueno, artistes d'aquí Argentona, és a dir, gent del poble, gent músics, actors, pallassos, etc. Tot això està en mans de la Cristina Navarro, que és la que ho sap més.
0: Doncs ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats per la feina.
1: Gràcies a tu, Maria Rosa, per donar-nos veu.

0: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
1: 28 de maig. Crisis de sostenibilitat. L'urgent necessitat d'un canvi. A càrrec d'Antoni Turiel, físic i divulgador científic. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al Centre Parroquial.
2: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
3: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
4: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.
6: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

El món és rodó és un dels darrers temes de Narcís Peric. El director de la Coral Llaç Amistat presentarà el seu disc de cançons d'amor i de guerra. Recordeu que és un disc el qual ens va explicar en l'entrevista de fa uns dies, que no està disponible en Spotify, però que sí podeu escoltar a través de YouTube o a través de la venda física que fa el mateix Narcís. El concert tindrà lloc aquest divendres a partir de les 8 al Saló de Pedra amb taquilla inversa. En 6 minuts ens plantem a les senyals de les 11 del matí. I abans us recordo que Argentona tornarà a vestir-se de colors i aromes primaverals amb la celebració de la Diada de la Flor, que tindrà lloc els dies 5, del 5 al 7 de juny. El municipi acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, artístiques i participatives que un any més convertiran els nostres carrers en un espai de trobada i celebració comunitària. La programació començarà el divendres amb la inauguració de 3 exposicions. El Saló de Pedra acollirà l'obertura de la mostra de bonsais presentada per l'Associació Amics dels Bonsais de Caldes d'Estrac. El Museu del Cantí presentarà la remodelació del seu jardí, un projecte formatiu desenvolupat per l'alumnat del PFI d'Argentona, i la jornada clourà amb la inauguració de la decoració floral del PFI a Cal Guardià. El dissabte, dia 6, estarà marcat per l'activitat al carrer. La plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre l'Avinguda Puig i Cadafalch es convertirà en un espai lúdic amb jocs de fusta gegants per a totes les edats. Paral·lelament, entitats i veïnat començaran a preparar les tradicionals catifes de flors que s'estendran pels carrers d'Argentona fins al vespre i la nit. El diumenge 7 de juny arribarà carregat de propostes familiars i culturals, des de l'exposició al Casal de la Gent Gran amb el seu treball de mitja i ganxet fins a la catifa comunitària Fes la teva a la plaça Nova. Passant per Abelles, la instal·lació d'un prat interactiu a l'Avinguda Puig i Cadafalch i un concert vermut a la plaça de Vendre a càrrec de la Garrinada. Com és habitual, la jornada posarà el punt i final amb la trepitjada de les catifes per part dels geganters i grallers. A més de les activitats puntuals, la Diada de la Flor oferirà propostes continuades durant tot el cap de setmana i dies posteriors. Entre elles, la mostra de bonsais, l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, l'obertura excepcional dels jardins de la Casa Puig i Cadafalch, el tradicional ou com ball al Museu del Canti, la Fira Mercat d'Artesania Artística i Alimentària i la Sínia Ecològica per als més petits. També s'hi sumarà el concurs d'aparadors, impulsat per Argentona Comerç i Serveis, que omplirà els establiments de temàtica floral. Amb aquesta programació diversa i participativa, Argentona reafirma la Diada de la Flor com una de les seves celebracions més emblemàtiques. Un cap de setmana en què la creativitat, la tradició i la vila comunitària floreixen amb força. Unes jornades on també hem de carregar el nostre mòbil o la càmera de fotos per fer-hi milers i milers d'instantànies. Del 5 al 7 de juny, Argentona rebrà una nova edició de la Diada de la Flor.

0: En punt les 11 del matí. El govern espanyol i el PSOE demanen prudència per les investigacions judicials contra els socialistes i insisteixen en la continuïtat de la legislatura. A Catalunya, el president Salvador Illa insinua una campanya judicial contra els socialistes i el PNB insisteix que cal avançar eleccions. En marxa l'Audiència Nacional Espanyola, l'interrogatori a l'exnúmero 2 del Ministeri d'Interior acusat pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui també declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Les protestes dels docents no s'aturen. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i al Vallès. Aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel ha fet almenys 8 morts al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Prohibició total a la Universitat de Girona de portar als exàmens qualsevol aparell electrònic com telèfons mòbils, rellotges digitals o auriculars, entre d'altres. Els estudiants s'exposen a un suspens directe si desafien aquesta mesura. El sector espera una bona collita d'ametlla de més de 12.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. Més de la meitat de la producció la porta la demarcació de Lleida. El coworking creix a les zones rurals i ja de més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen el 61% dels membres de la xarxa COUCAT rural, tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. I per ella la continuïtat del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no els cedeix l'ús del teatre, casino o seretà, ni garanteix la seguretat de l'equipament.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Anthony Gordon viatja avui cap a Barcelona per convertir-se en nou jugador blaugrana. El davanter del Newcastle passarà la revisió mèdica i firmarà el nou contracte. L'operació del seu traspàs se situarà entre els 70 i els 80 milions d'euros. Xavi Pascual compareix aquest migdia en roda de premsa per donar explicacions sobre la seva decisió de marxar del Barça de bàsquet a final de temporada. Ahir el Club Blaugrana va confirmar que no continuarà quan s'acabi aquest curs. Aquesta compareixença la podrem seguir en directe a 3CAT Info. I Marc Márquez ha de passar avui una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello, amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia.
0: El temps, calor excepcional per un mes de maig amb ambient d'agost o juliol. Els termòmetres començaran a superar els 30 graus de temperatura al llarg de les pròximes hores i s'acostaran als 35 a l'interior. De manera local, es pot arribar als 38 graus, sobretot al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre. A la tarda creixeran nuvolades al Prepirineu.
1: Trescat Info.

0: Les 11 i 4 del matí d'aquest dijous anem a refrescar-nos una miqueta amb la tertúlia.
1: Exacte. Home, hem entrat que encara passava una mica d'airet que semblava fresquet. Quan sortirem,
2: amb
1: ja veurem.
2: En comparació al carrer, aquí...
3: S'està bé.
2: S'està bé, eh?
0: Ai, que sí que s'està bé.
3: Però bueno, que de totes maneres...
1: A l'ombra.
2: A l'ombra, eh?
3: De totes maneres, jo tinc una cosa. Si algú li sobra un ventilador... i ens no, el vol portar un parell d'ells,
2: jo,
3: no aniríem malament, eh?
2: Jo ben estic bé.
3: Jo no, s'ha de fer una queixa.
2: Això?
3: Aquest ajuntament, que vinguin a la ràdio, que se sentin al costat nostre.
0: Oh, ja venen, ja.
3: I al costat d'en Miquel.
2: Ja venen.
3: Que això és una sauna.
2: Ja venen. És més sauna allà dins que aquí.
3: Però allà dintre, amb en Miquel, allà, hem d'estar amb en Miquel.
2: Sí, sí, sí, allà, allà sí.
3: Per això no es pot ser amb els anys
0: que... L'altre dia vaig anar al Decathlon a comprar un trajo de bany.
3: Sí.
0: I vindré...
2: Molt bé, Miquel, molt bé.
1: A l'arribat posaràs la roba de la feina.
3: Sí,
1: serà un trajo de bany.
2: Et poses aquí on t'has estat, en Miquel.
3: Tu creus que hem d'estar aquí sense aire condicionat, tots plegats aquí.
1: Va bufant per tot arreu.
0: La part positiva és que no m'haig d'embatumar amb protector solar.
1: Això sí, això veus, bueno, és un avantatge.
3: No, sí.
0: Puc viure la calor sense estar embatumat.
2: Encara tens el ventilador que hi ha allà darrere que pots accionar.
0: No va.
2: Ah, no va, aquell?
3: No, aquí estan de dorm, no.
0: No va, no va.
3: Aquí també està la parella aquesta que tampoc va.
0: A que fa goig.
2: Oi,
3: sí,
2: tant,
3: molt maco.
2: Eh? I què li passa que no va? Què li passa?
0: Pues està trencat.
3: Que s'ha espatllat.
0: Està trencat.
3: Que necessita un de nou i no arriba.
0: Ja en tenim un, que és el que està aquí, aquí darrere.
1: Sí, que ha de refredar l'aparato perquè si no es desconecta.
0: Aquest ventilador el que fa és refrigerar els aparells, perquè si els aparells agafen una temperatura prou alta,
2: salten.
0: Pot ser que ens quedem sense aparells.
2: Salten, sí. Exacte.
3: Mira, n'hi haurà ràdio que li diu igual a tothom. D'aquells que hi ha.
2: Amb la màquina de cinema. Aquest temps hem de deixar l'aire condicionat.
3: Perquè que li vagi, no? Sí.
0: Clar, com ho feu? Si no, com ho feu vosaltres?
2: Hi ha aire condicionat.
0: Hi ha aire condicionat allà, a la cabina.
2: A la cabina hi ha un aparell d'aire condicionat.
1: I a baix també baixa fresqueta.
2: I doncs a l'estiu, com comença a fer aquesta calor, com que a més és sota teulada mateix, doncs engeguem...
3: Tu diràs, que, allora un poc.
2: Sigui 22, 23, 24 graus, tampoc massa exagerat de fred, però almenys que no s'escalfin els ordinadors, perquè és el mal de l'ordinador.
1: I ara que vas a l'ordinador encara més.
2: Encara més. Com anava amb la màquina de 35, això no passava.
1: No, clar.
3: Perquè si no, si no, perquè no aniria ningú,
2: la màquina, si no, la màquina sol ja deixava anar un escalfor.
1: I escalfava allà els carbons.
2: Ui.
1: L'arc aquell que feien, mare de Déu, allò per soldar, eh?
2: Sí, sí. No.
1: Alta més, temperatura.
2: Fixa que totes les màquines d'aquestes antigues tenien com una espècie de xumaneia dalt. Que sortia...
1: Una xumaneia.
2: Veia sortir l'escalfor per allà, eh?
1: Sí, i es d'anar acostant els carbons.
2: Ah, exacte. Bueno, últimament ja era automàtic.
1: Ja.
2: Últimament era automàtic, però antigament...
1: Al principi, el maquinista havia d'estar a la guany perquè semblava que s'apagava una mica la llum i havia d'acostar una mica més.
2: No, no, i a més, aquí, com vien sent a Can Tomàs, hi havia un maquinista que, com sentia, com que s'apagava, la gent xiulava allò... A veure, què passa? Qui m'aplaudeix?
1: Qui m'aplaudeix?
2: Sí. I allò...
1: Està bé.
2: No, no, però... Llavors, fer cinema, no et podies bellugar com aquell que diu al costat de la màquina.
1: Evidentment.
2: Ara...
1: Podia fallar per aquí, per allà, trencar-se la cinta...
2: La cinta...
1: Etcètera.
0: Per cert, tinc una pregunta. Joan,
2: digue'm.
0: Puyo, amb la calor que fa,
1: sí,
0: com és que vas amb màniga llarga?
1: Com és que?
0: Vas amb màniga llarga, camisa amb màniga llarga.
3: Perquè no toca el sol.
1: Perquè, i pantaló llarg sempre.
0: Sí.
1: També, estiu i hivern.
0: Sí.
1: Perquè no vaig començar a prendre el sol.
0: No et veurem aquestes cametes tan, tan fines que tens?
3: No.
1: No.
0: No?
1: No, no, ja t'ho explico. Jo vaig començar a ajudar a casa treballant de pagès i aquella època no se sabia això de que el sol feia molt de mal o cremava o tenia els rajos ultraviolats, i jo anava amb pantaló curt i estaves 8-10 hores a sota el sol aguantant metge
2: i al millor ni camiseta portaves.
1: No, destapaves perquè amb l'aire semblava que estaves més fresc, però esclar, suaves allà acabant, etcètera. I així es vaig continuar quan ja treballava a la terra, però llavors anava a la platja perquè m'agradava el sol, i allà com un llagardaix, saps? Allò que es queda quiet sota el sol, com un llagardaix també, per cara i cara. I aleshores, bueno, clar, han passat els anys i de més, i va arribar un moment, comencen a sortir taques a la pell, coses que s'han de cremar, i he d'anar veient i tal. I em van dir, Joan, que no et toqui el sol.
3: I aleshores...
1: Sí, però és que això ja procuro passar, no hi tinc... Hi ha una, són curiositats que són qüestions personals, purament personals, que són tonteries, en el fons, si ho analises, però cadascú tenim les nostres, no?
0: De les nostres cabòries, eh?
1: Exacte, però vull dir que el cos, doncs això, sempre màniga llarga i pantalons llargs, que d'aquesta manera el cos ja no toca, d'aquesta manera el cos ja no toca.
0: Sí, sí.
1: Però, i el cap, que l'hauria de ser, que hi ha una cosa

0: sabia,
1: sí, no, no, són manies
0: de cada un. No, no, em continua agradant.
2: Sí, sí.
0: Però esclar, sembla que vull cridar l'atenció si me'l poso.
2: Ja,
0: no. Que dir? I no vull cridar l'atenció, no, vull passar no. una mica desapercebut.
2: Mira, en Joan Forns, en canvi, sí, eh? Maniga curta i calça curta.
3: Ah, mira, avui l'estreno.
2: Avui l'estrenes,
3: avui l'estreno, pantalon curt.
2: Molt bé.
3: Fins ara portava llarg, però...
1: Has esperat bastant, eh?
3: Eh?
1: Has esperat, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. Maniga curta ja fa...
2: I l'Engràcia avui va d'anar a l'UQ.
3: Exacte.
2: Jo? De tigresa.
1: Ah, perquè vaig amb el brilli.
2: Sí,
1: sí, perquè el tenia allà el calaix i que coi, això és moda.
0: Bé, l'hem de fer.
1: Cada dia.
0: Bé, l'hem de fer servir.
1: I a més, es porta.
2: Això és moda? Ha tornat la moda de tigresa?
1: Ara el brilli, sí. Això no s'ha marxat de moda.
2: Això no marxa?
1: No. Això és moda tot l'any. Hivern i estiu.
3: L'Anna Luque diu que arribarà una mica més tard, eh?
0: Doncs la curiositat d'això que estàvem dient, no?, de tapar-se el cap. Jo tenia molt cabell fosc, però molt,
1: bueno,
0: tot vol tot, dir molt.
1: Jo també el tenia fosc.
0: Sí. Bueno, perquè el rosso,
1: tenia molt
0: el rosso
1: aquí davant,
0: no tenia fosc.
1: I aquí davant diu que no vol vindre.
0: El cabell, o sigui, entre les celles i el cabell, allà on m'arrencava el cabell,
1: no el
0: dos
1: front.
0: Ditets. Dos ditets justets.
1: No es ve el front.
0: Que només se'n veia les arrugues aquestes que fem d'expressió.
1: Sí.
0: Només es veien dues ratlles i prou.
2: Carai, quina sort.
0: Una quantitat de cabell. I a més
2: molt?
0: A més, va ser l'època,
1: bueno,
0: dels
1: sí, aquí
0: Beatles, etcètera, etcètera.
1: No, però estàs bé de l'edat que tens.
2: Estic guapo, oi?
1: Sí, molt guapo estàs, cada dia més.
3: Canvia les ulleres.
2: Els meus 40...
1: No, no, però està molt bé, Miquel.
2: Estic a la meva millor versió, jo.
1: Sí, sí. No,
0: doncs total.
3: Què li has regalat?
1: A mi res.
3: Ah, no, bueno.
1: Un bon dia, m'ha dit.
2: Exacte.
1: M'ha dit bon dia.
0: Malgrat fer cas... Guapo. Malgrat fer cas a la dermatòloga de que n'és tapat, que no em toqués el sol, esclar, li vaig posar els meus dubtes, vaig dir, escolta, jo fins fa... 25-30 anys tenia cabell fins
1: bueno,
0: aquí.
1: Bueno, com tu, la majoria.
0: Com la majoria. I aleshores no entenc que el cap el tinc més ple de taques que el lloc,
2: sí.
0: Quan estava ben tapat.
1: Bueno, perquè passa.
0: Ben tapat, passa. Perquè ara havia una gruixa de cabell aquí, que el sol, ja et garanteixo jo, que no tocava
2: no
0: la
2: passava pell. Per allà, eh?
0: Aleshores, com és que d'aquí és el lloc,
2: sí.
0: Jo diria, més afectat.
2: I què et va dir?
0: Quan això hi va dir... Bueno, no, això no...
1: Traspassa.
0: No tenia resposta, lògicament, és que no té resposta.
3: Yeah.
0: Diu, no, sí, però és igual, això és culpa del sol. Val, d'acord, gràcies.
3: Molt bé. Perfecte.
0: No ho entenc, però bueno, sí. Si és així...
1: Mira, jo vaig amb el meu Sant Crist.
2: Amb el teu Sant Crist, és veritat, és molt maco, el teu Sant Crist.
1: Sí, una cosina es va enamorar del meu collar.
2: Sí?
1: Oh, que collar más bonito llevas. Digo, ¿quieres?
2: Però has de vigilar
1: que
2: no...
1: Te lo regalo. Dice, ay, sí. I quan li faig... Ai, no, no.
2: Però has de vigilar que no s'apreti, no?
1: Bueno, si s'apreta et contesten i ja està.
2: Ah, et pregunten com estàs.
1: No, em diuen, què necessiten?
2: Però et truquen al mòbil?
1: No, truquen amb a l'aparato.
2: Però l'aparato que té altaveu?
1: Sí, claro.
2: Ah.
1: És com si fos una ràdio.
0: No. Ell diu això que portes penjat si té altaveu.
1: Això no té, apretes aquí, no té
0: això
1: altaveu.
0: Només és un interruptor.
2: Vale,
0: i prou.
2: No m'estàs entenent. T'estic dient que si apretes això, et responen pel penjoll
1: aquí, no,
2: amb
1: no.
2: El mòbil.
1: Amb l'aparato.
2: Quin
1: és
2: aparato?
1: Com una ràdio.
2: Però quin aparato?
1: El que jo tinc a casa.
2: Ah, vale, bueno, explica-m'ho.
0: Si ara l'apreta, no trucaria
1: no
0: a casa.
2: Jo no ho sé.
1: No m'has deixat.
2: Eh?
1: Et
2: però...
1: donen un aparatet petit així
2: i
1: té volumen. Bueno, el volumen tu no el pots apujar, des d'ells. Perquè a vegades els tinc que dir, ai, abaixeu això, sisplau, que ho tinc molt fort, però et contesta per aquí. L'única cosa que hi ha és que això abans anava connectat pel telèfon i llavors era molt incòmodo. Jo encara no l'he provat de canviar-lo. I llavors no podies moure d'aquell puesto. I clar, d'aquí a l'habitació no el sento, però hi ha el d'allò que el posen més a l'amunt. Però l'última vegada me'n recordo que va ser quan vaig caure, estava a l'habitació i clar, m'enraonaven. I
0: tu,
1: hi havia, no! Hi havia una senyora a casa i els estava dient, és que de l'habitació no sé el que els diu.
2: Clar,
1: i llavors
2: clar.
1: Van pujar el volumen.
2: Clar.
1: I llavors els vaig escoltar. I ara ja no va amb telèfon i suposo que el puc portar a l'habitació.
0: Ja.
1: Que només es treu d'un endoll i posar l'altre.
0: Val.
3: Ah, però una pregunta. Si ara tu l'apretes...
1: No va.
3: Ah.
1: Ara no va.
3: O sigui, només et va quan estàs a casa teva.
1: Sí.
2: Perquè deu funcionar amb el wifi o amb la...
0: Mentre estàs
2: l'àrea de cobertura.
1: Això no serveix a casa i prou.
2: Amb l'àrea de cobertura.
0: A la zona de...
1: Si vas al terrat ja no serveix.
0: Això és com el wifi.
2: Ojo! On te vas tan fort, Joan?

0: mòbil.
1: És perquè així el sento pel carrer, si em toca.
0: Ah, sí? T'ha trucat molt o no?
1: No, no? Bueno, WhatsApp. De vegades, pip-pip, miro, hosti, no hi ha res.
2: El meu no fa soroll. Ja em poden enviar els
3: missatges
1: que vulguin. Quan entren
2: coses, jo no sé el que tinc, però va la mar de bé perquè no fa soroll.
1: Perquè deu ser
2: la veu... sona quan truquen.
1: La veu fosa, fora.
2: No, no, si és els whatsapps.
0: Bé, què diu el poble?
1: Que menjant es moren i sense menjar no viuen.
2: Sí, un altre poble està ja fa amb lo de
0: una altra setmana.
1: Ja una altra setmana. Falta una setmana per
2: la Diada de la Flor.
1: La Diada de la Flor, 5, 6 i 7.
2: Vaja faenada que tindran la gent, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, és veritat.
2: 3 dies.
1: Suposo que hi deuen haver com cada any els mateixos carrers, si fa o no fa. Suposo. No, no sé.
3: No sé si ha abandonat algú o s'ha afegit algú.
2: No, encara no fer el plano, no?
1: Han fet reunions per això.
2: No, però en Miquel encara no.
1: Ah, no, no ha sortit res encara.
0: A veure, si ho trobo això.
2: La setmana que ve li donaran.
0: Mapa de decoracions florals, sí.
2: Sí, ja el tens?
0: Sí, sí, sí.
2: Pues ja el podem donar.
3: Són els de l'any passat, però sí.
2: Perquè la gent que ens escolti aquesta setmana...
0: Són els de l'any passat? No.
1: Que n'hi ha menys.
3: El posar-lo al dia costa una mica, es veu.
0: Soc més efectiu que la intel·ligència artificial.
1: Com?
2: L'any passat va coincidir amb la fira de Mataró, em sembla, no? Joan?
1: Sí.
2: Que sí?
1: I es va jo, notar, des es va que ens va que fer aquella demostració de repartidor, de pizzas amb l'Anna, de la intel·ligència artificial, ja no crec res.
0: Sí, no. Has de... No, no.
2: Bueno, això de jo no hi crec tampoc amb això.
0: Bueno, qui farà decoracions florals són les veïnes del barri del Molí.
2: Uh-huh.
0: Hi haurà la plaça nova Fes la teva, la que podran fer
1: com sempre,
2: els nens i tot això.
0: Després hi haurà la ANC.
3: Les escales de l'església.
1: Aquesta la fan davant del centre.
0: Exacte. L'Associació de Famílies de l'Escola Bernat de Riudameia. Els Diables d'Argentona, l'AFA de l'Escola de les Fonts, el Museu del Canti dins del pati amb l'Ou com balla. I aneu a veure l'Ou com balla o no?
2: Jo sí, vaig cada any.
0: És xulo, eh?
2: Sí.
0: És curiós.
2: Jo miro des de baix, baix o baix, perquè m'agrada mirar-lo d'enfrente.
1: Sí, el dia 4 de juny duran fer-ho a la Catedral de Barcelona. El dia 4 de juny és Corpus.
2: I quins carrers fan més?
0: L'AFA de l'Escola Bressol Busquet i el Cargol Treu Banya. Després hi ha l'Escola Argentona, la Garrinada, Argengats, la Febre de l'Art.
2: Madre
0: mia. Això està el...
1: La Garrinada, si no canvien de lloc...
0: Carrer Gran.
1: La Garrinada, si no canvien de lloc, ho feien l'últim tram de l'Àngel Guimarà.
0: La Garrinada...
2: Ah, sí, allà dalt de tot, sí.
0: Sí, allà, sí, allà darrere de la paret de les mentides.
2: Com viu aquell
1: aquí,
2: noi allà.
1: Aquí, la Garrinada?
0: Sí.
1: Ah, així s'han canviat de lloc, eh?
2: Bueno, deuen fer un trosset aquí, a dalt.
0: Allà on
2: com hi viu aquell noi allà dalt.
0: On hi ha la plaça de Vendre, a baix.
2: Ei, per davant de Can Valls.
0: Sí, per allà.
1: Així s'han canviat de lloc, abans ho feien al tram final.
2: Sí, perquè hi viu aquell noi que és de la Garrinada.
1: Quin?
2: Aquell que viu allà als pisos aquell de Cal Arenas.
1: Però què? No té que...
2: Claro, que ells viuen allà dalt.
1: Sí, bueno, però no té res a veure.
0: No té res a veure on visqui.
2: Bueno, però sempre sí... Depèn en quines coses de festa del poble sí que té que veure.
0: La Febre de l'Art, el Moviment és Vida, el Calabrot, les veïnes del carrer Àngel Guimarà...
1: El Calabrot són els que ho fan allà dalt, a l'últim trap de l'Àngel Guimarà.
0: I la colla de geganters i grallers d'Argentona.
1: Molt bé.
3: Déu-n'hi-do. Fer-ho a dalt de tot, 16, al carrer Badalona, no?
1: Sí, 16, a la plaça.
2: I després els de la Corroja guardin també.
1: A la plaça Joan Pedrós.
2: Han fet uns treballs molt macos aquest any.
0: Què heu fet?
2: Han fet un tip de treballar.
0: Explica-m'ho.
2: És sorpresa.
0: És sorpresa?
2: Sorpresa total. Vaja,
0: no m'ho pots explicar.
2: M'hi van dir que no.
0: Et van dir que no?
1: Vaja. Va, digue-ho ara que no ho sabrà ningú.
0: Això. Allò que diem
3: els... I si se n'entén algú, què?
0: Allò que diem els de la ràdio, ara que no ens escolta ningú.
3: Ara, això mateix.
2: No, a mi em van dir que era sorpresa.
0: Que era sorpresa.
3: Sorpresa.
2: Sí, que no es podia comentar.
1: I on t'ho fan?
2: Doncs al carrer Gran i al... I el trosset aquell del riu de Me... Ai, del riu de Meia, de Puigcà de Fal. Suposo que és del...
1: Això sí,
2: no sé si és de la cantada del carrer Gran o del Colón en amunt.
1: Doncs pues aquell lloc podem pas fer-ho.
2: Per què?
1: No has vist com està?
2: El què?
1: El Puigcà de Fal.
3: Ara no, està una mica tapat.
2: Del Colón.
3: No, no.
2: el trosset del Colón a la cantonada del
1: Colón. El que és aquell tros està tot potes en l'aire.
2: Nosaltres sempre hem guarnit de davant de l'hotel Colón
1: com per la festa,
2: fins aquí a la paret de les mentides.
1: Com per la festa major no
2: tot
1: estigui acabat.
0: Però què guarniu al carrer? És a dir, els arbres, les faroles...
2: Aquest any em sembla que és com tipus banderoles.
0: Banderoles.
2: Perquè les banderoles que van fer estan cada any penjades.
0: Sí, sí.
2: L'any passat van fer lo de guarnir els arbres. L'anterior van fer... no me'n recordo què van fer. I després van fer un any unes boles molt grans i aquest any fem una altra cosa.
0: Que ho haurem de veure, no? La setmana vinent.
2: Ha donat molta faena.
0: Molta faena.
2: Passa que l'Ajuntament no. està content, eh?
1: Sí, però a veure,
2: que tinguin
1: Miquel,
2: en compte les senyores de la Creu Roja
3: que treballen molt,
2: que s'ho mereixen, eh?
1: La gràcia era abans com havies d'estar de genolls a terra.
2: Així, quin mal. Jo no podia
0: què vol,
2: anar.
0: Què vols dir?
2: I per, de fer les flors.
1: Per fer-ho, les catifes,
0: sí,
1: clar. Com si no t'ajupies no la feies, eh?
0: O com ara.
2: Bueno, i ara també, eh? Sí.
1: Bueno, però vosaltres no.
2: Nosaltres no, perquè ja som grans.
1: Ah!
2: Bueno, és sí, que però... cada un li arriba el moment.
3: Ja sou grans, però us heu afilat pels arbres per poder...
1: Però a veure,
3: ja
1: gràcies.
2: No, no, això abans... no és de l'Ajuntament.
3: Ah.
2: Això nosaltres no ho fem.
3: Però el que vau...
2: Nosaltres fem la faena. I els de l'Ajuntament ho munten.
3: Va.
1: Però abans...
0: Muntarà la brigada.
1: La gent...
3: Exacte, la brigada.
1: La gent gran...
2: I ho guarden també ells.
1: En gràcia, la gent gran...
2: Sí.
1: Tenia una altra visió.
2: Bueno, ja, claro, perquè era manual...
1: Els joves s'ajupien...
0: Donar de sopar.
1: O ens ajupíem, i els grans desfullaven el cabell...
2: Sí, me'n recordo que ens posàvem allà...
3: Els cistells de clavells que estaven a buscar...
1: Exacte.
3: I llavors els havien d'anar desfullant...
2: I els últims anys jo no podia desfullar perquè ja vaig notar que tenia al·lèrgia i no podia.
1: I si no, els posaven sencers.
2: Sí.
3: Els que encara estaven bé es triaven.
1: Però era més entretingut, eh?
3: Sí, ja... perquè es havien d'anar ben posant, ben posadets, cap i l'altre anava agrafat.
0: Vinga, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què tal,
3: bon dia.
0: Montserrat? Ja
4: parlem de catifes.
0: Catifes de flors, sí, que ja les tenim flors, aquí.
2: Ja fan olor.
1: Al carrer Nou les feien de flor silvestre, sempre.
4: Això, el meu pare sí. era molt...
3: La ginesta...
1: Tot flor de bosc.
4: No, tot flor de bosc.
0: Oh, quina olor, eh? Quina olor que feia aquell carrer.
2: Aquest any hi haurà molta flor, m'imagino.
0: Ah, sí?
2: Home, sí, pel temps ha
3: florit tot molt d'hora.
4: A veure, et dic una cosa. Vosaltres heu vist el Sant Crist que va fer el meu pare? Jo el tinc, eh? Tot fet de flor.
1: Sí.
0: El Sant Crist, una catifa que era...
4: No,
0: els...
4: heu dit malament... Bueno, és nostre... bueno, el tinc aquí a la meva habitació ara, perquè el tenia més germana.
0: Ah, una figura, una figura.
4: Sí, una figura.
2: Però les flors però... deuen estar seques ja, no?
4: Sí, es va posar i tot en una exposició, vull dir que és una cosa...
0: I després de tant de temps, quina cara fa el Sant Crist?
4: No, aviam, escolta, guapo, em té vigilada la nit, perquè no surti de per damunt.
0: Té controlada, no?
4: Sí, a la que veu que m'aixeco em diu, nena,
0: a la que veu que et xafardeges una mica massa, diu, Montse, cap a dins.
4: No, a la que veu que m'aixeco encara que vagi de puntetes, ara no puc anar-hi, però vull dir que veia que no faig Ramon, diu, nena,
0: cap a dins.
4: A posar-te cap aquí. Vull dir que tu no ho has vist, el
1: si,
4: que era.
1: Si et digués no. Això...
4: Era,
1: Montse.
4: Era cosa guapa.
1: Montse.
4: Digue'm, carinyo.
1: Si et digués això, quin susto et fotaria?
4: Quin?
1: Si el Sant Crist et digués això,
4: sí.
1: Quin susto et fotaria?
4: Anava a dir-te una cosa, no te la dic.
1: Va, doncs no la diguis.
3: Però si de cas.
4: Però vull dir que abans el carrer era molt maco. Venien els artistes d'un altre cantó, ja saps d'on, mirant el que fèiem nosaltres, per llavors copiar-ho, i ells ho feien amb flors, diguéssim, de jardí. Ja saps per allà on te vaig, no, Joan?
1: Sí, sí.
0: Hi havia més carrers, més catifes, que ara? O...
1: I tant.
3: Sí.
4: Ai, tant, abans era molt maco.
1: El carrer Indústria...
3: Es feia tot el carrer.
1: El carrer Indústria, que és el que jo dic, de dalt a baix.
4: De dalt a baix,
1: el carrer Àngel Guimerà. L'Anna Rebell fins a la plaça Nova.
4: Sí.
1: El Josep Soler també...
4: També, aquest tot. També copiava bastant.
1: El, Sant, copiava el carrer Lledó i Sant Isidro
4: també.
2: I el Josep Soler, que era preciós.
1: Ja t'ho he dit, el Josep Soler.
0: Carrer Indústria és... Carrer Badalona.
3: Del carrer Nou.
1: Allà t'hi ha hagut el gimnàs.
4: Allà era molt maco i tens que pensar una cosa.
1: Tu entres pel carrer Nou?
4: Tot el dia teníem gent per aquí allà anar mirant
1: Bueno, és que ja començàvem el dia abans de la nit, eh?
4: I tant, posàvem la sorra.
1: No, i començaven ja a fer alguna flor, perquè la que tocava el sol al dematí ja no hi havia, no, i...
3: Quedava cuita, eh? I posar-les quedava cuit.
1: Exacte.
4: El meu pare i el mosquit amb pau descansi, bueno, era el que se n'en cuidava. I dos mesos abans, a casa dels meus pares, ja hi havia reunió,
1: ja,
4: havia
1: ja.
4: Reunió de catequista.
3: Ja, s'organitzava.
1: Sí, sí.
3: I també alguns carrers, no sé si tots, quan es havia acabat la diada de la flor, feia un sopar,
1: sí, i
3: a
1: tant.
3: La fresca, al mig del carrer, també.
1: I tant.
2: A l'any hi havia
3: les taules...
0: Sí.
1: De cantar, amb...
4: Escolta'm, això conec amb una que està parlant ara, que va ser la que va començar-ho a fer, com em vaig en cuidar jo del carrer Nou.
1: Ah, sí?
4: Sí,
1: què els hi feies, pan tomàquet i botifarra?
4: Què va, amb mongetes, amb botifarra... I a casa, jo no ho entenc, sempre he sigut la burra. A casa, que jo tinc un senyor botano amb cinc focs, bueno...
1: Carai!
0: Home, sí que és veritat que quan hi ha coses d'aquestes, que hi ha molta gent, sempre hi ha aquí... treballa una mica,
3: es carrega
0: una mica més. Això passa tot arreu, vaja.
4: I vull dir que veiem que ho feia i ho organitzava i venia a l'Ajuntament a demanar permís i tot el rol. I qui va començar a fer les serenates?
2: Per la Montse.
3: Oh, això, les serenates és més antic, que es va perdre, però és molt més antic,
4: El meu home, mira, el primer any vam ser nosaltres i el segon any va ser el carrer Sant Ferran.
3: Es va recuperar la serenata.
4: I llavors es va començar a fer, però vull dir, a més, és que hi havia un ambient que no t'ho pots imaginar, Vull dir que era guapo, i a més estàvem... Vull dir que tothom parlava de lo que fèiem i era guapo. Molta feinada, però guapo. Vull dir que...
0: Però una jornada on ho passàveu bé, no?
1: Sí.
4: Cansats com burros, no t'ho pots imaginar.
3: Bueno,
1: Llavors,
3: feliços d'estar cansats.
2: Feia molta il·lusió.
1: Llavors, Montse... Et venia una tamborinada i se t'ho enduia tot.
3: Això també havia passat.
0: Sí, també.
1: Oh, i tant.
0: Però no era l'habitual, no?
1: No, però
4: el carrer... Sort. En el carrer vostre...
2: No va deixar ni la sorra.
1: Al carrer Indústria s'ho van dur tot.
2: Sí. I l'Àngel Guimerà igual.
1: Vam anar al sindicat, vam agafar bales de palla d'Ufals i vam tornar a fer la catifa.
0: Ostres.
1: Amb dues o tres hores,
3: allò de pim-pam, pim-pam,
1: pim-pam.
4: El que els havia sobrat coses, tothom us les aportava
1: sí.
4: I ho ajudàvem per poder fer la catifa. Era molt maco, era un ambient molt maco. Vull dir que tots ens ajudàvem un a l'altre, criticats, el que vulguis. Però ens ajudàvem tots això, un a l'altre.
2: És que si no ens avorraríem. Si no
1: sí, exacte.
4: Vull dir que, ens ho passàvem. Després direu que no els truco,
1: Exacte, Montse, vale.
3: Molt bé.
0: Gràcies, Montse.
1: Cuida't de la calor.
3: Adéu. Passa per l'ombra, clar.
2: Però era una festa molt maca, que venia moltíssima gent de fora, que aquest dia venien moltes parcel·les, que la gent comprava terrenys i es feia cases d'Argentona, en aquella època, Joan?
1: No, llavors passaven la gent...
2: I comprava,
1: a vegades passava algun conegut.
2: Venia molta gent de fora a veure les catifes.
1: A casa, els pares... quan entraves hi havia una entrada bastant gran, perquè hi havia un begut vi i així, esclar, hi havia sis botes,
3: les cases de l'època de...
1: sis botes de vi, d'aquelles grosses, imagina't l'entrada que era. Se sentaven allà amb la porta oberta i la gent passava, entrava, feia la xerradeta,
2: lo continuava, típic d'abans de tot arreu.
1: Jo havia
3: venut vi en aquesta edat, a 12, 13, 14 anys, a l'entrada de casa. De casa, al carrer Sant Ramon, també a les cases hi havia unes quantes que encara tenien aquesta distribució, que era una entrada gran, però hi havia un cancell. És a dir, la porta al carrer, un cancell, i llavors una entrada gran.
2: Un cancell què és?
1: Una vidriera.
2: Ah, vale.
1: A casa hi havia la porta d'entrada al carrer.
2: D'una altra manera.
1: A casa, la porta al carrer, i ja, a la cobrir la porta al carrer, ja era dins de l'entrada.
2: Vale.
1: I a mà dreta hi havia, quatre o sis botes.
3: Allà també era a mà dreta, botes grosses, uns 800 litres, normalment, i que eren les mateixes cada any, es havien de cuidar perquè no es fes agre, perquè quan hi posaves el vi nou...
1: I havies de cremar a sofrir.
3: S'havia de cremar,
1: i llavors abans de posar el vi nou
2: quan jo vaig caure al pou hi havia això,
1: havies de treure amb les curabotes les mares que havien quedat,
3: el resto de mares que haguessin quedat,
1: que haguessin
3: quedat fa, per netejar-ho. Ara ja entrem en tema
0: fèieu vi?
2: Sí, a moltes cases, a moltes cases
3: les botes grosses per acabar de netejar això que diu de les mares, perquè quan es buidava
1: quedava
3: un solatge baix i l'aixeta estava una mica per sobre,
0: yeah.
3: Llavors quan s'acabava ja, sí, s'hi tirava, ja no es podia vendre vi perquè ja no n'hi havia, les mares encara estaven toves, diríem, tiraven aigua, tombaves la bota i pel forat de l'aixeta
0: sortien
3: les mares, però sempre n'hi quedava una resta.
1: I llavors
3: abans de tornar a la barema de l'any següent, i això no ho feia tothom, era anar a buscar aigua de mar.
0: Aigua de mar
3: i netejar la bota per dintre, si vol dir que se n'hi havia de posar uns quants litres, remenar
1: la bota.
3: Les botes eren grosses, costava fer-les rodar i de més, i buidar altra vegada. I es quedava un resto que
2: això
3: era per evitar que es fes agre.
1: L'avi el que tenia era les curabotes, que era un ferro llarg amb un ganxo,
3: sí, i anava rascant.
1: I anava rascant pel forat de la bota,
3: anava rascant.
1: I llavors com estava...
0: I què se'n feia de la mare?
1: Es llançava. Llavors quan estava...
0: No servia per res.
1: No.
3: Sí, que servia,
1: bueno, sí, però...
3: El que passa que es llança.
1: I cremava.
3: Ara jo t'ho explicaré. Saps per què serveixen?
0: Per què?
3: Per tornar a fer vi d'una cosa que no siguin raïms.
1: Ah, bueno, sí.
3: O sigui, per exemple, de restos de canya de sucre, que s'havia tret el sucre, però hi queda sucre encara. Està trinxat, allò i de més. Si barreja aigua destil·lada i mares del vi que hagis tingut en allà. Es remena, torna a fermentar, perquè hi ha sucre, fa la fermentació... i llavors tornes a fer el mateix, ho treus del cup, filtrat o colat, i deixar reposar, i tornaven a quedar mares a baix, i el suc que queda té gust de vi. I tenia una graduació, depèn del sucre que hi hagués, la graduació era més alta o més baixa. El raïm passa, quan el raïm és molt dolç, la graduació és més alta.
1: Sí.
3: 12-13 graus pot arribar el raïm que es feia, el vi que es feia aquí, i el normal estava en els 11 més
1: 11,
3: o menys
1: 12, entre 11, 10 i 12, 12. Entre 10 i 12.
2: Bé.
1: Això... No, però inclús perquè el vi no es fes agre, el meu avi cremava sofrir.
3: Llavors era la bota, sí, quan es posava,
1: sí, el vi.
3: Abans de posar el vi,
1: sí, sí.
3: El vi novell, diríem, no? O
2: sigui, a casa anava dintre el pou,
3: es cremava
2: el vi, el trepitjaven
1: generalment allà,
3: sí, això és
1: els pagesos,
2: que és allà em vaig caure jo dintre el pou.
3: Això és perillós,
0: et vas caure dins del pou de vi,
1: perquè penses que el vi va sortir tan bo.
3: El cup, això que vosaltres en dèieu el pou,
1: és el cup.
2: 8 o 10 anys tenia, no tenia més.
3: El cup,
2: van deixar el pou obert i menys mal que em van rescatar aviat.
3: Ella li diu,
0: perquè si no pilles un colocón, no?
1: Perquè no, és que la fermentació desprèn un gas,
2: sí,
1: i pots quedar-hi, eh?
2: Sí, me quedo allà.
1: Pensa que abans, com es trepitjava el raïm amb el cup, el cup estava tapat per unes fustes.
3: Posaven taulons.
1: Unes fustes, uns taulons que hi havia entre taulor i taulor una distància... així, molt poca.
3: Si tirava
1: el raïm i trepitjava.
3: Inclús
1: els que trepitjaven s'agafaven amb una corda que, per si per desgràcia es trenqués un tauló i caiguessin a dins, es poguessin agafar, perquè si caiguis a dins no en sorties.
3: Bueno, depèn de l'estona. Sí, sí. Era l'anhídric carbònic i el monòxid de carbó. L'anhídric carbònic et mors ofegat.
2: Jugant el pilla-pilla, a mi no se m'oblidava el pilla-pilla encara.
3: Et mors ofegat, però l'altre no, l'altre és tòxic. El monòxid de carbó afecta el cervell.
2: Mare mia.
3: O sigui, sí, que hi ha mines, i a més, les mines de carbó, gas se li diu griso,
1: sí,
3: i és explosiu.
2: Mare mia.
3: I els miners anaven sempre... amb una gàbia, amb un ocell.
1: Amb un ocell, amb un canari.
3: I si veien que l'ocell feia cluc, que se dormia...
0: Feia piu-piu.
1: Tornaven enrere.
0: Havien de córrer, ja.
1: Però abans els pagesos, doncs el propietari de la vinya, perquè rarament el pagès era propietari, sinó que hi havia el seu propietari.
3: Hi havia el propietari, hi havia el dos sistemes, sí. Un
0: era el gestor de la terra, no?
3: Sí,
0: el
3: que treballava, no, era el propietari de la terra i del CEPS.
1: I tu el treballaves.
0: I tu el treballaves.
1: Ah, llavors ell es quedava un tant per cent,
2: sí,
1: de lo que del, del veí, del vi que recollies.
0: Quan es quedava?
1: No ho sé, ara.
3: Depèn. Però els que eren esplèndids, sí, era 3 a 1. És a dir, tres parts se la quedava el pagès, el que feia de pagès,
0: yeah,
3: i un terç se la quedava el
1: propietari.
3: El propietari.
1: Ah, llavors el vi te'l guardaven en el...
0: Per tant, 3 a 1 és 4.
3: I
0: per tant,
3: el pitjor...
0: Un 25% es quedava el propietari.
3: Això.
1: Sí.
0: I l'altre 75%...
3: L'altre a un terç i un altre encara que era a mitges. A mitges era bastant... Però bastant vi, greu.
1: Ja, ja. El vi que collies...
0: Ui, que tens un mussol, Joan.
1: Sí. El vi que collies te'l guardava el propietari, ja, en el seu celler.
0: Què dius? Te'l custodiava?
1: Sí. Llavors, com tu el necessitaves, perquè clar, tot el que collies, en les 4 o 6 botes que tu tenies a casa, no t'hi cabia tot. Mm. Llavors, com tu buidaves...
3: Depèn, sí, esclar.
1: Com tu buidaves, el anaves a buscar, sí, i el trasladaves,
3: ja,
1: a casa,
3: ja, ja, ja, ja.
1: Almenys el meu avi feia així, eh?
3: Esclar, depèn del gran que fos la vinya, el que es collia, si era molt o poc.
1: Aquí, jo, casa que havia... saps on t'havia trepitjat raïms, jo, aquí?
0: On? Aquí?
1: En el celler.
0: Ah, sí?
3: Se li diu el celler, precisament.
0: Ah, sí, sí, sí, sí.
1: El celler entraven els carros per aquí.
0: Sí, aquesta porta que hi ha...
1: Aquesta,
0: sí,
1: porta que hi ha aquí, i aquí tenien els cups. Mm.
3: Ja, s'abocava directament al cup.
1: S'abocava directament al cup. I llavors, a sota el cup hi havia...
3: Una portella per treure el vi
1: i la brisa.
0: No sé si encara deu mantenir una mica...
1: No ho sé, el que sí mantenien, recordo, era la premsa.
3: Sí, encara hi és. Abaixa de la... N'hi ha més d'una.
2: Sí.
3: N'hi ha dues o tres.
2: Sí. Les tenen allà com una dona que tenen al local.
3: Que anaven, eren premses de cargol.
2: Sí.
3: I llavors, la tapa, sí, l'apretava el cargol.
2: La tenen entrant amb esquerra.
1: Ai.
3: I amb una palanca...
2: La foto del casament està en el fondo.
3: Es anava baixant allò, hi havia la brisa.
1: Anar acabada d'escórrer el que quedava.
3: Els noms.
1: Però abans quasi bé cada carrer, hi havia una casa de pagès que rarament no tingués un cub. Mira, al carrer Indústria n'hi havia dos.
2: Perquè doncs hi havia moltes vinyes.
1: Al carrer Àngel Guimarà, que jo recordi, també com a mínim n'hi havia un.
3: I també hi havia cases, unes quantes, que hi havia molí d'oli.
1: Això ja no ho sé.
3: Perquè el molí va desaparèixer, evidentment, però hi ha cases d'aquestes velles, a casa meva, quan la vam comprar, es van tirar a terra i la vam fer. I vam trobar una pedra que hi ha, per exemple, a l'entrada de Madà, que té una pedra allà a dreta que està buidada, sembla una pica,
1: sí, sí,
3: però és gran,
2: sí, sí.
3: I allò era allà on recollien l'oli,
0: perquè l'oli que es faria igual que el vi, s'ha de premsar, i
3: el que passa que per aixafar-ho amb els peus no s'aixafa,
1: no, has d'estar una pedra que pesi,
3: són pedres grosses, clar, que van voltant, llavors, agafades amb un eix, van voltant i van matxacant,
0: ja.
3: Llavors aquella pasta, perquè queda com una pasta, es posa amb una premsa,
2: el molí
3: semblant, el molí és el, allà on s'aixafa, i llavors es posa, sí, en la premsa,
2: el poble amb molins d'oli,
3: però no es posa també com el raïm, es posa tot junt,
2: sí, tot junt,
3: tota la brisa, que diuen, que de fet és la pellofa, la brisa, tot junt. Ara aquí no, es fa, hi ha unes estores d'espart, rodones, que són de la mida de la premsa, i van fent una capa, una estora, la tapa i a premsar. I llavors es va escorrent, però no pots anar de pressa perquè l'oli és dens i has d'anar apretant
0: i va al seu ritme.
3: Esperar una mica, apretar una mica més, i anar apretant, i així es va escorrent tot l'oli. I aquest és l'oli.
0: És curiós.
3: Primer,
0: curiós. Sí, pensant, no sé si podria fer oli a casa.
2: Sí,
1: si els peus són forts i...
2: No crec.
3: No, que passa, per aixafar-ho, per
0: podria intentar-ho.
3: feia una mena de morter gros.
2: Feien coses petites.
0: Ah, un morter.
3: I xafar, amb cuidado, anar xafant i anar traient la pasta.
1: Sí, perquè si piques l'oliva amb un martell no resulta.
3: I una premsa petitona, per exemple, de les que es feien servir per imprimir una fulla sola,
1: sí,
3: que hi havia unes premses manuals, doncs mira, si habilites allò amb les estores...
0: Perquè estic pensant, aquí darrere, al costat, aquí a l'església, no hi ha una olivera?
2: Sí.
3: Oi, sí, tant. I fa moltes olives.
0: Sí, oi que sí?
3: Moltes. Que del terra fet nyap.
0: Em puc agafar?
1: Oi tant.
3: Si cauen a terra...
0: Si cauen a terra, puc agafar.
2: El capellà li va donar permís i cada any els agafava aquella senyora.
0: I aquesta, ara ja no, i aquestes olives donen oli, no? Suposo.
2: Home, clar, les olives donen oli.
3: Totes les olives de l'oli, si vols se xafes. I la brisa, això que se'n diu brisa, no és la pallofa, que té nom i no me'n recordo. La brisa és la grana del raïm.
1: Sí.
3: Només la grana. I no ho feien, aquí això no ho feien els pagesos. Hi havia qui ho recollia, una fàbrica.
1: I ho separava
3: el que era la pell, la raspa, les branquetes que aguanten els grans de raïm, i la pallofa, pel que s'havia aixafat. I la grana era menjar pels conills.
1: Exacte, ara t'ho anava a dir. La grana, a casa la meva àvia també tenia allà conills i me'n recordo que agafava la brisa i...
3: Ho separava, es deixava secar, separava la brisa.
1: Separava la brisa i la brisa, els conills. Llavors el conill tenia un altre gust també, Tenia gust de vi.
3: però amb els
1: conills, i també els conills el que anàvem a buscar amb la meva àvia, aglans.
3: Aglans menjaven?
1: Sí, també menjaven aglans.
3: Les besses sí que...
2: Aglans què eren?
1: La bellota.
0: La bellota.
2: És que anàvem, un
1: altre nom. Anàvem pels torrents,
3: sí.
1: Allà on hi havia alzines.
3: És curiós que aquí... hi ha, en els boscos d'aquí al Vol, anant cap a Borriac, hi ha alzines, hi ha alzines sureres que també fan glans, i alzines no sureres, que també, i algun roure. Tots aquests fan glans. I en canvi, quan cauen, que no els cull ningú, els senglars no se'ls mengen. Veus allà sota una alzina ple de glans, que mires i veus insectes, no, estan bé, i estan allà. I veus que agarades i arrencat del terra dels senglars que busquen cucs
2: i
3: els glans no el mengen, no ho entenc.
2: Claro, perquè s'ho mengen això.
3: És curiós.
2: Els bellotes se'ls mengen.
3: Oh, i tant, i els porcs. El porc ibèric de gla, que és molt més valorat, es mengen gla.
1: Que de vegades amb la iaia sí tenia conills, però tampoc allò una quantitat.
3: Ja.
1: I les aglans anàvem a un lloc que ens les compraven. Saps el que et té de marxar amb 5 pessetes a la butxaca?
3: 5 pessetes eren molts cèntims,
0: Que tenim una trucadeta, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia,
1: Anna. Buenas.
5: Anda, que si tu iaia no tenia conejo, la pobre.
0: Ja està. Ja t'ha tocat el rebre.
1: Què passa?
0: Per què no has vingut, Anna?
5: Ahir
1: sentí
5: que
1: deia
5: en
1: Joan,
5: la iaia tenia
1: conejos. Sí, oi tant. Tothom en té de cuní. Bueno, tothom no.
5: Bueno.
0: Com estàs, Anna?
5: Molt bé. Molt bé, estem molt bé, superbien.
2: Avui posem falta avui.
3: Doncs felicitats.
5: Perquè sabia que no arribaria, perquè ja està quasi mitja hora a la carretera.
1: Què dius, Anna?
0: Sí, que hi ha tall de carretera per les vagues de docents.
2: Ah, sí?
0: Sí, és veritat que hi havia...
3: Avui, altra vegada. Sí. Tinc un net a casa.
2: I no es pot baixar a Mataró, avui?
0: Tens un net a casa per què?
3: Per la vaga de mestres.
0: Però que no hi ha serveis mínims?
3: No.
0: No hi ha serveis mínims?
3: No ho sé.
2: Però la carretera està tallada.
3: Però els serveis mínims... estan exposats al sol totes les hores que faci falta.
0: Sí?
1: Sí.
3: I aleshores, mal que mal,
0: sí, doncs,
3: si hi ha una altra possibilitat...
1: Bueno, els locutors de ràdio com feu vaga?
0: Eh?
1: Perquè ara està de moda, això.
3: Anna!
0: Sí que ho diuen, sí.
3: Que t'hem deixat a part!
0: Algun dia haurem de fer.
3: Explica't.
5: Què vols que t'expliqui?
3: Home, coses alegres.
5: Ai, alegres. No, avui no tinc res per explicar.
1: No?
3: No?
0: No?
3: Casum.
1: Bueno.
0: Bueno.
5: Bueno, de què se trata avui, de què?
0: Oh, doncs mira, de coses d'abans, hem començat parlant de la Diada de la Flor, de com es feia el vi abans, de com feien l'oli, dels conills...
2: L'oli fan igual, eh?
1: Ja, i el vi també.
3: Sí, bueno, també. Ara hi ha màquines automàtiques per tot,
1: sí, eh?
2: Ja. El molí, allà a casa fan igual.
3: O sigui, al final de l'obra... aquelles operacions que es feien amb els peus, amb sí. el no sé què sigui, hi ha màquines que han substituït i sí. tal, però esclar, en el fons és el mateix.
2: Yeah.
3: El que ha variat, i aquest sí que és important, que abans el vi, si es deixava, o sigui, quan entrava el cup, començava a fermentar. I els pagesos, que en sabien, calculaven el temps i miraven la temperatura. I si allò començava a pujar massa la temperatura, correm-hi tots a buidar el cup. Perquè llavors el vi quedava, es feia malbé d'alguna manera. O sigui, no quedava bé.
1: Normalment
3: no.
1: La tradició del vi novell s'encetava per Tots Sants.
3: Això sí, també. Sí.
1: Per Tots Sants.
3: Que era tèrbol encara.
1: Amb els panellets i una mica de vi novell.
3: Sí. Sí.
1: I,
3: que en el fons encara dolcejava una mica.
1: Sí, no, sí.
3: No, però... el tot, però bé.
1: Molt bé, Anna.
5: Bueno, guapo.
1: Vinga, que vagi bé.
3: Adéu,
2: ens veiem dissabte.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Doncs, i és curiós això del raïm, el vi.
0: Ara estic veient un vídeo de com es fa l'oli.
3: Eh?
0: Uf, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí.
0: És feineta, eh?
1: Ui, tant.
3: Oh, no, són molts passos.
0: Sí, sí, sí. Ara el resultat ha de ser...
3: Però ja et dic,
2: satisfacció màxima, eh?
3: S'ha sofisticat tot, són totes màquines,
0: sí.
3: que ho controlen tot, el vi,
2: el
3: vi i aquest factor que és la temperatura de fermentació, que o sigui, d'una mateixa vinya, d'un any que ha fet unes temperatures i pluges
1: depèn molt
3: semblants
1: del sol també.
3: Un any amb un altre, i si en el cup no es vigilava, no es tenia ben apamat com en el moment en què es havia de parar la fermentació, és a dir, obrir, treure el vi novell, treure'l per sota perquè parés la fermentació, doncs el vi d'un any amb un altre, si això no es portava molt ben controlat, eren dos vins que no tenien res a veure. Ni de gust, ni de...
0: Sí, no,
3: ni
0: no.
3: De l'alcohol, ni de res.
1: Depèn també...
3: Actualment ho foten a dintre d'un cub, a dintre d'una...
1: D'una tina d'aquelles.
3: D'una tina d'aquelles d'inoxidable, que hi ha un serpentí per fora, que ho haureu vist, hi ha un tubo,
1: sí.
3: I que controla la temperatura de tot el procés, des del començament fins al final. I aleshores pots fer de vint i de raïms una mica diferents d'un any amb un altre, per la climatologia, el pots fer exactament el mateix vi.
2: No sé si en Miquel hi ha anat a la cooperativa de Bot.
0: A la cooperativa de...
2: Sí, és com un museu del vi i de l'oli.
0: A on està?
2: A Bot, a Tarragona.
0: No hi he anat, no.
2: Pues és preciós, eh? Ho dic pel que ha dit ell de la tinaja.
3: Sí, eh? Sí, tot tinaja, bueno,
2: tot és
3: les botes eren botes.
2: Enorme.
3: I les tinajes
2: eh?
3: Eren de fang.
2: Tornen a provar l'oli, sí. Entonen...
3: Eren de fang.
2: De pa amb oli.
3: No, allò però... per fabricar aquelles tinajes que dius tu, perdó, doncs aquestes eren de fang. I coure-les. I allò és immens, eh? Allò fa 4 metres i de diàmetre 2.5 o 3, segur.
2: Tot és
3: imagina per fabricar aquella mena de bota d'obra, d'obra, perdó, de fang,
1: de fang
3: i coure-la.
1: Sí.
3: És curiós, és curiós. Amb els mitjans que hi havia era complicat, eh?
1: El raïm, depèn si l'any havia sigut de molta pluja o de poca pluja, tenia una graduació on tenia una altra.
3: Com menys pluja i més calor, era més dolç. Llavors el vi era de més gran.
1: Si plovia molt, sortia molt flac de graduació.
3: I és curiós, el vi ranci, que es diu vi ranci, no és una especialitat, és un tractament que de fet és físic. M'explico. Un tractament químic seria barrejar coses que mesclades fan una cosa diferent, i físic no, és un tractament amb radiació, sol, I què més, què més, què més? I temps, senzillament.
0: És com el licor aquell, com la...
1: La ratafia?
0: Em surt ratafia, no?
3: De, no, la ratafia...
0: 40 dies de sol i serena, no?
1: Bueno.
3: Sí, però l'origen primer és químic.
0: Ja, ja.
3: Es barreja amb moltes coses, amb alcohol, i llavors es deixa a sol i serena, es filtra... I,
1: uns onclos de la dona, eh?
3: Sucre. Doncs el vi ranci, deixa-ho acabar, és curiós. Sí. Un dia, treballant a la vinya, perquè entremig del cep sembràvem, aprofitàvem la terra sí, per poder sembrar patates, cebes, el que fos.
1: El meu avi sembrava maduixes.
3: Ah, veus? Mira. Doncs, total, bevíem, esmorzàvem a la terra, allà on estéssim, i bevíem una mica de vi, aigua i vi. Vi d'aquella de casa. I aleshores que portaves una garrafa, si érem 5 o 6, o 2 o 3, els que fóssim, doncs agafaves una mica de vi, bevies i el deixaves a sota un cep. I continuaves treballant quan tocava i tal, i un dia vam perdre la garrafa. Hòstia, te l'hem deixat, te l'hem deixat, te l'hem deixat, bueno, res. I quan vam anar a baremar, vull dir que això havia passat poder un parell de mesos, vam trobar la garrafa. Hòstia, aquesta garrafa estarà, el vi serà ben agre. Destapem, ranci.
1: Sí.
3: Perfecte per beure.
1: Mira,
3: és curiós,
1: uns oncles de la dona,
3: el sol i serena,
1: uns oncles de la dona estaven en una casa de pagès aquí a Argentona, que eren els masovers, i nosaltres hi anàvem, perquè com hi anàvem, doncs sempre que si patates, que, va. I sempre la meva tia deia, espera que te donaré un gotet del vi de la bota del racó. Tenien una bota,
2: això passava a totes les cases.
1: Pensa que no hi havia ni llum en allà.
3: Ja. Els fosques totalment.
1: Sortia un vi, donàvem un got de vi, però és que aquella bota no la buidàvem mai. L'única cosa que feien, com van anar, feien la barema nova, i afegien.
3: Acabar d'omplir.
1: I afegien. I sempre...
3: Ja. Això, bueno, és tota una ciència, això del vi, en aquella època, ha sigut una ciència,
1: sí,
3: perquè
1: sí,
3: ara això ho ensenyen a... ja ho diré, escoles especialitzades en això, i això de control de les temperatures, exposició a la llum, etc. I es fan moltes coses. Hi ha alguns que produeixen, que fan això, garrafes.
2: Aquí també n'hi entén,
3: m'imagino. Garrafes de vidre de verd, els omplen de vi i els mig enterren fora. Això ho he vist a la televisió, que van fer un reportatge d'alguns que fan un vi especial i ho fan d'aquesta manera. I allò a l'aire lliure, eh?
0: Aquest d'aquí fora cuina molt amb vi ranci.
3: Ranci. Sí, sí.
0: No hi ha plat que no li tiri vi ranci.
3: El vi ranci està molt usat segons quines cuines, i també el conyac per fer un rostit, com la carn està acabat de jo
2: faig
3: got,
2: això,
3: un got de conyac s'evapora i queda
1: això, Miquel, és
0: com què?
1: Com la cuina de TV3,
0: sí,
1: els que cuinen allà, que fixa't que tots els cuiners o hi posen menta, o hi posen farigola,
0: sí,
1: o tots hi posen herbes.
3: Llaurer,
1: tots hi posen herbes, doncs, facin el que facin.
0: Doncs a mi m'agrada.
1: Fan un plat de macarrons.
2: Jo també poso,
0: a tu no t'agrada això?
2: Jo poso la pasta de macarrons, llaurer.
0: Doncs no. Jo sóc molt fan, de fer això.
2: Jo també.
0: Inclús uns macarrons amb una mica de...
3: D'herbetes.
2: Jo els vull amb la fulla de llaurer, la pasta.
1: No.
0: I,
2: sempre.
3: El romaní...
0: El fàbrega, el romaní.
3: El romaní és molt, molt usat. Certes llocs, a la cuina alemanya per exemple, hi posa molt de romaní, i allà és un país que de romaní no en tenen.
0: Però... jo fins i tot a casa tenia plantes de menta o de romaní, i el que feia era en un recipient posar oli d'aquest que compres en el supermercat, i tirava les herbes del romaní i ho deixava allò, doncs, macerar una miqueta, no? I et quedava un oli, doncs, una mica
3: aquest,
0: doncs,
3: amb
1: el aquest gust de romaní. Aquest que fa la cuina...
3: Té característiques de sanitat, eh?
0: Sí.
3: O sigui, el romaní,
0: sí.
3: De fet, va bé per la circulació...
1: Aquell que fa la cuina del pim-pam...
0: Existeix un alcohol de romaní, sembla.
1: Totes les herbes allà.
2: Sí, jo el faig servir per...
0: Oi que sí, per la circulació de les cames, hi ha l'alcohol de romaní.
2: Sí.
3: Sí, és això. Molt
1: bé. Senyors?
0: Sí, sí.
2: Però si tu ara fes un potet,
3: bueno, falta Miquel, 5 minutets, sí que ell va bé.
2: Jo feia servir sí. l'oli, posava all, sí. julivert i pebre,
0: sí.
2: ho triturava
0: sí.
2: i ho guardava tot, i quan allò posava una miqueta d'oli d'aquell.
0: Una mica d'oli.
2: I llavors ja té el gust d'aquell.
0: Sí, sí. No, a mi m'agrada posar així, inclús...
2: I ara per mi pebre... faig servir les herbes. Jo sí. faig servir moltes herbes.
0: Sí, també. Sí, a mi m'agrada sí. posar-hi.
3: El que també... Bueno, ara...
2: Bueno.
3: Ja us ho diré, El llorer. De llorer, gairebé tots els rostits, fulleta de llorer.
2: Jo el faig servir molt.
3: Que també és... Sí,
2: l'estofada, la pasta quan la cuo...
3: Va bé perquè dissol
2: sí.
3: els greixos saturats.
2: Sí.
3: Ajuda a dissoldre'ls.
2: Sí.
3: Vol dir que directament va bé per evitar el colesterol.
2: Sí, diu que per aprimar va bé.
3: Indirectament.
2: Mm-hmm.
3: Clar, perquè els greixos saturats són els que creixen més. I el romaní, i el llorer té aquesta característica. Mm. Hi ha qui es fa infusions de llorer, perquè li va bé, etc. No?
2: Sí, sí, sí.
3: És curiós.
0: Sí, sí. Bé, deixeu-me acabar amb una informació dels serveis per vosaltres i qui ens escolten, i és que la Diputació està fent enquestes telefòniques als argentonins i argentonines.
3: Sí.
0: Si rebreu alguna trucada.
3: Jo ja l'he rebut.
0: Ja l'ha rebut, ja?
3: I la què? Vaig contestar i tot.
0: Sí?
3: Sí.
0: És fàcil?
3: Sí.
1: I què pregunten?
0: Sí. No ho sé, que t'ho diguis, sí. Joan.
3: Una mica de tot. Una mica de tot, què vol dir? Per exemple...
0: que hi ha per dinar i coses d'aquestes,
3: coses
0: no.
3: Coses que són una mica... Si viu bé, Argentona, dius,
1: home, sí.
3: pots dir sí o no, depèn. Sí. No? Depèn
0: de cadascú. Si viu bé.
3: Però llavors, coses concretes. Els carrers estan molt ben cuidats.
1: No gaire.
3: I vas super, contestant super. El que tu et sembli.
0: Val.
3: I així es van fent preguntes, diríem, molt genèriques,
0: però... I què tardes?
3: De tot. L'Ajuntament funciona bé...
0: Però què tal?
3: Així aquí
0: també comences, t'ho pregunten? Va.
3: També. Doncs, l'alcaldessa o l'alcalde, què et sembla?
2: I això no s'ha fet l'opinió.
0: Però has de donar l'opinió o et diuen de l'1 al 10, puntui...
3: També. O sigui, hi ha parts que són de puntuació.
0: Val.
3: De puntuació, que és més fàcil de...
0: De l'1 al 10, com valores la climatització de la ràdio?
2: Exacte.
0: No?
3: De l'1 al 10.
0: De l'1 al 10. Un 1?
2: 0.
0: Ja han suspès. Vaja, en fi. Bueno, va, que ho sapigueu.
3: No arriba ni 5.
2: 0.
3: Bueno, climatització d'estiu.
0: La d'estiu.
3: La d'hivern.
0: Sí, la d'hivern.
3: Sí, 7, sí.
2: La de l'estiu es nota més que la d'hivern, perquè a l'hivern te portes una manteta i te la poses a l'escala.
3: No, home, però ara, a l'hivern almenys, aquest hivern, hem tingut
2: manteta, ja està.
3: Una placa aquí, com que això no és gaire gran,
2: claro.
3: Doncs s'estava bé, bueno, estava calent. Bueno.
0: Que ho sapigueu que fan aquest tipus d'enquesta, en Joan ja l'ha rebut.
3: Ja dic, és molt genèric tot.
2: O sigui, quan et truquen, que et dic la primera paraula que et diuen, què?
0: Què?
2: La primera paraula quan truques...
3: El que passa que el primer moment...
0: No ho sé, t'ho va dir ell.
3: El primer moment diu, el truquem perquè estem fent, o sigui, estem fent una enquesta de la Diputació.
0: Ah, vale. Això mateix.
3: I esclar, jo el primer moment que sento que truquen d'alguna cosa oficial, ja dic...
0: Estàs a punt de penjar,
3: ja. Ja m'han enganxat. No, ja et volen enredar per alguna cosa.
1: Sí.
3: Perquè esclar, si et diu, et truca de llave del Ministerio...
0: Sí,
3: dius, hòstia, el ministeri...
0: Alguna cosa has fet,
3: a mi m'ha de trucar el ministeri, em sembla que no anem bé.
0: Alguna malifeta has fet.
3: I llavors ho vaig allargar una mica i va dir, mira, saps què passa? Que de trucades que et volen enganyar, que d'estafes de tota mena, n'arriben moltes. Diu, si no vol, cap problema...
2: Sí, clar,
3: no farem, ja està.
0: Molt bé.
3: Bueno, davant d'aquesta d'això...
0: Tot el que es pugui col·laborar...
3: I a més ja li vaig dir, si a mitja enquesta jo ja veig... la cosa per acabar per un altre camí,
0: sí.
3: la deixaré plantada, vull dir, i tal. I
0: diu,
3: no, vostè mateix, doncs sí, si li creu que és així, doncs cap problema. Quan em va contestar això vaig dir, bueno,
0: vinga,
3: sí. I la vaig fer fins al final.
0: Perfecte, sí senyor. Que tingueu bon cap de setmana.
1: Igualment, Miquel.
3: Igualment.
0: Apa.
1: Adéu, bon dia.
0: A reveure.
3: I passeu per l'ombra.
0: Sí, i tant.
2: Bueno, és que no parlem de flors. Sí.

0: Us ho avança 3cat Info. Col·lectius laics engegaran una campanya contra la presència del Papa a Catalunya amb el lema "Jo no t'espero". Els actes inclouen una manifestació dimarts coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. La consellera d'Educació adverteix que la proposta que el departament presentarà als sindicats aquesta tarda serà la definitiva. Esther Niubó ho assegura al Parlament, on subratlla els esforços negociadors que ha fet el govern. Ho diu enmig d'una nova jornada de vaga que ha causat talls a carreteres i que afecta els professors del Maresme i del Vallès. La Comissió Europea multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per no haver frenat la venda a internet de productes il·legals i perjudicials per als consumidors. En concret, s'han trobat molts carregadors de mòbil que sobreescalfen o joguines que poden provocar asfíxia. Entre d'altres, si no ho reverteix, Temu s'arrisca penalitzacions periòdiques. El govern espanyol i el PSOE demanen prudència per les investigacions judicials contra els socialistes i insisteixen en la continuïtat de la legislatura. A Catalunya, el president, Salvador Illa, insinua una campanya judicial contra els socialistes. El PNB insisteix que cal avançar eleccions. I en marxa l'Audiència Nacional d'Interrogatori a l'ex número 2 del Ministeri d'Interior, acusat pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui també declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran. Israel ha fet una dotzena de morts al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Els bombers sumen 300 professionals més a la nova campanya contra incendis que comença la setmana que ve. Les altes temperatures que ja tenim i que es preveuen per aquest estiu marcaran la temporada. La campanya té en el punt de mira els incendis que poden superar la capacitat d'extinció dels bombers. I en cultura, Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana en una nova edició de la Fira Literarum. La mostra de referència plegarà una quarantena de programadors d'arreu dels Països Catalans i una programació de fins a 25 espectacles literaris.
1: Esports.
2: Anthony Gordon ha de viatjar avui cap a Barcelona per convertir-se en nou jugador blaugrana. El davanter del Newcastle passarà la revisió mèdica i firmarà el contracte. L'operació del seu traspàs se situarà entre els 70 i els 80 milions d'euros. Xavi Pascual explica que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada no perquè tingui una mala relació amb el club ni amb la direcció esportiva, sinó perquè se sent desgastat i no es veu en cor de continuar el projecte. Pascual afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere. I Marc Márquez ha de passar avui una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia.
0: I el temps: tarda de sol, nuvolades al Pirineu, Prepirineu i algun punt del prelitoral. Atenció a la calor que farà. Gran part de Catalunya se situarà entre els 30-35 graus. Alguns punts costaners i de muntanya tindran valors una mica inferiors i a Ponent es poden assolir els 37 i 38 graus.
1: 3cat Info.

Bones família, què tal? Com esteu? Soc l'Àlex Cortés de Vilassar de Mar i envio fortes salutacions al TikTok d'Argentona amb Miquel Carabaños i a tota l'audiència. Ja podeu gaudir del meu últim llançament, un àlbum anomenat Des d'ahir, a totes les plataformes. Fins ara família, adeu! Arriben

Des de Vilassar de Mar, l'Àlex Cortés, amb aquest tema que es diu Mallorca, i ens situem quan són les 12 i 7 minuts del migdia. Anem a la secció de cuina.

0: Anem a parlar de cuina amb l'Esteve. Bon dia.
1: Hola, bon dia tinguem i tingueu.
0: Què tal?
1: I tinguin.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, bé, estic molt bé, molt bé. Ja com la cançó, acalorado estoy.
0: Acalorado estoy.
1: Tariroriroriro.
0: Sí, sí. Ja ha vingut la calor, eh?
1: Ja la tenim aquí,
0: ja la tenim aquí.
1: Ja fa cosa d'or o tres dies.
0: Sí.
1: Ara ho canyorem més la pluja, una altra vegada.
0: No, vols
1: no? Sí, jo sí.
0: No, jo no.
1: Sí, sí, sí. No. Quan plourà, quan plourà?
0: Jo crec que ja... A veure, que ha de ploure, eh? I tindrem dies de pluja, però...
1: Clar que plourà. Escolta, hem de dir que el dia 13 del mes entrant, el mes de juny, hi ha el curs de ratafia.
0: És veritat.
1: Amb tota la parafainària del curset.
0: Sí, senyor, sí, senyor. M'ho vas enviar no fa
1: sí,
0: gaire, em
1: no
0: sembla.
1: Sí, no fa gaire, no.
0: Que
1: el que passa que no podrà vindre el...
0: Què dius?
1: El Quico, no.
0: No podrà venir el
1: no.
0: Quico? Què li passa?
1: Doncs, pues, bueno, actualment està fora, crec.
0: Ah.
1: I, bueno, per... Com es diu? Per problemes logístics.
0: Per motius personals,
1: això,
0: no.
1: Per motius personals.
0: No podrà venir.
1: No podrà vindre aquest dijous que ve ni l'altre. Perquè clar, vull dir... També té molta història, està liat amb les sardanes allà a Hostalric i tot. I té molt...
0: Ja, dia 13, eh? Saps què
1: el
0: passa?
1: Dia 13, que és un dissabte,
0: no,
1: un diumenge,
0: dissabte.
1: Un dissabte. Què passa?
0: Que els caps de setmana fan moltes coses i un no dona l'abast.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: Fan moltes coses que tu vols fer, però al final has d'escollir.
1: Sí. Això és veritat.
0: No et passa, tu?
1: A mi cada dia... Això és cap de setmana. Vull dir, jo cada dia... Jo no tinc cap de setmana, jo tinc cada dia festa.
0: Cada dia és festa.
1: Però és igual, sigui diumenge que dissabte. Vull dir... El tema... El que està jubilat...
0: Jo t'entenc.
1: Cada dia diuen que és festa.
0: Sí, sí, sí.
1: Una mentida, perdó, és una mentida. Perquè
0: sempre
1: tu cada
0: tens
1: dia
0: una...
1: tens... El que sí està clar, que això... Bé, a mi em passa a mi. Als caps de setmana jo em quedo dinar a casa meva o a casa d'algun amic.
0: Et quedes?
1: Em quedo dinar. Per què? Perquè restaurants és més car.
0: És veritat.
1: Llavors, no, no. Fer menús els dies de cada dia i els caps de setmana quan la gent surt
0: veritat,
1: allà que hi ha cues per entrar al restaurant i tal, jo em quedo a casa o a casa d'un amic
0: tota la
1: que també ho

0: Jo t'explicaré un postre, si vols.
1: Va, explica, explica, sí, sí.
0: Sí?
1: Però amb veu forta que la gent se n'enteri.
0: No, sí, jo no puc cridar gaire més.
1: No, vull dir que
0: ho
1: digueu per tothom.
0: És dijous i m'estic quedant sense veu, ja.
1: Ja m'ho crec, ja.
0: Escolta, l'altre dia vaig fer gelat de llimona. Gelat de llimona.
1: Mira,
0: ojo, eh?
1: Ara que dius llimona, la parada llimona,
0: sí.
1: Jo ja he acabat de fer, que el portaré al restaurant de la meva fillola, un
0: limoncello,
1: però no de llimones, de conguat, un conguachelo.
0: Un conguachelo.
1: Sí, de llimones. No de taronges, sinó de llimones.
0: De llimona.
1: Boníssim.
0: A veure, no ho he entès, això. És a dir, un limoncello de conguat.
1: Hi ha conguats,
0: sí,
1: de taronja.
0: Sí,
1: però aquella era de taronja.
0: Conguats de llimona.
1: Amb llimona,
0: ah,
1: sí.
0: Ah, va, llimonetes petites.
1: Sí, sí, amb conguats, sí, de llimona.
0: Ah, també hi ha d'això?
1: Sí, sí, també n'hi ha, també. Sí, sí, i ja et dic que...
0: És més àcid, no? O més...
1: Té un altre gust. És divertit, és divertit.
0: És divertit.
1: Sí, sí, és divertit. Vull dir, clar, i li portaré no sé quan. Vull dir, si demà puc, doncs... Pues, però, bueno, és un bec una mica raro. Aquesta setmana el tinc bastant tot ocupat.
0: Mm-hmm.
1: Però, bueno, sí, sí.
0: Doncs mira...
1: Continua amb el gelat de llimona, perdona.
0: Gelat de llimona. Sí. Apunteu perquè està...
1: Això, això.
0: És que estic impressionat de mi mateix que m'hagués quedat tan, tan espectacular el gelat de llimona. 100 grams de sucre, clar, jo faig servir la Thermomix,
1: yeah.
0: El poses en el recipient i després pells de llimona. Sí?
1: No.
0: Com que no?
1: Pèls de llimona on?
0: Bueno,
1: la pulpa.
0: Sí.
1: No la rasques?
0: La pell, no.
1: Ah, la pell sencera.
0: Faig tires.
1: Tires?
0: Llengües de...
1: Sí, sí, de llimona.
0: De llimona. I ho poso en el pot i ho trituro tot.
1: Ah, bueno,
0: entens
1: sí.
0: Entens la idea?
1: Sí, així, i jo faig així la confitura de taronja.
0: Val.
1: Vale, continua.
0: Però entens perquè
1: sí, sí, sí.
0: Es fa...
1: Queda tot triturat.
0: Perquè així el sucre,
1: sí, però
0: agafa el gust de llimona. Ja.
1: Sí, però la llimona, sí, ben pelada, vull dir, que no hi hagi blanc.
0: Que
1: perquè
0: no hi hagi
1: si
0: blanc.
1: Hi ha blanc, sí, ja anem malament.
0: Amarga.
1: I amarga.
0: Sí, sí, ho has de fer allò
1: ja
0: amb cura.
1: Ja ho diu també la cançó, sabor amargo tu me das, limón.
0: No la sabia aquesta.
1: Home, la cançó, sí, home, no te la canto perquè no queda bé aquí, però si dius agafa sabor amargo tu me das, limón.
0: Però vale. Sí, peles la llimona sense el blanc i ho tritures juntament amb el sucre, perquè així et queda com un sucre...
1: sí, sí, el llimonat, el llimonat, sí, sí, en pols.
0: És a dir, el sucre agafa el gust de llimona.
1: Sí, sí, sí.
0: Val?
1: Sí.
0: Llavors, pas següent, què vaig posar?
1: Molt de sucre?
0: No, 100 grams.
1: Sí, per quantes llimones? O quan hi ha pes de les, de
0: vaig,
1: les peles?
0: Si dic la veritat, ho vaig fer una mica...
1: Ah, ojo.
0: Sí.
1: A un, vale, també queda bo,
0: tal. T'haig de dir, mira, 100 grams de sucre per 200 mil·lilitres de suc de llimona.
1: A 200 mil·lilitres.
0: Més o menys.
1: Vale.
0: Vale?
1: 1 per 2. 100 grams de sucre per 2.
0: Però jo ho vaig fer així, que potser... Vale.
1: Hi ha gent que ho va més, més dolç i posa més.
0: Si ara l'hagués de tornar a fer, poder, sí, et diria que posaria 50 grams de sucre per 200 de llimona.
1: 50, ja.
0: Saps? Perquè...
1: Vas trobar massa dolç.
0: Sí, està boníssim, eh?
1: Ja m'ho crec.
0: Però poder, la propera vegada ho faré amb menys sucre per saber com queda.
1: Vas.
0: 250 de suc de llimona i després nata.
1: Crema de llet.
0: Nata.
1: Muntada?
0: Per esmuntar. Per cuin... sí.
1: Ah, crema de llet. Sí, d'un, bueno, 35%. No?
0: El Brick, sí, posa nata. Bueno, nata i crema de llet.
1: Bueno, però mira, hi ha crema de llet per muntar que té 35, a partir de 35%
0: no,
1: de 35. De greix, i hi ha llet per cuinar que té menys greix.
0: No, la 35.
1: Per això. Sí. Jo vaig donar explicacions, jo t'ajudo.
0: No, tu m'ajudes,
1: Per això.
0: Perquè jo no en sé d'això. Bueno, jo vaig comprar
1: ja
0: nata per muntar, no?
1: Ja.
0: Que és la de 35.
1: Sí, a partir de 35, que són
0: 38.
1: I això
0: és crema de llet?
1: Això és la crema de llet.
0: Crema de llet és a partir de 35.
1: No, la crema de llet és crema de llet, i la llet és la llet. La crema de llet és espessa. Hi ha crema de llet per cuinar i crema de llet per pastisseria, que és la que té greix. Per què? Per fer nata, és perquè el greix aguanta l'emulsió. Continua.

0: Vale, doncs nata, no ho sé, jo vaig comprar nata de...
1: D'una marca.
0: D'una marca.
1: Sí.
0: 500 mil·lilitres. Sí?
1: Va, sí,
0: 500,
1: sí,
0: tot,
1: sí.
0: Tot el bric, vaja.
1: Vale. Sí,
0: poses
1: sí.
0: Tot. I tanques el recipient i vas, ho vas remenant.
1: Mm-hmm.
0: Però què passa quan la nata la remenes força?
1: Que es desfà.
0: Home, no.
1: Ah, quan bats
0: la, sí. La nata líquida,
1: sí.
0: Què surt?
1: Queda nata
0: muntada.
1: Queda nata muntada. No? Però per muntar la nata hi poses una mica de sal?
0: No.
1: No?
0: No, no.
1: Vale, vale.
0: No, no. Què passa? Com que vaig deixar-la batent a la màquina...
1: Però si passes massa, es torna mantequilla.
0: Sí. Però bueno...
1: No et vas passar.
0: No em vaig passar, vale, vale. Perquè ja estava davant de la màquina controlant
1: vale.
0: La història. Llavors, què passa? Clar, jo no era la intenció de que em quedés així. Però quan vaig veure la textura vaig dir, calla, si m'està quedant un mus de llimona. Si jo aquest mus de llimona és un mus de nata, no?
1: Sí.
0: Amb llimona.
1: Sí.
0: Si jo això ho congelo, és un gelat de llimona.
1: Clar.
0: Escolta, prova-ho. Està boníssim.
1: Ja.
0: Ara, el consell del xef és, una vegada congelat, quan l'hagis de menjar, el treus 30 minuts abans de que te l'hagis de menjar.
1: Clar, perquè no quedi tieso, no? Perquè no quedi dur.
0: Sí.
1: Clar.
0: Està espectacular.
1: Clar.
0: Esteve, escolta, estic meravellat de mi mateix.
1: Això és fer-ho el mateix dia, eh?
0: Sí. Inclús te'l pots menjar recent fet, sense congelar.
1: Ja, home, clar, és com la nata.
0: És com un...
1: El que passa que és natural.
0: És com un mus de llimona.
1: Sí, sí, sí. La nata té que ser freda per muntar-la.
0: Sí, sí, estava freda.
1: Ho saps, no?
0: Sí, sí, sí. Ho sé, ho sé.
1: Vale, vale, ja m'agrada això. Molt bé.
0: Així que, escolta, et convido...
1: Pues sí que provaré.
0: Fes-ho, fes-ho, perquè és en una recepta en un pim-pam, et surt un mus.
1: Sí, sí.
0: I si la vols pel dia següent, la congeles i et surt un gelat de llimona. Boníssim.
1: Espectacular.
0: Estic, no, t'ho dic en sèrio, estic meravellat de mi
1: mateix. Meravillau,
0: sí.
1: Al·lucisnau.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, te'n recordes l'altre dia que vam estar comentant de les croquetes, aquelles croquetes que es fan abans?
0: Sí, d'aquelles que la meitat és
1: aire.
0: Sí,
1: sí, la meitat és... Sí. Bueno, jo t'explico una miqueta.
0: Jo els hi dic croquetes en ganyifa.
1: Ja, me lleven a huerto, no? Mira... aquelles que semblen... Bueno, primerament, la batxamel. La batxamel té que ser ben espessa. Perquè si no és espessa, sembla que sigui allò que sembla que sigui una sopa.
0: Yeah.
1: Vull dir, té que ser ben espessa.
0: Mm.
1: Quan remenes, vull dir, es té que enganxar.
0: Remena, nena.
1: Això. Aleshores, té que estar la massa, té que estar... Si la fas de rostit, no? Això la gent ja ho sap, jo no... Ho dic perquè, bueno, pot ser que ens escolti algú que no en sàpiga. Per almenys té que estar 4 hores a la nevera. Però millor deixar-los un dia per l'altre.
0: Uh-huh.
1: O tota una nit, però ja et dic, millor avui per demà.
0: Ja.
1: Aviam, si tu fas la massa, si tu fas la croqueta amb la massa tèbia, el que passa és que et passa que queda fet un nyap, eh? Home, per exemple, l'ordre, el bon ordre per fregir-les, per arrebossar-les, més ben dit, és un cop fas la croqueta,
0: sí.
1: la passes per farina blanca,
0: sí.
1: Per ou.
0: Farina normal.
1: Farina blanca normal. Per ou i pa ratllat.
0: Pregunta, si jo poso farina... Si la rebosso amb farina de força, passaria alguna cosa?
1: Bueno, crec que no. Farina de força...
0: Creixeria més la croqueta?
1: Perquè té força. Ai, ets on de... No ho sé. Però bueno, tu si tens només farina de força, prova-ho.
0: No.
1: Jo crec que per fregir qualsevol... Home, per fer un pastís o alguna cosa, pues, si tens farina de força sempre va millor.
0: Perquè la farina de força entenc que porta el llevat.
1: No.
0: És diferent.
1: El llevat has d'afegir-ho.
0: Sí?
1: És una farina, no sé quina diferència té una amb l'altra.
0: Val.
1: No ho sé, la veritat. No m'he dedicat mai a preguntar Per mi totes tenen força. Clar que unes teu en tenen més, però no per llevat, perquè encara que sigui farina de força, tu t'has de posar llevat, o sigui, que no és que tingui...
0: Sí, però tindran algun afegitó, perquè, no fun... perquè llavors no vendrien el mateix. No posarien farina de força.
1: Mira, li pregunta al senyor Google, a veure...
0: Què senyor Google?
1: Què diu aquí, a l'HPTI aquest, el cachondo? Sense cables, sense cables i sense esquerdes.
0: A veure, diu, no, la farina de força no porta llevat.
1: Dic, el truc de la iaia, el truc és... de la iaia el feia dues cops de rebossada.
0: Diu, és un error molt comú confondre-la amb la farina de rebosteria que ja ve barrejada amb impulsors químics, la que s'anomena farina...
1: De pastisseria.
0: Sí, o de, de sobre. La farina de força és simplement una farina de blat que té una gran quantitat de proteïna.
1: Vale. I l'altra?
0: Sense proteïna. Diu, la proteïna és la que genera el gluten quan la pastem i dona una estructura elàstica i resistent a la massa. És ideal per fer les elaboracions que necessiten moltes hores de repòs, com el pa, els brioixos o el tortell de Reis.
1: De Reis, clar. Sí.
0: Ja està.
1: Bueno, tornem a les croquetes.
0: Vinga, som-hi.
1: Vale. Llavors, la iaia la rebossava dues vegades. O sigui, un cop feia la farina, l'ou i la... I el pa ratllat tornava a fer ou i pa ratllat.
0: Ou i pa ratllat.
1: Una altra vegada, dues vegades. Queda més cruixent.
0: I tant.
1: I aleshores...
0: Per cert, perdona, saps com he vist fer jo l'arrebossat de les croquetes?
1: No.
0: Tu saps el blat de moro torrat?
1: Sí.
0: El trituràs ben triturat.
1: Ah, sí, fa, sí.
0: I...
1: Jo no l'he vist, però sí, m'imagino, farà crec, queda sí, supercruixent, sí. No?
0: Ha d'estar brutal,
1: però,
0: eh?
1: Però sí, fregit no fa... No fa, no fa com aquella cibuf, no?
0: Simple.
1: Simple, com les palomites?
0: No, perquè ja està torrat.
1: Ah, vale.
0: El blat de moro ja està torrat.
1: Ah, vale.
0: Saps? No et farà, vale. No et farà crispeta. Bé,
1: vale.
0: No.
1: Vale. El que sí que té està l'oli ben calent, eh? Per fregir-les. I entre 170 i 180... Sí, 180...
0: A mi em fa molta ràbia ficar la croqueta a l'oli...
1: Perquè cremes.
0: I que...
1: T'esquitxa.
0: No, es desfà.
1: Ah, perquè navega.
0: Què vol dir que navega?
1: Vull dir que la croqueta, en quan la poses, té que estar ja fregint. L'oli t'ha dit que té que estar ben calent.
0: Però la croqueta es desfà.
1: Clar, perquè no té consistència, té calor. És com... Va. I si n'hi poses moltes, doncs et passarà el mateix.
0: Però això és
1: si
0: perquè poses... l'oli no està calent encara.
1: Clar, si n'hi poses moltes, què passa? Doncs igual, baixa la temperatura de l'oli i queda un mar calent, saps? Com... I llavors, clar, naveguen per allà, que no saben on van, i cada vegada van petant més, van obrint. Dius, ara sí, ara què faig amb això? Doncs esperar que l'oli estigui ben calent.
0: Val.
1: La temperatura ja et dic entre uns 180, com així.
0: I tu com ho saps, la temperatura que té l'oli? Tens un termòmetre de cuina?
1: Home, mira, tu, mira...
0: No, a veure, jo et faig broma, però...
1: No, si això jo, sí, interessant,
0: jo,
1: interessant.
0: Jo tinc un termòmetre làser, eh?
1: Jo tinc un termòmetre d'aquests antics que era per mirar la temperatura dels caldos, de l'aire, de l'àcer. Fins aquí no hi he arribat, perquè crec que no em feia falta, però si en algun cas em fa falta algun dia, ja me'l compraré.
0: No sé si el termòmetre per mirar la temperatura de la febre
1: no és el mateix.
0: Servirà o
1: crec
0: no.
1: M'estic
0: imaginant posant el termòmetre de la meva filla de la patrulla peluda a dins d'un caldo.
1: No, millor que no. I bueno, res, això és el més fàcil. Una bona bechamel ben espessa de la nevera, 24 hores millor, avui per demà, bueno, 24. És igual, es fas avui, per demà, per l'hora que sigui, per començar a fregir. L'oli ben arrebossat, vai ben arrebossat. La croqueta ben arrebossada i l'oli ben calent. I ja està, ja està. Llavors les pots fer, bueno, el més normal és de pernil, formatge i la del caldo.
0: És una cosa que m'agradaria fer-ne.
1: Les primeres són les del... Jo me'n recordo que es feien, almenys a casa, eren les del rostit. un cop s'obre, fan escudella, el que ha quedat, pues, pues ho passes una mica per la paella i fas les, ho desmigues tot, i ho tritures i fas les croquetes. En fi...
0: Molt bé. I després les treus i poses, les poses amb...
1: amb paper, paper de cuina. Millor amb paper de cuina perquè l'oli que pugui agafar, pensa que si la croqueta està ben fregida agafa poc oli, en canvi si l'oli no està prou calent agafa tot l'oli i queda allò, llavors sí que queda un moc, com dèiem l'altre dia. En fi, bueno, de temporada, què tenim de temporada ara? Pràcticament cireres. Les cireres, els préssecs,
0: per cert, ja, vull, ara que diu cireres, vull fer la versió del gelat de llimona amb cireres.
1: Amb cireres. Vale. La cirera que sigui més dolça, ben dolça. I si...
0: I sense pinyol.
1: De sobretot sense pinyol, sí. Sí, perquè serà, serà, serà un gelat amb sorpresa.
0: Exacte.
1: Com el tortell de Reis, no?
0: Ah,
1: igual, igual, igual.
0: Sí, sí.
1: Bé. Però compte, compte això, que no treuria el pinyol, que pot ser que tinguis a posar-hi algo més de sucre, o millor.
0: Clar, estic pensant, el gelat de llimona és el suc, la cirera ha d'estar triturada, ben triturada, no? Perquè suc de cirera no...
1: Home, la cirera té suc.
0: Ja.
1: Però té que estar ben triturada.
0: Ja.
1: Jo no et dic que la pelis perquè serà molt difícil per les cireres.
0: No, no. Però podria ficar la, la cirera i ben,
1: ben, ben, triturada.
0: Ben triturada amb la nata, ja, ja es fa la barreja, no?
1: Sí, la cirera ben triturada, justament, amb el sucre.
0: Sí.
1: I la nata a part.
0: I la nata
1: després,
0: part i després...
1: I després ho barreges molt a poc perquè es vagi integrant, no? I a nevera.
0: Sí, sí.
1: Ja està.
0: Escolta, tinc per endavant un estiu...
1: És unes idees molt bones, tio.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí. Ara, les, també el que està de temporada és les, això, les sardines.
0: Ara és temporada de sardines?
1: Sí. Ara ve la sardina ja. I més endavant el saitó, sí.
0: Però la sardina no és pel febrer,
1: La sardina al mercat ja sempre.
0: Ah.
1: Ara, tu imagina't, ara, aquest temps, amb aquesta calor que fa... Una llesca de pa ben torradeta, amb un bon tomàquet, amb un bon oli. Unes sardines obertes.
0: Home,
1: Ali julivert, ali julivert, calles. Ali julivert. I un cop cuit al forn, que no fan pudor. Les sardines al forn, si la fas a la planxa, fan pudor. Si la fas al forn, no tens pudor dins de casa.
0: Ah, no fas?
1: No,
0: fan?
1: No en fa. No en fa.
0: No ho sabia, jo això.
1: Llavors agafes, sí, sí, és veritat. Llavors agafes un, una llimona, una raspadura de mica de llimona per damunt de la sardina, un reixet d'oli, en quan surtin del forn, i tens un, una llesca de pa per sopar, per exemple, amb unes quantes sardines, si pot ser abans també els deus l'espina, escolta, tio. Bucati Cardinali.
0: Sí, sí, sí. No, jo t'anava a dir que és estiu. És,
1: home, és el temps,
0: és,
1: que ve, és el temps que ve de gust les sardines, d'anar a la platja.
0: De veneres.
1: Esclar, veneres, sardina, cremat.
0: Com no, festes majors,
1: sí, sí.
0: Una bona sardinada i ron cremat.
1: Ja està. Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Ara,
1: sí, sí.
0: El...
1: ara no és temps de rostits, de pollastres,
0: no,
1: de,
0: pas, no pas,
1: de caldos, no pas. Calents, cremes fredes, això sí.
0: Mira, la setmana que ve
1: gazpacho,
0: podríem parlar de gazpacho.
1: Gazpacho, sí, home.
0: Podríem fer una recepta de gazpacho.
1: Gazpacho psicodèlic.
0: Sí.
1: Bueno, de, sí. Gazpacho es tindria molt bo.
0: Boníssim.
1: Molt bo, refrescant, boníssim. Sí.
0: Jo la faig amb síndria només.
1: Sí, sí. En...
0: Tu fiques alguna cosa més?
1: Pues tomàquet, sí, home.
0: Tomàquet i síndria?
1: I ceba, sí.
0: Què dius, ara?
1: Com un, sí, com un... Sí.
0: Ah, jo faig sopa de síndria. Està boníssima.
1: Tu què poses? Ni poses sal, ni poses res.
0: No, què va.
1: Llavors, tu que fas
0: és com si
1: menjessis síndria,
0: però...
1: És un caldo
0: però...
1: de síndria,
0: exacte.
1: Sense pinyols.
0: Ah, exacte.
1: Les compres sense pinyols, les síndries?
0: Sí.
1: Ah, sí? D'aquestes que venen, que són...
0: Sí.
1: Que són, no sé quan, no sé què són.
0: Versió infantil, sí. No, no, ara és una època...
1: Sí, no, ara és època de coses fresques començar a haver-hi aquí.
0: Una bona amanida, un bon suc de remolatge...
1: Hi ha una... bueno, avui en dia, abans també, suposo. hi ha restaurants que és com els grups de música, que no saben quin nom posar-li al restaurant. Un senyor obre un restaurant i no sap quin número. No. Ah, per exemple, Can Fart, La Teca Brutal, vull dir,
0: sí.
1: Són noms d'aquests que dius, hosti, diu Frankfurt Imperial de Luxe, m'explicaràs, un restaurant que li posi Frankfurt Imperial de Luxe, jo no hi entro. Només per la luxe hi ha imperial. En Frankfurt normal sí que hi entro, però imperial de luxe...
0: Ja no crida.
1: Això dels restaurants de luxe anem malament.
0: Sí, ja quan presumeixes d'alguna cosa ja malament, no?
1: Sí. Bueno.
0: Molt bé.
1: Vols que et digui...
0: Amb què acabem?
1: Mira, dues peces de verdura que la gent compra i al final no sap què fer d'elles.
0: Dos
1: no sé com
0: peces?
1: Treballar-la, sí. Dues peces de verdura.
0: Verdura.
1: Sí, bueno, verdura... Per mi la verdura entra tot el pebrot, el carbassó...
0: Sí.
1: Tot això, eh?
0: Val.
1: L'àpid, tot això.
0: Quines
1: són? Una, el fonoll.
0: El fonoll, és veritat.
1: El fonoll t'agafaràs, te menjaràs cru amb l'amanida, però com el cuines? Com el guises? Com ho fas?
0: No ho sé.
1: Queda per la setmana que ve.
0: Val.
1: I l'altre, aquest nou que ha sortit, que és l'àpid rapa. Ràpid raba.
0: Àpid
1: raba.
0: Raba.
1: Sí. Amb sabor a àpid. I a raba, no sé, vaja. L'àpid raba no.
0: Sí.
1: Sí.
0: I...
1: Jo aquests dos... Sí, a part d'en cru no sabria com
0: cuidar-nos,
1: no? I suposo que hi ha gent que els ha comprat i els acaba ficant a l'amanida o fotent les escombraries.
0: Mira, jo perquè a internet veig fins i tot una crema de,
1: bueno, sí.
0: Una crema de pit
1: de pit raba.
0: Sí. Molt bé.
1: Bueno,
0: vinga, doncs ho comentem la setmana.
1: Ho comentarem la setmana que ve. A veure què trobem.
0: Molt bé, ja Esteve. Doncs apa, que vagi molt bé al final d'aquest mes.
1: Esperem que sí.
0: I ens veiem
1: la setmana entrant,
0: vinent.
1: Sí.
0: Ja serem al juny.
1: Sí.
0: I hem de començar...
1: A veure si trobo algun ànima caritativa que es vingui a explicar...
0: Com fer una coca de Sant Joan.
1: No, això està xupat.
0: Això ho deixarem per l'últim dia.
1: Això, sí, perquè ja s'acaba el programa, ja.
0: Sí, és que...
1: Ja... Em donaràs el sobresaliente? Oh.
0: I tant, com cada...
1: Sí?
0: Sí.
1: Vale.
0: Mira, són tres setmanes, o quatre, si vols.
1: Quan... No, és que no sé com va encara, vull dir, no sé en què cauen els dies ni...
0: L'últim dijous és el dia 25, ja ha passat
1: l'últim dijous 25.
0: Ja o sigui, Sant Joan.
1: Doncs el dijous abans ja t'empleguem, ja.
0: Val, doncs tres programes.
1: Molt bé.
0: Esteve.
1: Vinga.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment, bon cap de setmana. Aquí hi ha alguna cosa ara, aquest cap de setmana, al poble?
0: Hi ha cosetes, sí.
1: Hi ha cosetes.
0: Què vols dir?
1: No,
0: què vols fer?
1: Sí, no que ho vull fer, es pregunto si hi havia alguna cosa.
0: Mira, hi ha algun concert el divendres...
1: Ah, sí, demà hi ha un concert del Narcís Perí.
0: Narcís.
1: Sí, és veritat.
0: La Coral Cantidor també fa un concert de primavera.
1: També
0: hi ha cinema.
1: A la sala, també? O no?
0: A la parròquia.
1: A la parròquia? Ah.
0: Sí. Però en Narcís actua al Saló de Pedra.
1: Al Saló de Pedra? No actua a la sala?
0: No. A mi em va passar el cartell i posa el Saló de Pedra.
1: Ah, aguanta. No ho sabia. Pensava que era la sala.
0: Bueno, en tot cas, com que avui li gravem entrevista, demà ho passarem.
1: Molt bé.
0: Doncs, Avalí.
1: Vinga, doncs.
0: Tens per triar, doncs.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies, igualment.
0: Bon dia.
1: Vinga, adeu-siau, bon dia.

cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: La sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan.
5: És la mòbil, magnífica en ella, que en pausa i en mida va lenta oscil·lant.
6: Curts i llargs. Un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana. Un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
7: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.
8: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: música de Kid Rock i el seu All Summer Long. En 30 segons ens plantem ja a 3 quarts d'una del migdia. Moment d'actualitzar la situació del temps. I és que ja podeu anar preparant els ventiladors i buscant les ombres, perquè aquesta tarda l'estiu ens ensenyarà les dents abans d'hora. Continuarem tinguent un sol de justícia, no veurem ni una gota d'aigua i el termòmetre farà una pujada d'aquelles que fan, doncs, que faran por, enfilant-se fins a uns xafogosos 33-34 graus a l'interior. Una calorada intensa que només intentarà calmar un ventet molt suau de Garbí, deixant el mar ideal pels qui pugueu fer una escapada ràpida a la platja per sobreviure a la suada. Si aneu més enllà de la frontera de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, l'estiu ens ha arribat de cop i és que avui de nou tornarem a parlar d'aquest ambient molt i molt càlid amb valors que podran enfilar-se entre els 37 i 38 graus, aquesta temperatura més alta cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre o bé també cap a la zona del Pla de Lleida. Valors que també seran elevats cap a la Conca de Tremp, cap a les comarques de Girona, cap a la zona de la Catalunya central, valors que podran arribar entre els 36 i 37 graus. I a altres punts del país s'arribarà perfectament a valors de 33, 34 i 35 graus. I en conjunt, i és que dominarà l'ambient assolellat, han de créixer alguns núvols d'evolució de cara a la tarda en zones de muntanya, algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat local que no tendirà a anar a més i tot plegat amb aquest ambient càlid que ens ha d'acompanyar bona part de la setmana. Això és tot de moment.

0: matí Tic-Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Tot seguit seguim acompanyats de l'australiana Kylie Minogue.

Doncs ara sí que anem posant ja el punt final. Us deixo a partir de la una amb els serveis informatius i tanquem el programa escoltant una de les novetats musicals d'aquest mes de maig, de la mà de l'italià Francesco Cavani, cantant a l'estiu amb el seu Summer Funk. Res més, gràcies per ser-hi, que tingueu una molt bona tarda. Torno demà a partir de les 10 per entrar tots junts, agafadets de la mà, al cap de setmana. Que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'alçada del Mataró Park en el marc de la vaga educativa convocada en territori del Maresme i els Vallesos. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 i ho farà amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Rapicabirres pels carrers del poble. Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que continua augmentant la població. El municipi registra un increment demogràfic del 0,32%, això sí, per sota de la mitjana comarcal. I el temps, un dia més parlem d'ambient de ple estiu. Aquesta tarda al Maresme amb sol, màximes de fins a 34 graus i sense previsió de pluges. Divendres continuarà el temps estable i assolellat amb temperatures encara elevades arreu de la comarca i dissabte augmentaran els núvols a la tarda i baixaran lleugerament les temperatures, tot i que no s'esperen pluges. Comencem.

0: Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'alçada del Mataró Park en el marc de la vaga educativa convocada als territoris del Maresme i els Vallesos. La mobilització arriba després d'una jornada de protestes multitudinàries arreu de Catalunya i manté la pressió dels sindicats sobre el Departament d'Educació. Els representants sindicals asseguren que esperen que aquesta sigui l'última jornada de mobilitzacions, però adverteixen que si no hi ha avenços en les negociacions, no descarten accions encara més contundents. El tall de l'autopista ha provocat afectacions de trànsit aquest matí en una via molt utilitzada també pels veïns d'Argentona que es desplacen cap a Barcelona o Mataró. Després de la protesta a la C32, els participants s'han dirigit cap al centre de Mataró en manifestació fins als serveis territorials d'educació. Els sindicats reclamen millores laborals, canvis en la gestió del calendari escolar i més recursos per l'ensenyament públic en un conflicte que fa setmanes que manté la tensió entre el sector educatiu i la Generalitat. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. El col·lectiu consolida així un format que ja ha funcionat els últims anys, però amb novetats. La presidenta de la Garrinada, Marina Laminos, assegura que aquest any volien donar més protagonisme a la imatge gràfica i explicar-la amb calma davant del públic.
1: El que volem fer aquest any és presentar el cartell en un acte una mica més protocolari al Saló de Pedra. Doncs la idea és poder compartir amb el nostre públic d'una manera una mica més distesa, en un entorn que convidi una mica més, doncs compartir-los quines són les línies de programació, també l'aposta de disseny, que aquest any és una aposta que ens fa moltíssima il·lusió i creiem que es mereix aquest espai on poder explicar-ho bé. Per això ens citarem primer de tot el Saló de Pedra.
0: Després de la presentació començarà el Repicabirres amb xaranga i diverses parades amb servei de barres repartides pel centre d'Argentona. La festa acabarà al Casal amb un concert d'Argent Jove i DJ. A la Minos també avança que la Garrinada mantindrà la seva aposta per la música en català, la paritat i els grups de proximitat en una edició que defineix molt diversa i original. A més, destaca el relleu generacional que viu actualment l'entitat.
1: Ha arribat un moment que estava entrant gent molt jove, amb moltes ganes, amb molta empenta. Al final la Garrinada ens suposa molta feina i ho fem voluntàriament, i jo crec que el més important per cuidar la festa és fer-ho sempre des de l'estima i des de la motivació, i aquesta motivació, com tot, al final doncs s'acaba, i també no s'ha de fer de tap per tota aquesta gent que entra nova i que es vol implicar i que vol agafar més responsabilitats, i per tant s'han d'anar delegant algunes d'aquestes tasques, i és una mica el procés en el qual estem immersos.
0: La mateixa Alamino ha anunciat que deixarà la presidència de l'entitat després d'aquesta etapa al capdavant del col·lectiu. El relleu a la Junta el prendran la Carla Bova, la Cristina Musterós i la Clara Oliveres. Els preus del lloguer continuen a l'alça al Maresme i també es deixen notar a Argentona. Segons dades de l'Incasòl corresponents al 2025, el preu mitjà del lloguer a la comarca se situa en 886,6 euros mensuals, un 5% més que l'any passat. Amb aquesta xifra, el Maresme es consolida com la quarta comarca amb el lloguer més elevat de Catalunya, lleugerament per sobre de la mitjana catalana, que és de 884 euros al mes. Al barcelonès, el preu mitjà s'enfila fins als 1.166 euros. En el cas d'Argentona, el lloguer mitjà és alt, també arriba ja als 909 amb 18 euros mensuals, uns 8 euros més que fa un any, mantenint la tendència de creixement sostingut. Pel que fa a la resta de la comarca, els increments més destacats s'han registrat a Taià, amb un augment del 42,5%, i a Dosrius, amb un 17,5%. En tots dos casos, superen ja els 1.000 euros de mitjana mensual. En canvi, alguns municipis trenquen la tendència a l'alça i registren lleugeres baixades, com Premià de Dalt, Sant Iscle de Vallalta i Palafolls, amb descens que oscil·len entre el 4 i el 5%. Ara obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona té oberta la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. Avui s'obre, aquesta setmana s'obre, vaja, el període de preinscripció per al curs Gimnàstica Terapèutica d'Argentona. Serà aquest divendres 29 de maig, adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12. I el que sí que s'acaba avui és el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs, la mostra gastronòmica de Festa Major. Fins aquest divendres 29 de maig podeu apuntar-vos a la seu electrònica. I aquest divendres ens visitarà l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona. La trobareu de 11:15 a 2:15 al Casal d'Avis. En plana cultural, el Festival Sense Portes d'Argentona ja ha tancat el període de presentació de propostes per la 14a edició, que s'ha de celebrar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. I la resposta del sector ha estat molt destacada. El festival ha rebut més de 275 projectes d'arts de carrer. Des de l'àrea de cultura han agraït la gran acollida de la convocatòria destinada a companyies i artistes professionals que treballen propostes pensades específicament per l'espai públic. La convocatòria estava oberta a espectacles estrenats recentment o en procés de creació i incluïa disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les instal·lacions. Ara s'obre el període de selecció dels projectes que formaran part de la programació oficial del festival. El jurat valorarà aspectes com la qualitat artística, l'originalitat, l'adequació a l'espai públic i la viabilitat tècnica de les propostes. La resolució definitiva es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. Recordem que el Sense Portes arribarà aquest octubre a la seva 14a edició amb l'objectiu de continuar convertint Argentona en un gran escenari a cel obert i en un espai de suport a la creació contemporània i les arts de carrer. Això serà l'octubre, però abans tenim molts actes culturals a l'agenda. I començant per avui, dijous mateix, l'Aula d'Extensió Universitària proposa una conferència sobre sostenibilitat sota el títol La crisi de sostenibilitat, urgent necessitat d'un canvi. Una xerrada per reflexionar sobre els grans reptes ambientals i socials del present. Serà avui a les 6 al Centre Parroquial. Demà divendres arriba una proposta carregada d'adrenalina al Casal de Joves. S'organitza una escape room terrorífica per a majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 7 de la tarda al Casal de l'antiga fàbrica Velcro. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web municipal argentona.cat. També divendres, la coral Llaç d'Amistat us convida a descobrir el darrer disc del seu director, el cantautor Narcís Peric. Peric presentarà cançons d'amor i de lluita a les 8 del vespre a la Sala d'Argentona, en un acte de taquilla inversa. Seguim amb dissabte. La Garrinada presentarà el cartell i la programació de l'edició d'aquest 2026 amb una jornada festiva que arrencarà al Saló de Pedra amb un acte institucional i continuarà amb una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. La festa acabarà al Casal de Joves amb un concert i DJ. La Garrinada manté l'aposta per la música en català, la proximitat i la Festa Major Jove autogestionada. No deixem la música perquè dissabte també hi haurà dosis de cant coral de la mà de la Coral Cantidor, que oferirà el seu concert de primavera a l'Església de Sant Julià a partir de les 6 de la tarda, sota la direcció de Glòria Suari. El recital comptarà amb les veus de Laia Molà, Irene Comerón i Quim Capdevila, acompanyats de Sergi Rodríguez al piano, Marc Bigatà a la guitarra i Pol Nieto a les percussions. L'entrada és lliure. De cara a diumenge, nova ruta guiada per descobrir Argentona. Aquesta setmana la proposta és la visita al Viver d'Argentona, amb un recorregut pels jardins, el casal noucentista, l'ermita romànica del segle XII i una exposició dedicada a la història de la pagesia. Les inscripcions per 4 euros es poden fer a argentona.cat. I el Museu del Canti acull aquests dies, fins al 28 de juny, l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, una proposta artística centrada

0: En els últims dies de la Segona Guerra Mundial en una illa alemanya. Podreu veure la isla de Amrum aquest divendres a 8:45 en versió original subtitulada i també la podreu veure dissabte a 8:45 del vespre i diumenge a 7:00 PM.
1: ¿Guardarás el secreto?
2: Abuelo, no.
3: Señora Bendixen, usted cometió un delito de sedición ante dos miembros de las juventudes hitlerianas.
0: I per als més menuts, el proper cap de setmana teniu Super Mario Galaxy.
4: Hola, grandullón! ¿Querías vernos?
2: No os mováis, enseguida os atiendo. ¡Sopa para mí! ¡Ay, qué limpio!
0: Una comèdia d'aventures basada en el videojoc Super Mario Galaxy que podreu veure aquest dissabte a 4:00 PM i 6:45 PM i també diumenge a 5:00 PM. I el temps aquí al Maresme, atenció, perquè aquesta tarda continuarem amb ambient ben estiuenc. Tindrem sol a tota la comarca, sense pluges i amb vents fluixos. Les temperatures màximes encara pujaran més i es mouran entre els 30 i els 34 graus. De cara a divendres, poques novetats. El temps es mantindrà estable i assolellat durant tota la jornada, amb mar tranquil·la i vents suaus de component sud. Les mínimes quedaran entre els 17 i els 21 graus i les màximes es mantindran elevades entre els 27 i els 31 graus. I dissabte començarem el dia amb sol i alguns núvols poc importants, però a la tarda creixeran nuvolades que acabaran tapant força el cel cap al vespre. Tot i això, no s'esperen pluges, el vent fluix i les temperatures màximes entre els 25 i els 28 graus. I ara és moment de conèixer la previsió arreu del territori català en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
5: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, l'estiu ens ha arribat de cop i és que avui de nou tornarem a parlar d'aquest ambient molt i molt càlid amb valors que podran enfilar-se entre els 37 i 38 graus, aquesta temperatura més alta cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre o bé també cap a la zona del Pla de Lleida. Valors que també seran elevats cap a la Conca de Tremp, cap a les comarques de Girona, cap a la zona de la Catalunya central, valors que podran arribar entre els 36 i 37 graus. I a altres punts del país s'arribarà perfectament a valors de 33, 34 i 35 graus. I en conjunt, i és que dominarà l'ambient assolellat, han de créixer alguns núvols d'evolució de cara a la tarda en zones de muntanya, algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat local que no tendirà a anar a més i tot plegat amb aquest ambient càlid que ens ha d'acompanyar bona part de la setmana. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 28 de maig.

0: Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'altura del Metroparc en el marc de la vaga educativa convocada als territoris del Maresme i els Vallesos. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. També us hem explicat a l'informatiu que els preus del lloguer continuen a l'alça al Maresme i també es deixen notar a Argentona. A casa nostra, el lloguer mitjà arriba ja als 909,18 euros mensuals, uns 8 euros més que fa un any. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Caixa o faixa del Departament d'Educació als sindicats. La proposta a la negociació d'aquesta tarda serà l'última. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Després del desacord a la reunió d'ahir, tant pel que fa als salaris com al reforç a l'escola inclusiva, la consellera d'Educació, Esther Niubó, adverteix als mestres i professors que el temps per arribar a un acord s'acaba, Joan Bota.
2: Un avís que els sindicats veuen inacceptable, sentiu la consellera Niubó i la portaveu nacional de l'USTEC, Iolanda Segura.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva.
4: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
0: Mentrestant, mestres i professors mantenen la pressió al carrer, sobretot amb talls de carreteres. Avui la vaga s'ha traslladat al Maresme i al Vallès. Bellaterra, Marta Vallès.
5: Bon dia. A la Universitat Autònoma, els docents han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes al Maresme. Talls a l'autopista C32 a primera hora del matí, molt breu a Canet i de prop de dues hores a Mataró. La portaveu del sindicat USTEC a la comarca, Ana Torralbo, confia que es tanqui un bon acord aquesta tarda perquè, diu, els docents també hi estan invertint molt.
6: Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva.
0: I mentrestant a Madrid, avui és dia de ressaca al PSOE després de l'entrada ahir de la Guàrdia Civil a la seva seu a buscar proves d'una suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
2: El partit se'n desvincula i sosté que si hi hagués cap trama seria cosa de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán o de la mateixa Leire Díaz, exmilitant del partit. L'objectiu de Pedro Sánchez continua sent aguantar malgrat totes les adversitats. Avui se n'hi suma una de nova. Ha començat el judici contra el seu germà pel suposat concurs públic a mida perquè aconseguís una plaça a la Diputació de Badajoz.
0: Madrid, Paula Brujats.
7: Sánchez i el PSOE es desmarquen de la suposada claveguera del partit. No en tenien ni idea i si es va pagar la trama amb diners del PSOE i factures falses va ser cosa de Santos Cerdán. El Partit Socialista està desbordat per l'acumulació de casos judicials i ministres com Ángel Víctor Torres i Óscar Puente acusen policies i jutges de coordinar una persecució contra els socialistes.
8: O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock. ¿Pero qué es un show?
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: En una línia semblant, el president Salvador Illa també dibuixa una operació judicial contra els socialistes.
2: Tot i evitar referir-se a la informació sobre la campanya electoral del PSC de fa 2 anys que reclama l'Audiència Nacional, Illa insinua un possible lawfare i adverteix.
10: Ingenus tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Encara en crònica judicial, però en aquest cas vinculada al Partit Popular, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, neguen haver donat ordres per robar informació sobre la caixa B del PP.
2: I és novetat d'aquestes dues declaracions. Cap dels dos ha acusat l'altre en una estratègia molt diferent de la que van mantenir durant la instrucció del cas, en què tots dos es van dir mentiders.
0: Més detalls també des de Madrid, Tània Tàpia.
11: En un clar pacte de no agressió, els dos han seguit la mateixa estratègia i només han respost al seu advocat i han defensat el mateix, que no sabien res de l'operació, que ni molt menys la van encarregar, ni van moure un dit per robar documentació sensible a Luis Bárcenas.
12: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
0: De tornada a Catalunya, atenció a aquesta notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Col·lectius laics organitzen una manifestació contra la visita del papa Lleó XIV el mateix dia de la seva arribada a Catalunya. Barcelona, Mar Riera.
14: Bon dia, es farà el 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a Catalunya. L'organitzen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, que engegarà la campanya Jo no t'espero, per denunciar el tracte que dona una estàtua confessional a Lleó XIV i els costos que acabarà tenint tota la visita.
0: I atenció a aquesta notícia, perquè de fa tot just uns minuts. Protecció Civil acaba d'ordenar el confinament d'Òrrius, al Maresme, per un foc en una indústria. Els bombers treballen per evitar que aquest foc es propagui al bosc.
2: S'han rebut més de 200 trucades advertint de la situació perquè les flames són visibles des de bona part del Maresme, el Vallès Oriental i fins i tot el Barcelonès. Ara mateix no afecta la serralada litoral.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: El Barça tanca el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, l'anglès Anthony Gordon.
7: L'extrem del Newcastle, pel qual el Barça ha arribat a un acord i pagarà al voltant de 70 milions d'euros. S'espera que aterri aviat a Barcelona per passar ja avui la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Però el Barça no s'atura aquí, treballa per intentar també arribar a un acord amb Julián Álvarez, el davanter atlètic de Madrid, i negociar amb el club matalassé. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic Xavi Pascual, que ha explicat per què deixa la banqueta del Barça de bàsquet. Una altra marxa confirmada fa poca estona, la Dona Batlle, de l'equip del Barça, també. I atenció amb el Girona, les pròximes hores, aquesta tarda, anuncia el futur de Mitchell i tot apunta que el tècnic gironí o del club gironí deixarà el club.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Castellolí, sentit Barcelona, perquè un vehicle avariat talla un carril. Complicada també la circulació a les rondes de Barcelona en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt sentit Llobregat, i aturades perquè hi ha un carril tallat també per un vehicle avariat.
0: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia.
0: Seguim amb aquesta pujada de temperatures que toca sostre avui o demà?
17: Avui i demà, depenent de l'observatori. Per tant, ara mateix destriar-ho seria evidentment il·limitat en el temps i no el tenim. Però entre avui i demà, depenent de l'observatori, toca sostre. Ara mateix, 38 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 37 a Torroja del Priorat, a l'Alt Empordà, Cabanes, amb 36, Aldover, Benissanet, Girona, la capital, Pantà de Siurana, Parets del Vallès, la Tallada de Empordà, el Montmell, el Baix Penedès, Sant Salvador de Guardiola, el Bages, per tant, valors altíssims que en algun cas podrien fregar els 39. De moment hem tingut la nit més càlida de la història a Catalunya en un observatori, el de Portbou, amb 28 de mínima, la més càlida de la història en un mes de maig. I l'Observatori Fabra, amb dades des del 1914, segona nit més càlida de la seva història, amb 23,4 a la mínima. Per tant, doncs, valors de rècord a prop. Aquesta tarda i demà farem números i de moment el que baixarà la temperatura al cap de setmana és ben poc.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 8 minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern als sindicats de l'educació serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. La USTEC, que és el sindicat majoritari, ja ha respost que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de la negociació, Sara Canyeté.
18: La consellera Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls. En una compareixença al Parlament per presentar el nou pressupost, la consellera ha insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que el govern ja va signar amb els dos sindicats minoritaris, amb UGT i Comissions Obreres, el mes de març.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula per atendre la complexitat com també en el tema salarial.
18: Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que la consellera presenti com a definitiva i tancada una proposta que encara no ha estat negociada. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
18: El sindicat recorda que qualsevol acord que pugui sortir de la negociació serà consultat amb el conjunt del col·lectiu per decidir si l'accepten o continuen amb les protestes. La reunió reprèn ara a les 3 de la tarda al departament.
0: Paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions dels docents. Avui tocava el Maresme i el Vallès. I una altra vegada, mestres i professors han tornat a tallar diferents carreteres de forma intermitent al Maresme. També s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró. A Bellaterra, els docents s'han concentrat a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs a la Facultat d'Educació s'han interromput les classes perquè els docents han entrat a les aules amb crides a la mobilització per una escola pública de qualitat. Han arribat a peu i bicicleta des de diferents municipis del Vallès Occidental. Un cop acabin el recorregut pel campus, faran un dinar de germanor. El Maresme començava en d'hora, tall de 10 minuts a Canet de Mar, a quarts de 8 del matí i de 2 hores a Mataró. Els Mossos havien desviat prèviament els vehicles per vies alternatives, de manera que ningú quedés bloquejat pel tall. La portaveu de l'USTEC a la comarca, Anna Torralbo, diu que confia que aquesta tarda es tanqui un bon acord.
20: Ens encantaria que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Si cal, el curs que ve seguim. El futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
19: És del mateix parer el professor Joan Barón, de Canet de Mar, per qui les reivindicacions dels docents són irrenunciables.
21: El tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes que són de classe treballadora tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no existeix.
19: La manifestació...
0: Hem perdut la comunicació amb la Marta Vallès. En tot cas, hem pogut sentir les reivindicacions dels docents. Recordeu que a partir de les 3 està prevista una nova reunió amb aquesta oferta, sembla, del Departament d'Educació, que ja ha dit la consellera que serà l'última. Veurem si això serveix per arribar a un acord o si acaba encara allunyant més les posicions. Ara, més coses. Pedro Sánchez i el PSOE es renten les mans i es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega totes les responsabilitats sobre el seu ex-número 3, Santos Cerdán, i l'ex-militant Leire Díez. El PSOE evita donar gaires més explicacions d'una trama que, segons el jutge, es va finançar

0: La veu Patxi López.
1: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
0: A la indignació de ministres com Òscar Puente, que passa l'atac contra policia i jutges i parla d'actuacions antidemocràtiques.
2: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: I la Moncloa diu que si existia la suposada trama, Pedro Sánchez no en tenia ni idea, tot i que, segons el jutge, la trama es va activar només dos dies després de la imputació de la seva parella. Unes explicacions que pel Partit Popular no s'aguanten per enlloc. Borja Sémper, portaveu del PP.
3: El presidente del gobierno ayer dijo que las cuentas del Partido Socialista son escrupulosas, justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada. Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada.
0: I Feijó, que torna a pressionar els aliats parlamentaris, diu que seran còmplices de tot si no trenquen amb Pedro Sánchez.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insinuat el mateix que ha dit el ministre Puente. Ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
4: El president ha parlat per primera vegada després que ahir l'Audiència Nacional va demanar les factures de la campanya electoral del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, el president Illa no n'ha dit res. I els partits que van investir Pedro Sánchez aguanten l'alè. Descarten una moció de censura. Només el Partit Nacionalista Basc redobla la pressió al PSOE perquè convoqui eleccions, Jordi Corbalán.
6: Des de Bilbao, Aitor Esteban ha insistit aquest matí que la legislatura espanyola ha arribat al final i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions aquest 2026.
7: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
6: Els partits independentistes catalans, pendents de l'amnistia dels seus líders, que es demora, es queden per ara en l'exigència d'explicacions. Des de Junts, Míriam Nogueres ha negat al Matí de Catalunya Ràdio contactes amb el PP.
8: Ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
6: Al mateix programa, el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, no ha descartat que les eleccions s'avancin uns mesos, un avançament tècnic, ha dit. Els d'Oriol Junqueras creuen, però, que per ara no es donen les condicions per deixar caure Pedro Sánchez.
9: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tom de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient. Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària.
6: La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, apuja el to davant el PSOE, el seu soci de govern.
10: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga.
6: I Podem qualifica la situació d'insostenible.
4: Una de les causes que la suposada trama del PSOE hauria intentat frenar és la que afecta el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui ha començat el judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències. És per la plaça que va obtenir l'any 2017 a la Diputació de Badajoz per coordinar les activitats musicals als conservatoris d'aquella regió. El seu advocat ha demanat la nul·litat de la causa i la prescripció del delicte, Pilar García.
11: Sí, en la primera sessió, la de qüestions prèvies, l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, ha argumentat que les denúncies tenen un marcat biaix polític i se sustenten en retalls de premsa amb informacions falses. I ha posat aquest exemple.
12: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Esto tiene una inspiración de signo político. Ni el señor Sánchez, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira, una falacia.
11: Ja en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte d'acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit perquè s'hauria comès en el moment de la firma del contracte fa 9 anys. Un argument que ha rebatut l'acusació de l'organització Manos Limpias.
13: No se puede entender prescrito un delito que cometen dos en el que la persona que delinque nombrando ilegalmente a alguien quedaría condenado y, sin embargo, la persona que se beneficia de ese delito quedaría absolutamente absuelto. Esto no

0: tenia sentit.
1: A les acusacions també hi ha Vox, el PP i Azcoitia, que demanen 3 anys de presó per a David Sánchez i també per a Miguel Gallardo, expresident de la Diputació i exsecretari del PSOE a Extremadura. A la causa hi ha 11 investigats i el judici s'allargarà fins a mitjans de juny.
2: I parlant de judicis, avui també és dia important en el judici de la Kitchen, a l'Audiència Nacional, també a Madrid. La trama que hauria impulsat el Partit Popular per frenar les investigacions contra el partit. L'exnúmero 2 d'Interior i exministre Jorge Fernández Díaz han calcat l'estratègia durant els seus interrogatoris. No sabien res de l'operació, no van encarregar res i no van moure ni un dit per robar documentació compromesa a Luis Bárcenas. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia, just acaben els interrogatoris i s'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat, un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven en fons reservat al xofer de Bárcenas per espiar-lo. Sentim Francisco Martínez.
4: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
3: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa. Era el 2015, diu, 2 anys més tard dels fets.
5: Però hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, por la operación Kitchen.
3: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció temporal. Martínez diu que ja va comentar a l'operació el 2013 per alguns rumors sobre confidents, ho va fer amb el ministre, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 no en saben res. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu, perquè la fase d'instrucció es van escridassar i es van acusar mútuament en un acrament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, si n'ha parlat l'exministre per negar-los.
5: Mal podia jo conocer ja detalls com els que presumptament aquí se dicen.
6: No lo reconoce, por tanto.
5: No, claro que no.
6: De acuerdo.
3: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
2: Passen 20 minuts de les dues i ara podem ampliar una informació que us hem explicat quan començàvem el Catalunya Migdia. Tenim 22 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries, treballant en un incendi a Òrrius, al Maresme. L'origen és en una indústria de cera i parafina, però ha arribat ràpidament a una zona de molta vegetació que és allà mateix. Saludem la cap de guàrdia del CECAT de Protecció Civil, Montse Font. Montse, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
7: Bé, doncs ara mateix hem donat l'ordre de confinament al municipi perquè no només hi ha l'incendi forestal, sinó que també hi ha el fum aquest de les parafines que han sigut bàsicament el que ha iniciat l'incendi forestal. Per tant, s'ha demanat al municipi d'Òrrius el confinament, que tanquin finestres, que tanquin portes, que es quedin a casa, que no hi hagi mobilitat, fins que els bombers puguin ben bé apagar tant aquest foc industrial com el foc forestal.
2: Per tant, el confinament és pel fum, no pas per perill per les flames.
7: En principi, el confinament és pel fum, com dèiem, perquè hi ha part de fum que és de producte químic, que són les parafines, que evidentment estaven al pati amb uns palets, ha començat l'incendi allà, a l'encendre's doncs, la parafina ha anat corrent, ha baixat per la riera que hi ha allà al costat i ha sigut el que ha agafat també doncs, massa forestal. Per tant, tenim els dos tipus de fum i en qualsevol cas doncs, ni un ni l'altre són la millor situació per estar a l'exterior.
2: Aquesta és una indústria que està envoltada de zona boscosa, com vostè mateixa deia, i a més està molt a prop doncs, de la serralada litoral. Ara mateix la prioritat és que això no vagi a zona forestal o que no s'expandeixi en aquesta zona forestal?
7: Evidentment, ara estan treballant els bombers doncs, per contenir el que seria el foc forestal, que per la direcció del vent, que és poc, però en aquests moments doncs, encara bufa, aniria de mar cap a terra, per tant podria agafar molta massa forestal i és el que ells estan intentant evitar, que no agafi tota la massa forestal d'aquí del corredor del Montnegre.
2: Sabeu si estan molt amoïnats els bombers amb aquest incendi o creuen que el podran controlar?
7: Bé, estan amoïnats amb aquest i també amb l'altre que hi ha a Bot, a la Terra Alta, per tant, doncs... El risc d'incendi amb aquestes calorades ja comença a ser doncs, preocupant, la vegetació ja comença a estar estressada i per això doncs, els bombers estan treballant amb la màxima intensitat per evitar que es facin grans i poder-los extingir i controlar el més aviat possible.
2: En aquesta zona d'Òrrius hi ha moltes urbanitzacions. Pot arribar a ser necessari doncs, fer fora gent de casa seva per tal de, per seguretat?
7: Ara, tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar amatents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i, sobretot, contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
2: I la situació d'aquest alt incendi que em deia, de Bot, a la Terra Alta, quina situació tenim allà?
7: Doncs igual, també estan treballant els bombers amb 10 dotacions, dos d'ells aeris, doncs perquè també està complicada la situació. Com dèiem, ara ja comencem a estar en una època de perill d'incendi. De moment encara baix, però aquestes calorades que tenim aquests dies i que encara perduraran, doncs fan preveure una situació complicada i, evidentment, molta feina pels bombers.
2: Doncs, òbviament, estarem pendents a Catalunya Ràdio d'aquests dos focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya. És Montse Font, cap de guàrdia del FECOT de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
7: Gràcies a vosaltres.
2: De fet, aquests dos incendis arriben perquè les altes temperatures que ja tenim i les que es preveuen, per exemple, per aquest estiu, podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica, perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al parc de bombers de l'aeròdrom de Sabadell. Montse Poblet.
0: Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. Les temperatures extremes sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. David Borrell, cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
6: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís a un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturi allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
0: En el que portem d'any, els bombers han hagut d'actuar en 1.065 incendis de vegetació, 364 més que en el mateix període de l'any passat. En total, a la campanya del 2025 es van cremar a Catalunya 8.600 hectàrees, un percentatge molt petit de les 400.000 que es van perdre a tot l'estat.
2: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
8: Catalunya migdia.
9: Avui, dia 28 de maig, és el Dia Mundial de la Fam. Sabies que el teu testament no només reparteix el que has construït en vida, sinó que també pot lluitar contra la injustícia de la fam al món. Amb un testament solidari a favor d'acció contra la fam, decideixes que una part del que ets passi a combatre la desnutrició en els infants, a garantir l'accés a aigua i aliments i a generar un futur en què sobreviure per milions de persones. És una decisió personal que converteix la teva herència en vida i oportunitats. Fes que el teu testament sigui part de la solució. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
10: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
12: Ostres.
11: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
12: Uf.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
12: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
14: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
12: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
14: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
15: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
16: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
15: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
16: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
17: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber 3cat Info, es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos a la campanya que engegaran i que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer l'any 2010 per la visita de Benet XVI a Marriera.
18: La campanya l'impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, denuncien el tracte de cap d'estat que es dona al Papa i els costos que acabarà tenint tota la visita. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
19: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
18: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Manyer és investigador de la Fundació.
20: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
18: Les dones continuen sent més religioses que els homes.
2: Doncs a l'altra cara de la moneda, un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i a Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries, ara mateix senyals horaris de 2:15 de la tarda. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque, bon dia.
21: Bon dia. El recorregut de poc més d'un quilòmetre en papamòbil a Barcelona serà una de les poques oportunitats per veure el pontífex. Circularà des del carrer Rosselló en diagonal fins a Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
22: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
21: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat que porta el Vaticà, la coordinació haurà de ser també amb la Guàrdia Reial i la seguretat de la Moncloa.
2: La Comissió Europea ha multat amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda a internet de productes perjudicials pels consumidors. Brussel·les considera que la multinacional xinesa vulnera la llei de serveis digitals europea perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
23: Hola, bon dia. La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin i roba o joies fabricades amb substàncies químiques perilloses. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que hi haurà més contundència contra Temu si a finals d'agost la companyia no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
24: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
23: Per ara, la sanció anunciada a Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La comissió diu que és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
2: I mentrestant, Israel intensifica els atacs al Líban i ha fet almenys 14 morts a Beirut i al sud del país. La guerra a l'Orient Mitjà ha escalat en aquest front i també han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, que s'han atacat mútuament les últimes hores. Les expectatives d'un acord, doncs, s'allunyen i el preu del petroli ha tornat a pujar, Jordi Baró.
1: Netanyahu està complint amb la seva promesa i ha bombardejat amb més força el sud del Líban i també la capital del país. L'exèrcit israelià defensa que se centra en objectius de la milícia xiïta libanesa de Hezbollah en uns atacs que han matat almenys 3 nens i que s'han concentrat a la localitat de Tir, amb uns 200.000 habitants i que és un dels punts d'acollida de desplaçats forçats.
3: És clar que els israelians busquen venjança. Han estat greument ferits i s'estan venjant en aquesta ciutat.
4: L'enemic israelià té com a objectiu el present i la història de la ciutat de Tir. Tenen com a objectiu una ciutat incomparable, la perla de l'Orient Mitjà.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies en una nova escalada de la guerra. El règim de Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però enmig de missatges descoratjadors. El líder suprem de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'intentar posar el país de genolls i Donald Trump nega l'existència d'un esborrany d'acord de pau. El preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels 96 dòlars.
2: Tornem a Catalunya perquè a partir d'aquest dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública justament per la falta de professionals. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
5: Bon dia, Òscar. Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les PAU. És a dir, totes aquelles hores i serveis extres que es fan més enllà de la jornada laboral dels metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer i un dels col·lectius que més s'ha adherit a aquesta campanya seran els anestesiòlegs. I això pot repercutir tant en cirurgies com en proves i exploracions que requereixen sedació.
7: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
5: El sindicat ha analitzat també l'evolució de les llistes d'espera durant el 2025 i remarca que el que va pitjor són les demores en les visites als especialistes. Han augmentat els dies d'espera per veure el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. On hi ha més dies d'espera és a traumatologia i urologia. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, totes es fan en termini legal, però augmenten les esperes sobretot per una pròtesi de maluc, seguit d'una pròtesi de genoll i les reconstruccions mamàries. A nivell territorial, qui s'emporta la pitjor part és la regió metropolitana Nord, Vallesos i Maresme.
2: I atenció a aquesta història. Nou robatori de xais a Catalunya. Aquesta vegada han estat uns 40 de la raça Xisqueta en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat en part perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme i això ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda precisament aquests xais robats. Anem a Maçanet, a la granja on es va produir el robatori. Núria Peraire.
25: Hola, bon dia. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans. Un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
26: Jo el dematí, aquell matí plegava,
0: El que passa, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, ja ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, sí, la veritat és que sí.
25: Sospiten que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant, els animals no portaven les esquelles.
2: Passant 7 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
11: una cullerada de silenci,
26: dos reflexos de llum,
11: 5 quilos de cadira
26: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
11: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
27: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
28: Contes, novel·les, poemes, cançons...
27: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
2: Passant 8 minuts a 2:15.
31: El monestir de Pedralbes.
2: La reina Elisenda tenia vora 70 anys quan va morir i sembla que portava indumentària austera vinculada amb l'àmbit monàstic. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim és el tràiler del documental que s'ha realitzat sobre aquest estudi que porta per títol Pedralbes despertant la reina. Anna Escura, bon dia.
32: Bon dia. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va patir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Treserra.
33: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
34: Ara s'ha demostrat, doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
32: La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi el maig de l'any que ve.
2: I ara, música. Aquest que sentim, que és el Fred García, és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle a sales de concerts que impulsa Estrella Damm per celebrar els 150 anys juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Altres noms que hi participaran són Miqui Núñez, Caral Laoz, Macaco, el Poni Pissador, Al·lèrgiques al Polen o el Petit de Calaril. Es faran entre el setembre i l'octubre en 45 sales de tot Catalunya, de les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats i que sumaran més de 22.000 localitats. El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials pel creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical de Catalunya.
29: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
35: Bona tarda.
2: Amb els fitxatges del Barça, que escolta'm, estan on fire, eh?
35: Sí, Deco accelera i comença amb força el mercat de fitxatges.

0: Hansi Flick ja té el primer reforç per la pròxima temporada. La prioritat del Barça era reforçar la davantera i per qui ha començat Deco. El Barça ha fitxat un extrem, Anthony Gordon. Ramon Salmurri.
1: Dit i fet, Anthony Gordon s'ha convertit en el primer fitxatge del Barça de Hansi Flick de cara a la temporada 26-27. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta blaugrana, 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el futbolista des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. El Barça s'ha mogut amb molta agilitat i celeritat per tancar una operació condicionada per l'interès del Bayern i el Liverpool en el futbolista. Gordon aterra avui a Barcelona, ho fa cap a 2:45 de la tarda i va directe cap a l'Hospital de Barcelona a passar la revisió mèdica. En principi, demà es faria oficial el seu fitxatge. Gordon és un extrem de 25 anys, arriba del Newcastle, és un fitxatge amb ADN Flick, un futbolista que destaca per la seva capacitat de pressió, que destaca més en el joc sense pilota, pressió i desmarcada que per ser un virtuós amb la pilota. 17 gols i 5 assistències a aquesta temporada.
0: Doncs Gordon, que ja està fitxat, però el Barça no s'atura aquí i Deco avança en un altre fitxatge.
1: El de Julián Álvarez, del davanter de l'Atlètic de Madrid. Avui mateix el Barça podria plantejar una primera proposta pel davanter, una oferta al voltant dels 100 milions d'euros. Fa pintar per això la idea que serà una negociació llarga. Ahir hi va haver una reunió a Barcelona amb Deco, amb Joan Laporta i amb Alejandro Echeverría, on hi eren també Juanma López i Andy Vara i Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo és el representant del futbolista. Juanma López, representant de Dani Olmo, exfutbolista de l'Atlètic de Madrid i que també serveix d'enllaç entre tots dos clubs. En aquesta primera part de la reunió és on es van parlar de les condicions de l'acord amb Julián, és a dir, el salari, el que s'espera d'ell, el seu rol a dins de l'equip i saber si realment el futbolista vol venir al Barça. La resposta va ser que sí, que Julián vol venir i que accepta aquestes condicions que li planteja el Barça. A partir d'aquí s'obrirà la negociació entre els dos clubs.
0: I al Barça avui un nou comiat, com a mínim hem tornat a sentir algú que deia adeu.
2: En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
0: Doncs aquest és Xavi Pasqual, el tècnic de l'equip de bàsquet, que acabarà la temporada, però que d'aquesta manera, com el sentíeu, ha justificat aquesta decisió de marxar, Ernest Macià.
3: Doncs sí, ha intentat marxar l'Aia, no obstant, sense crear problemes. Avui, de fet, a la roda de premsa hi havia Rafa Juste, Enric Massí, pel marge també de la cúpula del bàsquet. I, per tant, doncs, ha intentat ser conciliador. Et puc dir que no s'havia preparat res. Volia venir i parlar amb el cor, parlar de manera oberta, i això és el que ha dit només començar.
2: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això.
3: El que sí que et puc dir, Laia, i ara sentirem doncs, que a mesura que avançava la roda de premsa, precisament perquè no s'ho ha preparat, ha incorregut doncs, en algunes actituds o incongruències, perquè en alguns moments ha dit que estaven a la mateixa pàgina amb Navarro i Mario Bruno Fernández, després ha dit que potser en algunes coses no tant, però sobretot, més que a nivell estratègic de junta directiva, decisions més a llarg termini, realment el problema venia des de la vessant executiva, és a dir, com acostar la realitat als desitjos. I aquí és on Pasqual ha trobat que el club, així com amb el futbol sentíem ara el Ramon Salmurri, que ens explicava doncs, que s'obre l'aixeta per grans fitxatges, amb el bàsquet no es feien pràcticament concessions, al marge de l'augment de pressupost no hi havia massa marge per fer certs ajustos a nivell contractual, sobretot per carregar al mínim el pressupost la temporada que ve i fer-ho de manera progressiva les temporades anteriors. I veient que no hi havia aquesta ductilitat i que, en canvi, Dubai sí que li ofereix totes les facilitats al món, doncs Pasqual ha arribat a la conclusió que així no podia ser un entrenador guanyador del Barça i ha marxat.
2: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
3: I tot i aquest desgast en el temps, la situació fa que arribem als play-offs i quan sembla que tot malament, resulta que la plantilla, ho explicàvem ahir, i ell tenen i se senten també en òrbita d'intentar guanyar aquest títol de Lliga o almenys posar-ho tot. I posar-ho tot és recuperar els lesionats, que ja ha dit avui el que us vàrem avançar ahir, que recupera la Provítola i tots els jugadors lesionats. I per parafrasejar Michael Jordan, ha dit que el que passi en aquest, promès, aquest proper mes serà una conjura, serà un últim ball, un last dance.
0: Doncs avui s'ha acomiadat Xavi Pascual, com a mínim ha explicat, ha dit les seves explicacions de per què marxa, i ahir qui es va acomiadar definitivament del Barça va ser Alexia Putellas.
4: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
0: Aquest va ser el discurs final d'Alexia, emocionada davant de l'afició del Johan Cruyff. Tot això va ser ahir a la nit i avui ja ha començat la confirmació d'altres sortides que també es produiran al Barça femení. Marcos García.
5: Sí, el Barça ha fet oficial ja la marxa d'Ona Batlle, lateral dret indiscutible de les campiones d'Europa. Ona marxa a final de temporada amb dues Champions, tres Lligues, tres Copes, tres Supercopes i una Copa Catalunya. També sortirà Mapi León, que encara no hi ha anunci oficial. Potser podria ser a les properes hores i també cal veure què passa amb Marta Torrejón. En aquest cas, no hi ha tampoc cap anunci de manera oficial. Comiats sensibles tots aquests, com explica Patri Guijarro, que és una de les jugadores que sí que es queda i que té més pes al vestidor.
6: Muchas, muchas emociones. Yo desde por la mañana llorando, hablando, con la piel de gallina, recordando momentos con Alexia. También, pues, yo creo que ya se ha visto un poco con Mapi y con Ona. Son personas que le tenemos un cariño increíble. Es que son nuestras amigas. Día muy emotivo, pero también sé que se van felices porque ha sido una gran temporada.
5: Ahir sentíem Alexia al migdia, al programa, en l'homenatge al Camp Nou, i a la nit després del Barça 2, Reial Societat 1, la seva última declaració estava esgotada física i emocionalment.
7: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
5: 11 jugadores del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia, Clàudia Pina i Ona Batlle. A més, les catalanes Laia Codina i Jana Fernández el 5 de juny, Espanya-Anglaterra, el dia 9, Islàndia-Espanya.
0: I atenció, perquè avui encara podríem tenir un altre comiat més. A Girona pot haver-hi novetats a les pròximes hores. El club espera poder anunciar ben aviat quin serà el futur a la banqueta i sembla, Eduard Solà, que si no hi ha canvis d'última hora, serà amb l'adeu de Mitchell.
8: Tot sembla encarat que el descens haurà acabat amb un canvi de cicle a la banqueta i sense Mitchell, que acaba contracte. Hi ha hagut contactes entre el tècnic i el director esportiu Quique Cárcel, però el descens acabarà provocant l'adeu de Mitchell després de 5 temporades a l'equip. El descens ha estat un cop dur per tothom i ho estan acabant de pair. Des del club esperen poder anunciar la decisió a les pròximes hores. Mentrestant, la Federació de Penyes del Girona ha fet aquest matí un comunicat en què reclama transparència, compromís i un projecte real de futur després del descens de l'equip a la segona divisió. Cristóbal Sánchez és el president de la Federació de Penyes del Girona.
9: Demanant explicacions al club de temes d'infraestructures, de temes de fitxatges, temes de gestió, en el qual doncs, pensem que hi ha hagut moltes errades, doncs, la transparència que sempre han demanat, el compromís i tenir clar el projecte de futur, que no pot ser que sigui venent, desmantellant una plantilla que ens havien garantit anar a la Champions. Està bé fer un canvi d'alguns jugadors per fer una mica de caixa i poder continuar el projecte i amb aquests diners reinvertir-los en una plantilla que no ha respost.
8: En aquest comunicat també expressen la decepció amb el City Football Group i es plantegen diverses preguntes, algunes esportives, però d'altres d'infraestructures com el calendari per culminar la ciutat esportiva o si us continuarà ajornant la millora de l'estadi.
0: I a l'Espanyol, Manolo González i Monchi ja han començat a dibuixar conjuntament la propera temporada. El club blanquiblau s'espera una renovació important, però com diu el tòpic, Sergi Andreu, abans d'entrar cal deixar sortir.
10: Sí, sí, sí. Mira, ara 23 jugadors del primer equip han acabat la temporada amb l'Espanyol. D'aquests ja sabem que n'hi haurà 5 que no seguiran. Acabaran sent més, les sortides, però ara mateix en podem assegurar 5. Carlos Romero i Ramon Terrats, cedits pel Villarreal, no continuen. També acaba sessió Ngonge, que va arribar al gener, i després d'un rendiment molt pobre, se'n torna al Nàpols. El central Fernando Calero acaba contracte al juny, tampoc seguirà. I el lateral esquerre José Salinas no entra en els plans de l'estaf tècnic i també rescindirà el seu contracte, que s'acaba el 2028. Cas especialment delicat és el d'Àngel Fortuño. Amb contracte, el porter ha viscut dues temporades senceres com a suplent a l'ombra de Joan García primer i de Dimitrovic després. Ahir, el reservat, el podcast Perico de Catalunya Ràdio, va ser molt clar respecte a una altra temporada en blanc.
11: No, és veritat que jo encara tinc contracte aquí, al final jo vull jugar aquí perquè és el club de la meva vida, però sí, és veritat que una altra temporada com aquesta seria difícil per mi, al final jo el que vull és jugar i bueno, ja es veurà el que passarà.
10: Fortuño només ha jugat 3 partits oficials en els últims 2 anys. Ara mateix no podem descartar la sortida del porter de la Verneda, encara que sigui en forma de cessió.
0: 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
12: Por mucho que se empeñen en construir mentiras, no nos van a engañar. Nos han lanzado ataques gravísimos.
0: S'escalfen les eleccions al Real Madrid.
13: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
14: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: Sou molt bona gent! Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Som 3cat. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3cat.
22: Som 3cat.

0: I abans de parlar del Real Madrid i de com s'han escalfat les eleccions, el Rayo Vallecano s'ha quedat sense premi. El Crystal Palace ha impedit el somni dels vallecans guanyant Jan Ortúzar la Conference League.
1: Nit molt cruel per un Rayo que es va quedar a les portes del triomf en la primera final europea de la seva història al Leipzig Stadium. Un únic gol del francès Jean-Philippe Mateta a l'inici de la segona part va dictar sentència a favor del conjunt anglès. Tot i que els madrilenys van fregar el gol, el Crystal Palace va saber aguantar el tram final davant el conjunt de Vallecas. El tècnic del Rayo, Íñigo Pérez, parlava així després de la derrota.
2: Ahora mismo lo que impregna nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por bueno, sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
1: Aquest 1-0 és el comiat perfecte per a l'entrenador Oliver Glasner i dona el bitllet directe als anglesos per a la pròxima Europa League, una conference que, per cert, és la penúltima competició que faltava per decidir-se just abans de les Champions d'aquest dissabte entre Arsenal i PSG.
0: Florentino Pérez va presentar ahir la seva candidatura a les eleccions al Real Madrid. L'actual president blanc va fer acusacions directes contra l'altre candidat i rival, Enrique Riquelme, i aquest, avui, Enrique Riquelme, s'hi ha tornat, Montserrat.
3: Florentino acusa Riquelme d'haver demanat un préstec a un interès desorbitat per presentar l'aval com a candidat i també que té vincles personals amb la candidatura de l'expresident del Madrid, Ramon Calderón. Riquelme assegura que tot és fals i insta Pérez a fer un debat públic i obert entre els dos candidats. L'actual president blanc, de 79 anys, creu que li queda molta història per fer, com diu el seu lema de campanya, i que amb ell no es privatitzarà Madrid. Florentino Pérez vol crear un gran club social blanc i també la ciutat Real Madrid.
4: Ara proyectamos para la ciudad Real Madrid lo que puede ser la sala de máquinas, 250.000 metros cuadrados en Valdebebas. Allí construiremos el distrito tecnológico más importante de Europa, con empresas líderes mundiales en inteligencia artificial, biotecnología, medicina deportiva y producción audiovisual. Por primera vez en la historia del fútbol, un club tendrá acceso directo y permanente al conocimiento tecnológico más avanzado del mundo para aplicarlo a sus propias necesidades. Rendimiento deportivo, prevención de lesiones, preparación táctica.
3: Un altre vent serà el Bernabéu Infinit. Florentino explica que tenen un acord amb Apple perquè aficionats d'arreu del món, des de casa, puguin tenir una experiència immersiva com si fossin a l'Estadi Blanc. I Florentino Pérez assegura també que continuarà amb les accions contra el cas Negreira.
0: Diumenge es disputa el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme al circuit de Mugello i ho farà, finalment, com ja ens vas explicar, Damià Aguilar, amb Marc Márquez. Els metges li han donat un permís condicionat.
5: Els metges del Mundial, en col·laboració amb el metge titular del circuit de Mugello, li han donat un permís inicial que li permetrà pujar a la Ducati demà a partir de 3:15 del matí a la primera sessió d'entrenaments. Però és certament un permís condicionat. Haurà de passar una nova revisió mèdica després d'aquesta primera sessió. Avui se l'ha vist arribar al circuit amb una bota protectora al peu dret que es va operar el passat dia 10 i juntament amb la cirurgia correctora a l'espatlla dreta. L'altra notícia del matí a MotoGP és que l'equip LCR Honda, que tindrà Johan Zarco de baixa durant setmanes, ha decidit recuperar un pilot ja retirat, Cal Crutchlow, de 40 anys. El britànic, que va córrer 6 anys per la formació italiana, va disputar la darrera temporada com a titular el 2020. La darrera cursa que va fer amb una Yamaha és del Gran Premi del Japó del 2023, fa quasi 3 anys.
0: A l'Eurocup femenina de waterpolo, el Catalunya agafa un avantatge important després de la victòria ahir a l'anada davant l'Atlètic Barceloneta de Vitobac.
6: La històrica final catalana a l'Eurocup femenina de waterpolo es va saldar amb victòria àmplia del Catalunya per 14-9 enfront de l'Atlètic Barceloneta, un marge més ampli del que tot feia pensar en principi, atès a la igualtat entre tots dos conjunts en els partits de Lliga, que es va saldar amb empat ahir. Però les gracienques van agafar la davantera al segon quart, no la van deixar anar de la mà, sobretot d'una inspirada Lucía Gómez, autora de 4 gols.
7: No estamos a tranquilidad para ir allí, nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
6: Mentrestant, Xus Martín, el tècnic mariner, es resignava a una derrota que els posa molt coll amunt aquesta final.
8: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
6: El partit de tornada que definirà quin dels dos conjunts catalans, Catalunya o Atlètic Barceloneta, aixeca el primer títol del seu historial, es jugarà dimecres de la setmana vinent, dia 3, a 7:45 del vespre. Per cert, que en paral·lel es va disputar el primer partit de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. A la Pere Serrat, triomf de les locals per 10-8.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports, al Tot Costa. I avui aprofitem per acomiadar una de les estudiants en pràctiques que tenim al Catalunya Migdia, la Maria Chesena, és el seu últim dia. Ens ha ajudat moltíssim, agraïm tota la feina i li desitgem molta sort a partir d'ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'alçada del Mataró Park en el marc de la vaga educativa convocada en territori del Maresme i els Vallesos. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 i ho farà amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Rapicabirres pels carrers del poble. Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que continua augmentant la població. El municipi registra un increment demogràfic del 0,32%, això sí, per sota de la mitjana comarcal. I el temps, un dia més parlem d'ambient de ple estiu. Aquesta tarda al Maresme amb sol, màximes de fins a 34 graus i sense previsió de pluges. Divendres continuarà el temps estable i assolellat amb temperatures encara elevades arreu de la comarca i dissabte augmentaran els núvols a la tarda i baixaran lleugerament les temperatures, tot i que no s'esperen pluges. Comencem.

0: Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'alçada del Mataró Park en el marc de la vaga educativa convocada als territoris del Maresme i els Vallesos. La mobilització arriba després d'una jornada de protestes multitudinàries arreu de Catalunya i manté la pressió dels sindicats sobre el Departament d'Educació. Els representants sindicals asseguren que esperen que aquesta sigui l'última jornada de mobilitzacions, però adverteixen que si no hi ha avenços en les negociacions, no descarten accions encara més contundents. El tall de l'autopista ha provocat afectacions de trànsit aquest matí en una via molt utilitzada també pels veïns d'Argentona, que es desplacen cap a Barcelona o Mataró. Després de la protesta a la C32, els participants s'han dirigit cap al centre de Mataró en manifestació fins als serveis territorials d'educació. Els sindicats reclamen millores laborals, canvis en la gestió del calendari escolar i més recursos per l'ensenyament públic, en un conflicte que fa setmanes que manté la tensió entre el sector educatiu i la Generalitat. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. El col·lectiu consolida així un format que ja ha funcionat els últims anys, però amb novetats. La presidenta de la Garrinada, Marina Laminos, assegura que aquest any volien donar més protagonisme a la imatge gràfica i explicar-la amb calma davant del públic.
1: El que volem fer aquest any és presentar el cartell en un acte una mica més protocolari al Saló de Pedra. Doncs la idea és poder compartir amb el nostre públic d'una manera una mica més distesa en un entorn que convidi una mica més, doncs compartir-los quines són les línies de programació, també l'aposta de disseny, que aquest any és una aposta que ens fa moltíssima il·lusió i creiem que es mereix aquest espai on poder explicar-ho bé. Per això ens citarem primer de tot el Saló de Pedra.
0: Després de la presentació començarà el Repicabirres amb xaranga i diverses parades amb servei de barres repartides pel centre d'Argentona. La festa acabarà al Casal amb un concert d'Argent Jove i DJ. A la Minos també avança que la Garrinada mantindrà la seva aposta per la música en català, la paritat i els grups de proximitat en una edició que defineix molt diversa i original. A més, destaca el relleu generacional que viu actualment l'entitat.
1: Ha arribat un moment que estava entrant gent molt jove, amb moltes ganes, amb molta empenta. Al final la Garrinada ens suposa molta feina i ho fem voluntàriament, i jo crec que el més important per cuidar la festa és fer-ho sempre des de l'estima i des de la motivació, i aquesta motivació, com tot, al final s'acaba, doncs, i també no s'ha de fer de tap per tota aquesta gent que entra nova i que es vol implicar i que vol agafar més responsabilitats, i per tant s'han d'anar delegant algunes d'aquestes tasques, i és una mica el procés en el qual estem immersos.
0: La mateixa Laminos ha anunciat que deixarà la presidència de l'entitat després d'aquesta etapa al capdavant del col·lectiu. El relleu a la Junta el prendran la Carla Bova, la Cristina Musterós i la Clara Oliveres. Els preus del lloguer continuen a l'alça al Maresme i també es deixen notar a Argentona. Segons dades de l'Incasòl corresponents al 2025, el preu mitjà del lloguer a la comarca se situa en 886,6 euros mensuals, un 5% més que l'any passat. Amb aquesta xifra, el Maresme es consolida com la quarta comarca amb el lloguer més elevat de Catalunya, lleugerament per sobre de la mitjana catalana, que és de 884 euros al mes. Al barcelonès, el preu mitjà s'enfila fins als 1.160 euros. En el cas d'Argentona, el lloguer mitjà és alt, també arriba ja als 909 amb 18 euros mensuals, uns 8 euros més que fa un any, mantenint la tendència de creixement sostingut. Pel que fa a la resta de la comarca, els increments més destacats s'han registrat a Taià, amb un augment del 42,5%, i a Dosrius, amb un 17,5%. En tots dos casos, superen ja els 1.000 euros de mitjana mensual. En canvi, alguns municipis trenquen la tendència a l'alça i registren lleugeres baixades, com Premià de Dalt, Sant Iscle de Vallalta i Palafolls, amb descens que oscil·len entre el 4 i el 5%. Ara obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona té oberta la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. Avui s'obre, aquesta setmana s'obre, vaja, el període de preinscripció per al curs Gimnàstica Terapèutica d'Argentona. Serà aquest divendres 29 de maig, adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12. I el que sí que s'acaba avui és el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs, la mostra gastronòmica de Festa Major. Fins aquest divendres 29 de maig podeu apuntar-vos a la seu electrònica. I aquest divendres ens visitarà l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona. La trobareu de 11:15 a 2:15 al Casal d'Avis. En plana cultural, el Festival Sense Portes d'Argentona ja ha tancat el període de presentació de propostes per la 14a edició, que s'ha de celebrar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. I la resposta del sector ha estat molt destacada. El festival ha rebut més de 275 projectes d'arts de carrer. Des de l'àrea de cultura han agraït la gran acollida de la convocatòria destinada a companyies i artistes professionals que treballen propostes pensades específicament per l'espai públic. La convocatòria estava oberta a espectacles estrenats recentment o en procés de creació i incluïa disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les instal·lacions. Ara s'obre el període de selecció dels projectes que formaran part de la programació oficial del festival. El jurat valorarà aspectes com la qualitat artística, l'originalitat, l'adequació a l'espai públic i la viabilitat tècnica de les propostes. La resolució definitiva es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. Recordem que el Sense Portes arribarà aquest octubre a la seva 14a edició amb l'objectiu de continuar convertint Argentona en un gran escenari a cel obert i un espai de suport a la creació contemporània i les arts de carrer. Això serà l'octubre, però abans tenim molts actes culturals a l'agenda. I començant per avui, dijous mateix, l'Aula d'Extensió Universitària proposa una conferència sobre sostenibilitat sota el títol La crisi de sostenibilitat, urgent necessitat d'un canvi. Una xerrada per reflexionar sobre els grans reptes ambientals i socials del present. Serà avui a les 6 al Centre Parroquial. Demà divendres arriba una proposta carregada d'adrenalina al Casal de Joves. S'organitza una escape room terrorífica per a majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 7 de la tarda al Casal de l'antiga fàbrica Velcro. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web municipal argentona.cat. També divendres, la coral Llaç d'Amistat us convida a descobrir el darrer disc del seu director, el cantautor Narcís Peric. Peric presentarà Cançons d'amor i de lluita a les 8 del vespre a la Sala d'Argentona, en un acte de taquilla inversa. Seguim amb dissabte. La Garrinada presentarà el cartell i la programació de l'edició d'aquest 2026 amb una jornada festiva que arrencarà al Saló de Pedra amb un acte institucional i continuarà amb una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. La festa acabarà al Casal de Joves amb un concert i DJ. La Garrinada manté l'aposta per la música en català, la proximitat i la Festa Major Jove autogestionada. No deixem la música, perquè dissabte també hi haurà dosis de cant coral de la mà de la Coral Cantidor, que oferirà el seu concert de primavera a l'Església de Sant Julià a partir de les 6 de la tarda, sota la direcció de Glòria Suari. El recital comptarà amb les veus de Laia Molà, Irene Comerón i Quim Capdevila, acompanyats de Sergi Rodríguez al piano, Marc Bigatà a la guitarra i Pol Nieto a les percussions. L'entrada és lliure. De cara a diumenge, nova ruta guiada per descobrir Argentona. Aquesta setmana la proposta és la visita al Viver d'Argentona, amb un recorregut pels jardins, el casal noucentista, l'ermita romànica del segle XII i una exposició dedicada a la història de la pagesia. Les inscripcions per 4 euros es poden fer a argentona.cat. I el Museu del Canti acull aquests dies, fins al 28 de juny, l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, una proposta artística centrada en el cos i la pell com a materials d'expressió. Acabem amb el cinema, el Centre Parroquial projecta aquest cap de setmana La isla de Amron.
2: Esta maldita guerra de Hitler se acabe.
0: Explica la història d'un...
3: ¿Volverá ahora a casa?
4: ¿Por qué lo preguntas?
0: Explica la història d'un nen als últims dies de la Segona Guerra Mundial en una illa alemanya. Podreu veure La isla de Amron aquest divendres a 8:45 en versió original subtitulada i també la podreu veure dissabte a 8:15 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda.
5: ¿Guardarás el secreto?
6: Abuelo, no.
3: Señora Bendixen, usted cometió un delito de sedición ante dos miembros de las Juventudes Hitlerianas.
0: I per als més menuts, el proper cap de setmana teniu Super Mario Galaxy.
4: Hola, grandullón! ¿Querías vernos?
5: No os mováis, enseguida os atiendo. ¡Sopa pa' mí! ¡Sopa pa' mí! ¡Ay, qué limpio!
0: Una comèdia d'aventures basada en el videojoc

0: amb mar tranquil·la i vents suaus de component sud. Les mínimes quedaran entre els 17 i els 21 graus i les màximes es mantindran elevades entre els 27 i els 31 graus. I dissabte començarem el dia amb sol i alguns núvols poc importants, però a la tarda creixeran nuvolades que acabaran tapant força el cel cap al vespre. Tot i això, no s'esperen pluges, el vent fluix i les temperatures màximes entre els 25 i els 28 graus. I ara és moment de conèixer la previsió arreu del territori català en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, l'estiu ens ha arribat de cop i és que avui de nou tornarem a parlar d'aquest ambient molt i molt càlid amb valors que podran enfilar-se entre els 37 i 38 graus, aquesta temperatura més alta cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre o bé també cap a la zona del Pla de Lleida. Valors que també seran elevats cap a la Conca de Tremp, cap a les comarques de Girona, cap a la zona de la Catalunya central, valors que podran arribar entre els 36 i 37 graus. I a altres punts del país s'arribarà perfectament a valors de 33, 34 i 35 graus. I en conjunt, i és que dominarà l'ambient assolellat, han de créixer alguns núvols d'evolució de cara a la tarda en zones de muntanya, algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat local que no tendirà a anar a més i tot plegat amb aquest ambient càlid que ens ha d'acompanyar bona part de la setmana. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 28 de maig.

0: Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'altura del Metroparc en el marc de la vaga educativa convocada als territoris del Maresme i els Vallesos. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. També us hem explicat a l'informatiu que els preus del lloguer continuen a l'alça al Maresme i també es deixen notar a Argentona. A casa nostra, el lloguer mitjà arriba ja als 909,18 euros mensuals, uns 8 euros més que fa un any. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent 4.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, comer ridere di niente, masticar el sueño da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí sóc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són, ja són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però
1: bé. Convido els oients a fer, a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no? Que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Treballar d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó
1: i
2: apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno. No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar, fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé. A veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses el Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines, no? Que no Maldines. Okay. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts a tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més Bingo. A més, ha transcendit la broma. Vull anar més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen de la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... Jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí.
0: Està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires aquí. Va. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden al front dels britànics, no? Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: 5 ja minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la Maria Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una

0: i la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
1: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
0: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
2: No, això mai.
0: Terrorisme econòmic?
2: Mai, ells no. No pot ser.
1: I menys en aquest programa.
0: No fos cas. Aquí som molt fans de l'Adam Smith i del Milton.
1: Molt.
2: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
0: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada el 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
1: Molt bé, i ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
0: Bé, Com t'imagines que es van gestionar?
1: Amb els British Grenadiers.
0: Sí, similar. No? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el procés de reorganització nacional.
3: Primer t'ha sortit venezolà?
0: Sí, m'ha salit medio venezolà. M'ha sortit recolinxi.
1: I tu també has començat una mica.
0: Este procés de reorganització nacional. Vale. Caracteritzat per una...
2: Perdoneu.
1: Una abraçada.
2: Ja està.
0: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
2: Ho tornarem a fer, segurament.
0: Sí.
2: Per això demanem perdó ara i després també.
1: Mejor pedir perdón.
0: Que permiso. Ja, bueno, en fi. No, és horrible, això. Bueno,
1: sí, sí,
0: perdó,
1: és molt
0: terrible. És que m'estic desviant.
2: No passa res.
0: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
2: Ja està.
0: I punt.
1: Podria ser un cicle mitjà,
0: bueno,
1: saps?
0: També... Sí, no. Sí, vas a fer...
2: Voy
0: a l'escola de mecànica, m'ha de fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons.
1: Hòstia, vale.
0: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
2: Una brutal repressió, oi?
0: Sí, la brutal repressió a més va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia. No? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne inglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la Dama de Ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars, bueno. Nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí. Reconquerir... sí, no? Tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les Illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no?, per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins.
0: Ah,
1: no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Porto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
1: buscant un casus belli de qualsevol... Ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. El febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de... Gritviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Gritviken!
2: Ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals. Bueno, en fi, una altra estació balenera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina es reservava el dret a alguna possible... el dret a alguna... Sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Poses a planificar, venen la il·lusió de... Vaim, ja està. Sí,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què? Clar, què? Una merda aquesta negociació.
2: Jo tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall. Sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: esperava. Al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas.
0: En realitat ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27... Fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molt bé, feia molta por. Sí, sí.
0: Quan va morir ser el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14... va obrir-se, van obrir, van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que
1: molt
0: va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat l'Albert.
0: Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament... Pentinat,
0: conservador
1: cardat.
0: Britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Oh, amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val, endavant,
2: Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, i portava aquella... tanta laca que no se li va desfer el cabell carrat, no? De l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners. Exacte.
0: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: Hòstia.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era, era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens
0: que
1: oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tan així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leech, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com a neiaitit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leech, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leech i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: El Leeds, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia l'aposta, que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leeds, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, tírale, tírale, tírale, sí, sí.
1: Tírale a les Malvinas, tírale.
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvines, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, no, i no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us he d'explicar. Doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal. Té altres temes també molt, molt famosos. I per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify i tot això ja no ens val. Però els anys 80 sí, i Brothers in Arms. Aquí ha quedat Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme.
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té, qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama, Europa ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha desbossat, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Uau. Carai.
2: Bé, o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem.
1: De seguida, amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema. Vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher pot ser esa silla. No? Thatcher.
0: Ostres.
1: És horrible.
0: Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat. Ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta, això, anem a remar endavant, ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia. Sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: Tipus Risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de Risc. I dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és,
0: un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del Risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del Risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere. No? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio. Ha fet un plan. Allà el Videla, salpa, tio, metem unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure aquelles carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh? No.
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan allà ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga, va.
0: Que arribaré tard. A on? A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Gràcies. Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
1: Sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i Sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen,
1: saps? Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove i a l'entrada les portes i van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar Correcte. Morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les vaixelles argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a la base dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat a la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu perquè és un conflicte relativament a prop del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut... que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la Ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Segur que alguna vegada navegant per internet heu anat a buscar una pàgina i us ha sortit aquell missatge d'error 404, pàgina no trobada. Doncs la Fundació ha agafat aquesta idea per llançar una campanya molt contundent que es diu Error 404, centre ocupacional no trobat. Què vol dir això? Doncs que a la nostra comarca hi ha una realitat molt dura. Més de 60 persones adultes amb discapacitat intel·lectual estan en llista d'espera per tenir accés a créixer, formar-se, trobar-se i compartir. Avui volem posar cara i veu en aquesta situació amb quatre convidats especials que els tenim ja a l'estudi de la ràdio. De seguida saludem a la Lídia Ruiz, que és referent de comunicació. Ens acompanya la Marta Serra, psicòloga i responsable d'un dels 5 centres ocupacionals que té l'entitat. En Joan Bova, pare d'una persona que va a un d'aquests centres, i l'Ariadna Costa, que utilitza aquest servei i sap molt bé què canvia la vida quan tens aquesta oportunitat. Bon dia a tots quatre.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com esteu o com porteu aquestes calors?
3: Molta calor, la veritat.
0: Molta calor, eh?
4: Com podem? Amb alegria, no?
0: Amb alegria, sí.
4: Amb alegria.
0: No hi ha cap més...
4: Perquè amb
0: cap
4: el bon temps sempre hi ha moltes activitats, sortim al carrer.
5: Sí. Sí, hem d'anar acostumant, eh?
4: Exacte.
5: Agafem carrer.
4: Sí.
0: Vinga, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Parlarem d'aquesta campanya i parlarem també d'uns actes que van molt lligats, no?, a aquesta campanya. No sé si, Lídia, vols que comenci amb tu per preguntar-te una mica per què neix la campanya Error 404.
4: Has fet una bona introducció. Tenim una llista d'espera de més de 60 persones que necessiten un espai, un recurs que és necessari, que és un dret, no?, com a persones. I vam pensar que podia ser una bona metàfora aquesta pàgina no trobada per parlar d'aquesta senyal d'alerta, no?, de dir necessitem un centre ocupacional, com podem fer una crida ciutadana, una crida col·lectiva, perquè entre tots i totes puguem aconseguir aquest nou centre. Què passa? Nosaltres tenim 5 centres ocupacionals actualment, però cada any hi ha una demanda o una necessitat perquè hi hagin noves persones que s'hagin d'incorporar. Fa uns anys, si no m'equivoco, va ser el 2023, vam crear l'últim centre ocupacional, aquí tenim a la Marta Serra que m'ho pot corroborar, vam inaugurar el Poble Sec, va ser el 2023, I és un bon exemple també per explicar que les necessitats canvien i també els centres han de ser més moderns, han de tenir unes instal·lacions més adequades i sobretot que facilitin molt la participació comunitària. No, Marta, aquí també...
0: També han d'anar evolucionant com el dia a dia, no?
4: Correcte. Habitualment, i ja et dic, aquí convido a les persones que estan aquí amb mi, en Joan, la Marta i l'Ariadna, que em complementin sempre que vulguin. Cada any surten de l'escola Les Aigües, de Mataró, i de l'escola L'Arbós, que són els perfils majoritaris que van als centres ocupacionals, surten una desena de persones, depenent de l'any. Aquest any, per exemple, parlàvem ara fa poc també amb en Joan, crec que sortiran aproximadament unes 7, no, Joan? Aproximadament.
0: D'acord.
4: Aquest any encara aquestes persones podrien trobar en algun entorn del Maresme, que hi ha un parell de centres, que un és a Tiana i l'altre és a Vilassar de Dalt, places. El que ens acostuma a passar és que moltes persones... pel que sigui, suposo que per l'atenció i el servei tan integral que oferim, volen venir a la Fundació Maresme. A la Fundació Maresme ara mateix no tenim cap centre i, a més, l'alerta és que què passarà el 2027. O sigui, aquest any encara hi ha famílies que trobaran aquest recurs, però l'any que ve no. Mm-hmm. L'any que ve és una urgència.
0: Clar, què passarà amb aquestes persones que no tindran accés?
4: Doncs es quedarien a casa, i aquí l'Ariadna pot parlar molt bé del que suposa quedar-se a casa i no anar a un centre ocupacional.
3: Sí, la veritat és que quedar-se a casa no és fàcil, perquè a més no tens una rutina on pots agafar el bus, pots anar a un lloc on relacionar-se amb la gent, llavors pues, el que fas és quedar-te a casa. I és molt complicat, i molt negativament.
0: Tu ara mateix estàs en un centre.
3: Sí, ara sí. Fa 2 anys que estic en el Poble Sec, i estic molt contenta, la veritat.
4: Uh-huh. Explica, Ariadna, què és un centre ocupacional, perquè potser l'audiència no sap què és.
3: Doncs un centre ocupacional és on et pots relacionar amb gent, aprens coses noves i també pots fer servir les teves capacitats.
2: Clar, una mica per complementar amb la que diu
1: l'Ariana és un centre ocupacional, és un centre que té persones amb discapacitat intel·lectual, amb un ventall molt ampli de persones amb diferents nivells de suport i autonomia, i d'alguna manera el que nosaltres treballem és per generar oportunitats perquè la vida de totes les persones que formen part del centre doncs valgui la pena de ser viscuda. Totes les activitats que nosaltres preparem, fomentem, pensem, són venen pensades des de l'escolta activa a les persones. Per nosaltres és imprescindible que la persona es pugui expressar, que escoltem la seva veu i que se senti partícip de la seva vida, del seu dia a dia. Com deia l'Ariana, a través d'aquesta escolta, doncs nosaltres què pensem? Doncs que podeu oferir noves experiències a les persones, que puguin fer activitats amb coses que tinguin a veure amb els seus gustos. Com deia, l'oportunitat de poder relacionar-se amb persones diferents, crear noves relacions, adquirir nous coneixements i, de fet, bueno, i sentir-se part de la societat en la que vivim i participar-hi de la vida comunitària, també aportant valor. Nosaltres també som persones que podem aportar valor, que podem ensenyar, que podem ajudar, i aquesta part creiem que és molt important i és la part que ajudem a fer des dels tallers ocupacionals, donant suport a les persones perquè també puguin ser part d'aquesta societat en la que estem.
0: Bé, és important, no?, saber també una mica les seves necessitats. Ara, quan la sentia, recordo una xerrada que parlàvem d'alimentació i deien que és important saber què és el que els agrada, no? Al final és un gust, no? Te'n recordes una d'aquelles xerrades que manteníem? Lo important és saber què és el que volen, no?
4: Sí, moltes vegades, de fet, aquell dia parlàvem, no?, del paternalisme, de l'infantilisme, no?, de tenir una persona amb capacitat per expressar els seus gustos i els seus desitjos i tendir a parlar o preguntar-li a l'adult o a la persona que l'està acompanyant sense discapacitat, no, Ariadna? Sí. I nosaltres això és un tema que sempre reivindiquem molt, no? I visibilitzem, o sigui, volem visibilitzar doncs, les capacitats que tenen també, no?, les persones que tenem.
0: Ariadna, com recordes aquella etapa abans d'entrar al centre ocupacional?
3: Pues molt negativa, la veritat. Molt negativa perquè no tenia una rutina on poder sortir i fer la meva rutina i m'aixecava molt tard, per exemple, o no feia res del que estic fent ara mateix, la veritat.
0: Com et senties tants dies?
3: Pues em sentia...
0: Tancada a casa.
3: Em sentia poc útil. La veritat, molt poc útil, no era jo com estic sent jo ara mateix en el centre ocupacional. I llavors, pues, bueno, no és fàcil poder sortir, però si no pots, doncs et sents que no ets la persona que vols ser tu en aquell moment.
4: Nosaltres aquí, a Argentona, tenim un centre ocupacional, precisament, i diversos exemples de com sentir-se útil, i no només útil, sinó aportar a la societat. Hi ha la Cistella a casa, per exemple, que n'hem parlat, i en Joan també la coneix molt, com a argentoní també que és, i és un bon exemple de quina manera podem fer aquest win-to-win, no? Aquest guanyar la societat i nosaltres, no? com a col·lectiu. No? Hi ha moltes maneres d'ajudar-nos i molts projectes, o sigui, no poder inserir-se en l'àmbit laboral, que és el perfil de persones que estan en un centre ocupacional, no vol dir que no puguem aportar molt de valor. I aquest només és un exemple, com participar a les cantines, als instituts, no? A escola, com moltes altres activitats que no sé si la Marta...
1: Sí, també fem suport a les escoles, a les aules, fem suport quan els ajudar els nens que van a la piscina. També hem començat a entrar a les residències d'avis, ajudant o acompanyant a les passejades, ajudant a les activitats que fan els avis quan fan bingos o quan preparen una festa. Anem a poc a poc doncs, inserint-nos a fer activitats que ens aportin i que també nosaltres puguem aportar.
5: Jo, si em perdoneu, jo també incidiria sí, en el fet de la rutina de les famílies, no? El fet de que el noi i noia pugui anar a un centre ocupacional també normalitza una situació familiar. Els pares o els cuidadors d'aquests nois i noies necessiten també els espais, tenen les seves coses, tenen les seves activitats, i el fet de que el noi i noia se senti realitzat també és una fita per la família, a part de l'estona, doncs, que també els pares necessiten una mica de respir, una mica de temps per ells. I tiraria una mica enrere a l'hora de parlar d'entrades i de necessitats en el centre, perquè oblidem també que la comarca del Maresme és una comarca en creixement, en què venen a viure molta gent de fora, també de Barcelona majoritàriament, i això què fa? Doncs que també venen famílies amb fills amb necessitats, i això, a part de la sortida de persones de les escoles, doncs també venen famílies amb persones amb alguna discapacitat que necessiten un centre d'atenció, i això fa encara més créixer les llistes d'espera dels centres.
0: Una població que va creixent també requereix de més demanda, i suposo que també hem d'estar preparats per al futur que pugui venir, no?
5: Sí, exacte, això és un futur que malauradament el Maresme és una comarca atractiva, i això quan ho llegeixes als mitjans de comunicació tots incideixen en el mateix: anirem creixent perquè és així, perquè Barcelona expulsa a molta gent pel tema econòmic, i d'altra perquè gent benestant també es compra certs habitatges a la comarca. Nosaltres amb aquest error 404 sí que demanem a les administracions, o sigui, tenim un àmbit d'actuació, demanem un espai entre el Masnou i Calella, vull dir que institucions, ajuntaments de la comarca, particulars, que també un particular pot tenir una finca i dir: escolta, jo aquesta finca se m'ha fet gran per mi, vull fer una donació, per què no?
4: Per què no?
5: Podríem trobar un
4: llegat solidari
5: un llegat solidari que ens pogués donar. A veure, nosaltres estem buscant en aquest moment un espai urbà, no estem buscant majoritàriament un polígon, si estem buscant un espai urbà, perquè la socialització dels nois, noies, és molt millor en un espai urbà, que poden sortir, fer activitats, fer comunitat, i això
0: està a l'abast de tots els serveis.
5: Exacte, està a l'abast de tots els serveis. I pensem una cosa, que una població, jo penso, vaja, que una població que té un centre d'aquest tipus és un valor afegit per la població. Jo penso, com a argentoní, em sento molt orgullós de tenir un equipament més, que és un centre ocupacional, i que per mi dona un valor afegit a Argentona.
4: També cal dir que per què fem aquesta crida col·lectiva, no? Per què no ho fem nosaltres exclusivament, no? Des de la Fundació Maresme. L'administració pública ens licita les places, o sigui, això està clar. Però abans de fer-ho, jo, tot i que ho faci, necessita que les entitats entomem la construcció, la localització, o sigui, la creació d'aquest equipament. Mm-hmm.

0: producte costi potser un euro més i amb aquest arrodoniment puguis reparar l'error 404, i a nivell particular, com deia també en Joan, es poden organitzar moltes activitats, no? Des d'aquelles persones que se senten molt solidàries, no? O molt, que tenen un sentiment cap a la causa, poden dir, ostres, doncs celebro el meu 40è aniversari o el meu 50è aniversari, doncs enguany no em regaleu X coses o alguna cosa material, m'agradaria que poguéssiu fer un petit donatiu a l'error 404. És a dir, que hi ha múltiples maneres, no, de poder col·laborar.
1: Això respon a l'indicador que teniu a la pàgina web, no? Sí. Que és aquesta barra de l'objectiu dels 500.000, sí. I que a mesura que es van fent aquestes aportacions, aquesta barra es va omplint, no?
0: Correcte, ara ja va creixent mica en mica, ja hem començat a veure com va creixent, gràcies a la caminada, per exemple, l'AFA, l'Associació de Mares i Pares, l'Associació de Familiars, correctament dit, l'Associació de Familiars ha organitzat un sorteig solidari, creant, doncs, amb uns productes molt atractius, per cert, tecnològics, i hem recaptat 3.000 euros. O sigui, que realment aquest podria ser un exemple, participant a la caminada, inscrivint-se totes les persones que han participat a la caminada han començat a reparar aquest 404. I doncs, també, per exemple, com a activitat d'alumnat d'algun institut escola de Mataró, també van organitzar com una marxa popular, feta més aviat adreçada a l'àmbit educatiu, i també ens han fet una aportació molt enriquidora. Vull dir que, déu-n'hi-do, estem, des d'aquí traslladar l'agraïment per tots aquests petits passos que anem fent per reparar aquest 404, i donacions també de persones anònimes hem començat a rebre.
2: I ara tenim a punt una festassa per al dia 6 de juny, que en diem la 60ada, que es farà al pati del Cafè Nou. I Lídia, si vols anar dient, l'Ariadna,
0: sí, ens va dir tots els reptes. Sí, l'Ariadna en sap moltíssim. Anàvem parlant de canviar la ràdio i m'ha deixat parada.
3: Quin dia és la festa?
4: La festa és el dia 6 de juny, sí, a les 6 de la tarda. I es farà uns reptes, i un dels reptes és poder tenir 60 persones que tinguin la samarreta de les 60 d'aquest any 2026.
1: Molt bé. És un dels reptes que s'han de complir aquest dia 6 de juny, eh?
0: Sí. Sí. On es fa? On es faria això? On es fa aquesta festa? Te'n recordes?
4: Al Cafè Nou.
0: Correcte. Al pati del Cafè Nou, que allà tenim el nostre bar del Cafè Nou, però hi ha un pati on hi té cabuda moltíssima gent, i com bé deia l'Ariadna, és una festassa, com deia el Joan, és una festassa entorn al número 60. Volem celebrar amb la ciutadania el nostre aniversari, creant un esdeveniment únic, o sigui, es farà aquest any i de forma irrepetible, i des d'una xocolatada, des de 6 reptes entorn al número 60, no sé si em voleu ajudar vosaltres a dir quins, l'Ariadna ha dit un, n'hi ha un altre que és 60 persones que hagin nascut l'any 66, és a dir, que enguany facin 60. Després...
1: És a dir, els reptes van per assoliment, és a dir, primer intentarem assolir el primer, després anem al segon...
0: Sí, hi ha com una agenda...
1: Serà com cronològic.
0: S'anirà citant. Ara és el repte de les persones que enguany fan 66, no? Ai, fan 60 anys, que han nascut al 66. Aleshores, si aconseguim reunir aquest grup, que pot ser tan fàcil com qui ens estigui escoltant, que enguany faci 60, que té amics, amigues de l'època, que també en facin, doncs, quedar amb la colla i venir el dia 6, a les 6, al pati del Cafè Nou, doncs farem sortejos. Farem sortejos també de les persones participants. N'hi ha 3 per cada grup. Després n'hi ha un molt... és un repte bastant repte, eh? Amb majúscules, que és aconseguir que vinguin 60 persones de 60 nacionalitats diferents. Déu-n'hi-do. És que a nosaltres ens agrada, ja que ens hi posem...
1: Sí, està bé.
0: Ja que ens hi posem, hem de fer reptes, i si s'aconsegueix, fantàstic, si no s'aconsegueix, ho hem intentat.
1: Exacte.
0: Però és la idea, no? Què més? Després hi ha una part també molt solidària per part nostra, que és aconseguir 60 litres de donació de sang. Val? També tindrem un punt de donació de sang amb el banc
1: de sang, eh?
0: Correcte. I per últim, volem crear un 60, o sigui, volem emplenar el cor del nostre nou logotip, sí, dels 60 anys, amb flors realitzades per persones dels centres ocupacionals, flors d'artesania. que tindran un cost d'1 euro per rosa i simbòlicament estaran reparant aquest 404.

0: Més enllà de la festassa, perdoneu, que hi haurà pedebingos, que qui no coneix pedebingos, que bueno, s'estan fent molt famosos amb el seu show que fan musical i d'entreteniment. Fa ja un parell d'anys o tres que ja estan de la mà de la Fundació, que col·laboren amb les Dissantes i que sempre que venen és un èxit assegurat. Doncs aquell dia els tindrem amb nosaltres per gaudir de la festa, per divertir-nos.
1: I també per als més petits no faltaran els jocs d'en Santi, que sempre són a totes les festes. I bé, doncs animar-vos.
0: I la xocolatada, animar-vos
1: a que la gent doncs vingui a complir un d'aquests reptes, que sobretot també aquest que últim que ha dit la Lídia de la donació de sang, penso que és un repte solidari que val també molt la pena.
0: Mm-hmm. El tema de la donació de sang estarà obert durant tot el dia, així com ja que cauen dissabte, estarà obert durant tot el dia. I bueno, també fem un trivial, o sigui, hem creat un trivial per jugar. Crec que la gent que ens escolti, que encara estigui en època educativa, n'haurà fet cajuts i no sé si tu també com a pare que has anat a alguna reunió.
2: Algun m'ha tocat fer.
0: I són divertits, sí,
2: són molt divertits, sí.
0: Doncs farem un trivial en aquesta línia, amb preguntes no només de la Fundació, sinó del territori, no? I preguntes divertides, d'actualitat. I després, per últim, hi ha una novetat, que PD Bingos, més enllà de fer un bingo musical, hi ha un acte, a veure si vull dir-ho bé, vull buscar el nom, que es diu, em sembla que és Show Crew, si no ho dic bé, que em perdonin, que és la línia més adreçada al públic més jove, o sigui, més jove adolescent cap amunt. Hi ha unes coreografies. És la música va jugant, o sigui, hauran de venir per provar per primera vegada aquest Show Crew, perquè jo en persona tampoc ho he fet mai i convido,
2: sempre hi ha una primera vegada,
0: convido a que vingueu.
1: Jo també us faré aprofitar la vinentesa, us faré un spoiler. La Fundació té el restaurant del Cafè Nou, si no l'heu provat, és un restaurant que val molt la pena, i ara aquest temps d'estiu té una terrasseta fantàstica, i us convidaria a fer un sopar, un dinar amb amics, que la veritat que és un lloc molt agradable, uns productes de proximitat, i proveu i ho gaudireu.
0: I també un lloc on oferim ocupació a persones també, no? Del col·lectiu.
1: Penseu, bar del Cafè Nou.
2: És que tenim en canalla petita, va bé, perquè tenen un espai per córrer, i tu com a pare pots sopar tranquil·lament, eh?
0: Correctament.
3: Sí, és un bon espai.
2: És un bon espai. Ariadna, com es prepara... De quina manera has participat tu a la festa? Has fet les roses o...?
4: Sí, estem fent les roses nosaltres. I tots els centres ocupacionals, però a nosaltres d'artesania el que fem és les flors per poder fer aquest 60 i poder posar el nostre gra d'arròs i poder col·laborar encara que sigui fent.
2: Quantes n'heu fet de roses? Quantes n'hi ha?
3: N'hem de fer 600.
2: Mare de Déu.
3: Nosaltres, cada taller ocupacional té un número, en principi nosaltres arribarem a la 600a.
4: Ah, 600a.
3: Però segurament ens hi posarem i potser n'acabem fent més i tot.
4: Sí, potser...
3: Perquè tenim un equip amb moltes ganes.
4: Potser arribem al 100.
3: També ens posem reptes, nosaltres mateixos.
2: Clar que sí.
0: I a més l'Ariadna, o sigui, no només està col·laborant fent aquestes roses, sinó que aquesta és la segona entrevista que ja fa per parlar d'això, del 404, no de la 60ada, però
4: De la tele, no?
0: Sí, perquè va venir la televisió, vam fer una trobada amb mitjans de comunicació, que recordes que et vam convidar.
2: Sí, tant.
0: I l'Ariadna ha parlat a la ràdio de moltes coses ja, sobretot d'accessibilitat cognitiva, que de fet en parlàvem, també és un tema important que es treballa als centres ocupacionals.
4: Sí, nosaltres estem fent validadors, que és validar espais, i també fer l'accessibilitat cognitiva més fàcil per a la gent nouvinguda o la gent que no sap llegir o que és analfabeta. I també el que fem és...
2: S'ha tratat el sant al cel, eh?
4: És validar espais que siguin accessibles per tothom.
2: Molt bé.
0: No, és important perquè, no, Marta, moltes bueno, vegades...
3: Que moltes vegades les persones potser entren en un espai i hi ha tantes imatges o tants o no hi ha rètols que els puguin entendre, llavors ells van in situ a l'espai,
4: sí.
3: El miren, veuen quines dificultats hi ha, fan fotos i després pensen, doncs, a nivell de lectura fàcil i a nivell d'accessibilitat cognitiva, doncs, quins pictos hi han d'haver, com ha de ser la lletra, quines indicacions hi ha, els recorreguts, per fer els espais més fàcils i accessibles a tota la població.
0: Correcte.
2: Ariadna, ara acabes el centre ocupacional, ens has explicat abans la teva etapa que ho passaves malament. Ara que ja hi ets, què és el que més t'agrada?
4: Pues estar amb els meus companys i poder, pues, fer el que m'agrada i aprendre coses noves.
2: Mm-hmm. Has fet amistats?
4: Sí.
2: Sí? Sou sí, una sí. Bona colla?
4: Una bona colla.
2: Molt
0: que
2: bé.
0: A més l'Ariadna participa, hi ha un blog del centre ocupacional que l'Ariadna és una de les cracs que el porta.
4: Sí?
2: Sí?
4: Soc una de les redactores del blog del Poble Sec.
2: La redactora en cap?
4: Més o menys.
0: I productora, no? Perquè decidiu les notícies,
4: sí.
0: No? També, que feu.
4: Sí. Ens ajuda la monitora, la Carme, i llavors, doncs, ella té uns temes i nosaltres decidim quina notícia fer.
2: Sí, ja sé de què va això. Això de polifacètic, producció, redacció, locució i... Ja
0: et
2: sé
0: sona,
2: de...
0: no?
2: Em
0: et sona.
2: Això.
0: A mi també.
2: Oi que sí?
0: Una mica.
2: Vinga, doncs recordar que el dia 6 hi ha doncs, la seixantada amb totes aquestes activitats, en marxa aquesta campanya Error 404, oberta, diguem, fins a assolir una mica el repte.
0: Està oberta, hi haurà el dia de Reis, o sigui, el dia 7 de gener del 2027, comunicarem què ens han portat els Reis, és a dir, què ens ha portat la campanya. Per tant, tenim uns mesos per endavant, que semblen molts però són pocs, per assolir aquest gran repte.
2: Vinga, doncs a participar i més informació a la Fundació Maresme, xarxes, canals oficials, tota aquesta informació i doncs, tots els actes que anireu fent, la seixantada i el juliol que en vindrà un altre, no?
0: Correcte, les dissantes.
2: Les dissantes, que ja sabem qui canta, no?
0: Correcte.
2: Sí o no?
0: Sí.
4: Sí.
2: Ariadna?
4: La Bet, de Puede Centro Confo.
2: Sí?
4: Sí.
2: Ja vau ballar el dia de la caminada?
4: Sí,
2: sí?
4: Vam ballar. Sí.
2: La coreografia la saps?
4: No, jo no.
2: No?
0: Vam fer només un petit tastet, petit.
4: I els companys que sí que se la saben.
0: Sí, perquè ja estan assajant per fer el videotutorial, que en breu ja el compartirem. Perquè el temps vola, eh? Això ho tenim aquí a tocar, també.
2: Mm-hmm.
0: T'agrada la cançó?
2: M'agrada molt. Molt xula.
0: Justament ahir parlava la Bet de nosaltres, també, a RAC1, sobre el Jo sóc com tu.
2: Mm-hmm. Doncs recuperarem l'entrevista.
0: Sí,
2: a veure què diu.
0: Sí.
2: Lídia, Marta, Joan, Ariadna, moltes gràcies per venir i ens veiem al pati del Cafè Nou.
0: Gràcies per convidar-nos.
1: Gràcies a Ràdio Argentona una vegada més.
2: Bon dia.
0: Molt bon dia.

matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño. Yeah.

0: Anem a parlar de cuina amb l'Esteve. Bon dia.
1: Hola, bon dia, tinguem i tingueu.
0: Què tal?
1: I tinguin.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, bé, estic molt bé, molt bé. Ja com la cançó, acalorado estoy.
0: Acalorado estoy.
1: Tariroriroriroro.
0: Sí, sí. Ja ha vingut la calor, eh?
1: Ja la tenim aquí.
0: Ja la tenim aquí.
1: Ja fa cosa d'or o tres dies. Sí. Ara el que enyorem és la pluja. Una altra vegada, eh?
0: No, ostres. No?
1: Sí, jo sí.
0: No, jo no.
1: Sí, sí. Jo no. Sí, quan plourà, quan plourà.
0: Jo crec que ja... A veure, que ha de ploure, eh? I tindrem dies de pluja, però...
1: Clar, que plourà. Escolta, hem de dir que el dia 13 del mes entrant, el mes de juny, hi ha el curs de ratafia.
0: És veritat.
1: Amb la, tota la parafainària de, del curset.
0: Sí, senyor, sí, senyor, m'ho vas enviar no fa
1: sí,
0: gaire, em
1: no
0: sembla.
1: Sí, no fa gaire, no. Que tenim... El que passa que no podrà vindre el...
0: Què dius?
1: El Quico, no.
0: No podrà venir el no. Quico? Què li passa?
1: Pues, bueno, actualment està fora, crec.
0: Ah.
1: I, bueno, per... Com es diu? Per problemes logístics.
0: Per motius personals,
1: això,
0: no.
1: Per motius personals.
0: No podrà venir.
1: No podrà vindre aquest dijous que ve ni l'altre.
0: Val.
1: Perquè, clar, vull dir... També té moltes, moltes històries, està liat amb les sardanes allà a Hostalric i tot. I té molt...
0: Ja, dia 13, eh? Saps què
1: el
0: passa?
1: Dia 13, que,
0: el
1: que és un dissabte,
0: no,
1: un diumenge,
0: dissabte.
1: Un dissabte. Mm. Què passa?
0: Que els caps de setmana fan moltes coses i un no dona l'abast.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: Fan moltes coses que tu vols fer, però al final has d'escollir.
1: Sí. Això és veritat.
0: No et passa, tu?
1: A mi cada dia... Això és cap de setmana. Vull dir, jo cada dia... Jo no tinc cap de setmana. Jo tinc cada dia festa.
0: Cada dia és festa.
1: A mi és igual. Quina sort. Sigui diumenge que dissabte. Vull dir... El tema... El que està jubilat...
0: Jo t'entenc.
1: Cada dia diuen que és festa.
0: Sí, sí, sí.
1: Una mentida, eh? Perdó, és una mentida. Perquè
0: sempre
1: tu cada
0: tens
1: dia
0: una...
1: tens... El que sí està clar, que això... Bé, a mi em passa a mi. Als caps de setmana jo em quedo a dinar a casa meva o a casa d'algun amic.
0: Et quedes?
1: Em quedo a dinar. Per què? Perquè el restaurant és més car.
0: És veritat.
1: Llavors, no, no. Fer menús els dies de cada dia. I els caps de setmana, quan la gent surt,
0: veritat,
1: allà que hi ha cues per entrar al restaurant i tal, jo em quedo a casa, o a casa d'un amic,
0: tens tota la
1: que també m'ho passo bé.
0: Sí, sí,
1: m'entens?
0: Sí. I tant, i tant.
1: Per mi és el millor.
0: T'agafo la
1: sempre,
0: idea.
1: Si pot ser, sempre que vingui gent a casa, o vas a casa seva, i tens la tertúlia, i com és... Com és diumenge, vas relaxat. I llavors, doncs pues, clar...
0: No tens dir, cap mena de pressa.
1: Hasta les 5 de la tarda o les 6, allà de la que te pego. Sí, sí.
0: Mm-hmm.
1: I mira, anar passant. Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé. Doncs escolta,
1: digue'm.
0: Posem-nos al davantal.
1: Sí, sí, sí.
0: I jo t'explicaré un postre, si vols.
1: Va, explica, explica, sí, sí.
0: Sí?
1: Però amb veu forta que la gent se n'enteri.
0: No, sí, jo... No puc cridar gaire més. És dijous i m'estic quedant sense veu, ja.
1: Ja m'ho crec, ja.
0: Escolta, l'altre dia vaig fer gelat de llimona.
1: Oh.
0: Gelat de llimona.
1: Ah, mira,
0: ojo, eh?
1: Ara que dius llimona, la parada de llimona,
0: sí.
1: Jo ja he acabat de fer, que el portaré al restaurant de la meva fillola, un
0: limoncello,
1: però no de llimones, de conguat, un conguachello.
0: Un conguachelo.
1: Sí, de llimones. No de taronges, sinó de llimones.
0: De llimona.
1: Boníssim.
0: A veure, no ho entès, això. És a dir, un limoncello de conguat.
1: Hi ha conguats
0: sí.
1: De taronja.
0: Que, el
1: cítric,
0: portava.
1: Sí. Però aquell era de taronja.
0: Ah. Jo que vaig... ah, conguats de llimona.
1: Amb llimona,
0: ah,
1: sí, sí.
0: Ah, va, llimonetes petites.
1: Sí, sí, amb conguats, sí, sí, de llimona.
0: Ah, també hi ha d'això?
1: Sí, sí, també n'hi ha, també. Sí, sí, i ja et dic que...
0: És més àcid, no? O més...
1: Té un altre gust. És divertit, és divertit.
0: És divertit.
1: Sí, sí, és divertit. Vull dir, clar, i li portaré no sé quan. Vull dir, si demà puc, doncs... Pues, però, bueno, és un bec una mica raro. Aquesta setmana ho tinc bastant tot ocupat.
0: Mm-hmm.
1: Però, bueno, sí, sí.
0: Doncs mira...
1: Continua amb el gelat de llimona, perdona.
0: Gelat de llimona. Sí. Apunteu perquè està...
1: Això, això.
0: És que estic impressionat de mi mateix que m'hagués quedat tan espectacular el gelat de llimona. 100 grams de sucre, clar, jo faig servir la Thermomix,
1: Yeah.
0: El poses en el recipient i després pells de llimona. Sí?
1: No.
0: Com que no?
1: Pèls de llimona on?
0: Bueno,
1: La pulpa.
0: Sí.
1: No la rasques?
0: La pell, no.
1: Ah, la pell sense.
0: Faig tires.
1: Tires?
0: Llengües de...
1: Sí, sí, de llimona.
0: De llimona. I ho poso en el pot i ho trituro tot.
1: Ah, bueno,
0: entens
1: sí.
0: Entens la idea?
1: Sí, així, jo faig així la confitura de taronja.
0: Val.
1: Vale, continua.
0: Però entens perquè
1: sí, sí, sí.
0: Es fa...
1: Queda tot triturat.
0: Perquè així el sucre
1: sí, però
0: agafa el gust de llimona. Ja.
1: Sí, però la llimona... Sí. Ben pelada, vull dir, que no hi hagi blanc.
0: Que
1: perquè
0: no hagi
1: si
0: blanc.
1: Hi ha blanc, sí, ja anem
0: no,
1: malament.
0: Amarga.
1: I amarga.
0: Sí, sí, ho has de fer allò
1: ja
0: amb cura.
1: Ja ho diu també la cançó, sabor amargo tu me das, limón.
0: No la sabia aquesta.
1: Home, la cançó, sí, home, no te la canto perquè no queda bé aquí, però si dius sabor amargo tu me das, limón.
0: Però vale. Sí, peles la llimona sense el blanc i ho tritures juntament amb el sucre, perquè així et queda com un sucre...
1: Sí, sí, el llimonat, el llimonat, sí, sí, en pols.
0: És a dir, el sucre agafa el gust de llimona.
1: Sí, sí, sí.
0: Val?
1: Sí.
0: Llavors, pas següent, què vaig posar?
1: Molt de sucre?
0: No, 100 grams.
1: Sí, per quantes llimones? O quin pes de les, de les peles?
0: Si dic la veritat, ho vaig fer una mica... Sí.
1: A un? Vale. També queda bo,
0: això. T'haig de dir, mira, 100 grams de sucre per 200 mil·lilitres de suc de llimona.
1: A 200 mil·lilitres.
0: Més o menys.
1: Vale.
0: Vale?
1: 1 per 2. 100 grams de sucre per 2.
0: Però jo ho vaig fer així, que potser... Vale.
1: Hi ha gent que ho va més, gust, poder... més, sí. Més dolç i hi posa més.
0: Si ara l'hagués de tornar a fer, poder sí. Et diria que posaria 50 grams de sucre per 200 de llimona.
1: 50, ja.
0: Saps? Perquè...
1: Vas trobar massa dolç.
0: Sí, està boníssim, eh?
1: Ja m'ho crec.
0: Però poder, la propera vegada ho faré amb menys sucre per saber com queda.
1: Val.
0: 2,50 de suc de llimona i després nata.
1: Crema de llet.
0: Nata.
1: Muntada?
0: Per muntar. Per cuinar. Sí.
1: Ah, crema de llet. Sí, d'un bueno, 35%. No?
0: El Bric sí. Posa nata. Bueno, nata i crema de llet,
1: bueno,
0: és el mateix.
1: Però mira, hi ha crema de llet per muntar, que té 35, a partir de 35%
0: no,
1: de 35. De greix, i hi ha la llet per cuinar que té menys greix.
0: No, la de 35.
1: Per això. Sí. Jo vaig donant explicacions, jo t'ajudo.
0: No, tu m'ajudes,
1: eh? Per això.
0: Perquè jo no en sé d'això. Bueno, vaig comprar
1: ja
0: nata per muntar, no?
1: Ja.
0: Que és la de 35%.
1: Sí, té a partir de 35, que són
0: 38.
1: I això
0: 38. És crema de llet?
1: Això és la crema de llet.
0: Crema sí. De llet és a partir de 35.
1: No, la crema de llet és crema de llet, i la llet és la llet. La crema de llet és espessa. Hi ha crema de llet per cuinar i crema de llet per pastisseria, que és la que té greix. Per què? Per fer nata, és perquè el greix aguanta l'emulsió. Continua.
0: Vale, doncs nata, no ho sé. Jo vaig comprar nata de...
1: D'una marca.
0: D'una marca.
1: Sí.
0: 500 mil·lilitres. Sí?
1: Va, sí,
0: 500.
1: Sí,
0: tot el bric, vaja.
1: Vale. Sí,
0: poses
1: sí.
0: Tot. I tanques el recipient i ho vas remenant. Però què passa quan la nata la remenes força?
1: Que es desfà.
0: Home, no.
1: Ah, quan bats
0: la, sí. La nata líquida,
1: sí.
0: Què surt?
1: Queda nata
0: muntada.
1: Queda nata muntada.
0: No?
1: Però per muntar la nata hi poses una mica de sal?
0: No.
1: No?
0: No, no.
1: Vale.
0: No, no. Què passa? Com que vaig deixar-la batent a la màquina...
1: Però si passes massa, es torna mantequilla.
0: Sí. Però bueno...
1: No et vas passar.
0: No em vaig passar,
1: vale.
0: Perquè ja estava davant de la màquina controlant la història. Llavors, què passa? Clar, jo no era la intenció de que em quedés així. Però quan vaig veure la textura vaig dir, calla, si m'està quedant un mus de llimona. Si jo aquest mus de llimona és un mus de nata, no?
1: Sí.
0: Amb llimona.
1: Sí.
0: Si jo això ho congelo, és un gelat de llimona.
1: Clar.
0: Escolta, prova-ho. Està boníssim.
1: Ja.
0: Ara, el consell del xef és, una vegada congelat, quan l'hagis de menjar, el treus 30 minuts abans de que te l'hagis de menjar.
1: Clar, perquè no quedi tieso, no? Perquè no quedi dur.
0: Sí.
1: Clar.
0: Està espectacular.
1: Clar.
0: Esteve, Escolta, estic meravellat de mi mateix.
1: Això és fer-ho el mateix dia, eh?
0: Sí. Inclús te'l pots menjar recent fet, eh? Sense congelar.
1: Ja, però clar, és com la nata. És un... El que passa que és natural.
0: És com un mousse de llimona.
1: Sí, sí, sí. La nata té que ser freda per muntar-la.
0: Sí, sí, estava freda. Saps, no? Sí, sí, sí. Ho sé, ho sé.
1: Vale, vale, ja m'agrada això. Molt bé.
0: Així que, escolta, et convido...
1: Pues sí que provaré, provaré.
0: Fes-ho,
1: sí, sí, sí,
0: fes-ho,
1: sí.
0: Perquè és en una recepta, en un pim-pam, et surt un mousse.
1: Sí, sí.
0: I si la vols pel dia següent, la congeles i, sí, sí, i et surt un gelat de llimona. Boníssim.
1: Espectacular.
0: Estic, no, t'ho dic en sèrio, estic meravellat de mi mateix.
1: Meravillau, al·lucinau.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, te'n recordes l'altre dia que vam estar comentant de les croquetes, aquelles croquetes que es fan abans?
0: Sí, d'aquelles que la meitat és
1: sí,
0: aire.
1: Sí, sí, la meitat és... Sí. Bueno, jo t'explico una miqueta.
0: Jo els dic croquetes en ganyifa.
1: Ja, me lleven a huerto, no? Mira, aquelles que semblen... Bueno, primerament, la batxamel. La batxamel té que ser ben espessa. Perquè si no és espessa, sembla que sigui allò que sembla que sigui una sopa.
0: Yeah.
1: Vull dir, té que ser ben espessa. Quan remenes, vull dir, s'ha d'enganxar.
0: Remena, nena.
1: Això. Aleshores, té que estar la massa, té que estar, si la fas de rostit, no? Això la gent ja ho sap, jo no... Ho dic perquè, bueno, pot ser que ens escolti algú que no en sàpiga. Per almenys té que estar 4 hores a la nevera. Però millor deixar-los un dia per l'altre, eh? O tota una nit, però ja dic, millor avui per demà.
0: Ja.
1: Aviam, si tu fas la massa, si tu fas la croqueta amb la massa tèbia, el que passa és que et passa que queda fet un nyap, eh? Home, per exemple, l'ordre, el bon ordre per fregir-les, per arrebossar-les, més ben dit, és un cop fas la croqueta,
0: sí,
1: la passes per farina blanca,
0: sí,
1: per ou.
0: Farina normal.
1: Farina blanca normal. Per ou i pa ratllat.
0: Pregunta, si jo poso farina... Si l'arrebosso amb farina de força, passaria alguna cosa?
1: Bueno, crec que no. Farina de força...
0: Creixeria més la croqueta?
1: Perquè té força. Ai, ets un... No, no ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé. Però bueno, tu si tens només farina de força, prova-ho.
0: No, no,
1: jo crec que per fregir qualsevol... Home, per fer un pastís o alguna cosa, pues, si tens farina de força sempre va millor.
0: Perquè la farina de força entenc que porta el llevat.
1: No. El llevat ha d'afegir-ho.
0: Sí?
1: És una farina, no sé quina diferència té una amb l'altra. No ho sé, la veritat. No m'he dedicat mai a preguntar. Per mi totes tenen força. Clar, que unes teu en tenen més, però no per llevat, perquè encara que sigui farina de força, tu t'has de posar llevat, o sigui, que no és que tingui...
0: Sí, però tindran algun afegitó. Perquè, perquè llavors no vendrien el mateix. No posarien farina de força.
1: Mira, pregunta-li al senyor Google, a veure.
0: Senyor Google.
1: Què diu aquí, a l'HPTI aquest, el cachondo. Sense cables, sense cables i sense esquerles.
0: A veure, diu, no, la farina de força no porta llavors.
1: Dic, el truc de la iaia. El truc de la iaia el feia dues cops arrebossada.
0: Diu, és un error molt comú confondre-la amb la farina de rebosteria que ja ve barrejada amb impulsors químics, la que s'anomena farina...
1: De pastisseria.
0: Sí, o de sobre. La farina de força és simplement una farina de blat que té una gran quantitat de proteïna.
1: Vale. I l'altra?
0: Sense proteïna. Diu, la proteïna és la que genera el gluten quan la pastem i dona una estructura elàstica i resistent a la massa. És ideal per fer les elaboracions que necessiten moltes hores de repòs, com el pa, els brioixos o el tortell de Reis.
1: De Reis, clar. Sí.
0: Ja està.
1: Bueno, tornem a les croquetes?
0: Vinga, som-hi.
1: Vale. Llavors, la iaia la rebossava dues vegades. O sigui, un cop feia la farina, l'ou i la... I el pa ratllat tornava a fer ou i pa ratllat.
0: Ou i pa ratllat.
1: Una altra vegada, dues vegades. Queda més cruixent.
0: I tant.
1: I aleshores...
0: Per cert, perdona. Saps com he vist fer jo l'arrebossat de les croquetes?
1: No.
0: Tu saps el blat de moro torrat?
1: Sí.
0: El trituràs ben triturat?
1: Ah, sí, fa, sí.
0: I...
1: Jo no l'he vist, però sí, m'imagino, farà crec, queda sí, supercruixent, sí. No?
0: Ha d'estar brutal,
1: però,
0: eh?
1: Sí, eh? Fregit no fa... No fa... No fa com aquella simuf, no?
0: Simfla.
1: Simfla, com les palomites?
0: No, perquè ja està torrat.
1: Ah, vale.
0: El blat de moro ja està torrat.
1: Ah, vale.
0: Saps? No et farà vale, crispeta. Vale. No.
1: Vale. El que sí que té està l'oli ben calent, eh? Per fregir-les. I entre 170 i 180... Sí, 180...
0: A mi em fa molta ràbia ficar la croqueta a l'oli...
1: Perquè cremes.
0: I que...
1: Esquitxa.
0: No, es desfà.
1: Ah, perquè navega.
0: Què vol dir que navega?
1: Vull dir que la croqueta, en quan la poses, té que estar ja fregint. L'oli t'ha dit que té que estar ben calent.
0: Però la croqueta es desfà.
1: Clar, perquè no té consistència, té calor. És com... I si n'hi poses moltes, doncs et passarà el mateix.
0: Però això és
1: si
0: perquè poses... l'oli no està calent encara.
1: Clar, si li poses moltes, què passa? Doncs igual, baixa la temperatura de l'oli i queda un mar calent, saps? Com... I llavors, clar, naveguen per allà, que no saben on van, i cada vegada van petant més, van obrint. Dius, ara sí, ara què faig amb això? Doncs pues esperar que l'oli estigui ben calent. Mm-hmm.
0: Val.
1: La temperatura, et dic, entre uns 180, com així.
0: I tu com ho saps, la temperatura que té l'oli? Tens un termòmetre de cuina?
1: Home, mira, tu, mira...
0: No, a veure, jo et faig broma, però...
1: No, si això sí, interessant.
0: Jo tinc un termòmetre làser, eh?
1: Jo làser no, jo tinc un termòmetre d'aquells antics que era per mirar la temperatura dels caldos, de l'aigua,
0: sí.
1: De làser. Fins aquí no he arribat, perquè crec que no em feia falta, però si en algun cas em fa falta algun dia, ja me'l compraré.
0: No sé si el termòmetre per mirar la temperatura de la febre
1: no és el mateix.
0: Servirà o
1: crec
0: no.
1: Crec que no. Que com se'n riu.
0: M'estic imaginant posant el termòmetre de la meva filla de la patrulla peluda a dins d'un caldo.
1: Sí, no, millor que no. I, bueno, res. Això és el més fàcil. Una bona bechamel, ben espessa, de la nevera 24 hores, millor, avui per demà, bueno, 24. És igual, es fas avui, per demà, per l'hora que sigui, per començar a fregir. L'oli ben arrebossat, la croqueta ben arrebossada i l'oli ben calent. I ja està. Ja està. Llavors les pots fer, bueno, el més normal és de pernil, formatge i la del caldo.
0: És una cosa que m'agradaria fer.
1: Les primeres són les del... Jo me'n recordo que es feien, per almenys a casa, eren les del rostit. Un cop s'obre, fan escudella, el que ha quedat, pues ho passes una mica per la paella i ho desmigues tot, i ho tritures i fas les croquetes. En fi...
0: Molt bé. I després les treus i les poses amb...
1: En paper de cuina, perquè per l'oli que pugui agafar... Pensa que si la croqueta està ben fregida, agafa poc oli. En canvi, si l'oli no està prou calent, agafa tot l'oli i queda allò. Llavors sí que queda un moc, com dèiem l'altre dia.
0: Mm-hmm.
1: En fi. Bueno, de temporada, què tenim de temporada ara? Pràcticament, cireres. Les cireres... els préssecs,
0: per cert, ja, vull, ara que dius cireres, vull fer la versió del gelat de llimona amb cireres.
1: Amb cireres. Vale. La cirera que sigui més dolça, ben dolça. I
0: sense pinyol.
1: De sobretot sense pinyol, sí. Sí, perquè serà un gelat amb sorpresa.
0: Exacte.
1: Com el tortell de Reis, no?
0: Igual.
1: Sí. Bé, però compte això, que no treuri el pinyol, que pot ser que tinguis a posar-hi alguna més de sucre, o millor.
0: Clar, estic pensant, el gelat de llimona és el suc, la cirera ha d'estar triturada, ben triturada, no? Perquè suc de cirera no...
1: Home, la cirera té suc.
0: Ja.
1: Però té que estar ben triturada.
0: Ja.
1: Jo no et dic que la pel·lis perquè serà molt difícil per a les cireres.
0: No. Però podria ficar la cirera i ben
1: triturada.
0: Ben triturada amb la nata, ja es fa la barreja, no?
1: Sí, la cirera ben triturada, justament, amb el sucre.
0: Sí.
1: I la nata a part.
0: I després
1: ho barreges molt a poc perquè es vagi integrant, no? Mm-hmm. I a nevera.
0: Sí.
1: Ja està.
0: Escolta, tinc per endavant un estiu...
1: Unes idees molt bones, tio.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí. Ara les també el que estan de temporada és les sardines.
0: Ara és temporada de sardines?
1: Sí. Ara ve la sardina ja. Uh-huh. I més endavant el saitó. Sí.
0: Però la sardina no és pel febrer,
1: La sardina al mercat ja sempre.
0: Ah.
1: Ara tu imagina't, ara aquest temps, amb aquesta calor que fa, una llesca de pa ben torradeta, uh-huh, amb un bon tomàquet, amb un bon oli, unes sardines obertes.
0: Ara és julivert.
1: I un cop cuit al forn, que no fan pudor. Les sardines al forn, si la fas a la planxa, fan pudor. Si la fas al forn, no tens pudor dins de casa.
0: Ah, no fas?
1: No, no em fa.
0: No ho sabia, jo.
1: Llavors agafes, sí, és veritat. Llavors agafes una llimona, una raspadura de mica de llimona per damunt de la sardina, un reixet d'oli, uh-huh, en quan surtin del forn, i tens una llesca de pa per sopar, per exemple, amb unes quantes sardines, si pot ser abans també els deu l'espina. Escolta, tio. Bucati Cardinali.
0: Sí. No, jo t'anava a dir que és estiu.
1: Home, és el temps, ara que ve, el temps que ve de gust les sardines, d'anar a la platja.
0: De veneres.
1: Esclar, veneres, sardina, cremat.
0: Com no, festes majors,
1: sí.
0: Una bona sardinada i ron cremat.
1: Ja està. Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Ara
1: no és temps de rostits, de pollastres,
0: no pas,
1: caldos, calents, cremes fredes, això sí.
0: Mira, la setmana que ve...
1: Gazpacho.
0: Podríem parlar de gazpacho.
1: Gazpacho, sí, home.
0: Podríem fer una recepta de gazpacho.
1: Gazpacho psicodèlic.
0: Sí.
1: Bueno, sí. El gazpacho seria molt bo.
0: Boníssim.
1: Molt bo, refrescant, boníssim. Sí.
0: Jo la faig amb síndria només.
1: Sí, sí.
0: Tu fiques alguna cosa més?
1: Per tomàquet, sí, home.
0: Tomàquet i síndria?
1: I ceba, sí.
0: Què dius, ara?
1: Com un... Sí.
0: Ah, jo faig sopa de síndria. Està boníssima.
1: Tu què poses? Ni poses sal, ni poses res.
0: No, què va.
1: Llavors, tu que fas
0: és com si mengessis
1: síndria,
0: però...
1: És un caldo
0: però...
1: de síndria.
0: Exacte.
1: Sense pinyols.
0: Ah, exacte.
1: Les compres sense pinyols, les síndries?
0: Sí.
1: Ah, sí? D'aquestes que venen, que són...
0: Sí.
1: Que són, no sé quan, no sé què són.
0: Versió infantil, sí. No, ara és una època...
1: Sí, no, ara és època de coses fresques començar a haver-hi aquí.
0: Una bona amanida, un bon suc de remolatxa...
1: Hi ha una... Bueno, avui en dia, abans també, suposo. Hi ha restaurants que és com els grups de música, que no saben quin nom posar-li al restaurant. Un senyor obre un restaurant i no sap quin número. Per exemple, Can Fart, La Teca Brutal, vull dir...
0: Sí.
1: Són noms d'aquests que dius, hòstia, diu Frankfurt Imperial de Luxe, m'explicaràs? Un restaurant que li posi Frankfurt Imperial de Luxe. Jo no hi entro. Només per de Luxe hi ha Imperial. En Frankfurt normal sí que hi entro, però Imperial de Luxe...
0: Ja no crida.
1: Això dels restaurants de luxe anem malament.
0: Sí, ja quan presumeixes d'alguna cosa ja malament, no?
1: Sí, bueno.
0: Molt bé.
1: Vols que et digui...
0: Amb què acabem?
1: Mira, dues peces de verdura que la gent compra i al final no sap què fer d'elles.
0: Dos
1: no sé com
0: peces?
1: Treballar-les, sí. Dues peces de verdura.
0: Verdura.
1: Sí, bueno, verdura... Per mi la verdura entra tot el pebrot, el carbassó...
0: Sí.
1: Tot això,
0: Val.
1: L'àpid, tot això.
0: Quines
1: són? Una, el fonoll.
0: El fonoll, és veritat.
1: El fonoll t'agafaràs, te menjaràs cru amb l'amanida, però com el cuines? Com el guises? Com ho fas?
0: No ho sé.
1: Queda per la setmana que ve.
0: Val.
1: I l'altre, aquest nou que ha sortit, que és l'àpid rapa. Ràpid raba.
0: Àpid
1: raba.
0: Raba.
1: Sí. amb sabor a... a àpid. I a raba, no sé, vaja. L'àpid raba, no.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: I...
1: jo aquests en cru, dos... en cru. Jo aquests dos... sí, a part d'en cru, no sabria com...
0: No sabries com cuinar-lo.
1: Com cuidar-nos, no? I suposo que hi ha gent que els ha comprat i els acaba ficant a l'amanida o fotent-los a les escombraries.
0: Mira, jo perquè a internet veig fins i tot una crema. Crema de,
1: bueno, sí.
0: Una crema de pit.
1: De pit raba.
0: De pit raba.
1: Sí, sí.
0: De pit raba.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno.
0: Vinga, doncs ho comentem la setmana...
1: Ho comentarem la setmana que ve. Vinga. A veure què trobem.
0: Molt bé, ja Esteve. Doncs apa, que vagi molt bé al final d'aquest mes.
1: Esperem que sí.
0: I ens veiem
1: la setmana entrant. Sí.
0: Ja serem al juny.
1: Sí.
0: I hem de començar...
1: A veure si trobo alguna ànima caritativa que es vingui a explicar...
0: Com fer una coca sobre... de Sant Joan.
1: No, no, això està xupat.
0: Això ho, deixar, això ho deixarem per l'últim dia.
1: Això, sí, perquè ja s'acaba el programa, ja.
0: Sí, és que...
1: Ja... Em donaràs el sobresaliente? Oh.
0: I tant, com cada...
1: Sí?
0: Sí, sí, bueno, sí, sí.
1: Vale, vale.
0: Mira, són tres setmanes, o quatre, si vols.
1: Quan... No, és que no, no sé com va encara, vull dir, no sé en què cauen els dies ni...
0: L'últim dijous és el dia 25. Ja ha passat
1: l'últim dijous, 25.
0: Ja estan jugant.
1: Doncs el dijous abans ja t'empleguem, ja.
0: Val, doncs tres programes.
1: Tres programes. Molt bé.
0: Esteve.
1: Pues, vinga.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment,
0: el cap de setmana.
1: Cap de setmana. Aquí hi ha alguna cosa ara, aquest cap de setmana, al poble?
0: Hi ha cosetes, sí.
1: Hi ha cosetes.
0: Què vols dir?
1: No,
0: què vols fer?
1: Sí, no, no, no, que ho vull fer, es pregunto si hi ha alguna cosa. No?
0: Mira, hi ha algun concert el divendres...
1: Ah, sí, demà hi ha un concert del
0: de
1: Narcís Perit. Sí.
0: Narcís.
1: Sí, sí, sí, és veritat.
0: La Coral Cantidor també fa un concert de primavera, hi ha
1: també
0: cinema...
1: També
0: a
1: la sala, també? O no?
0: A la parròquia.
1: A la parròquia?
0: Sí. També. Però en Narcís actua al Saló de Pedra.
1: Al Saló de Pedra? No actua a la sala?
0: No. A mi em va passar el cartell i posa Saló de Pedra.
1: Ah, aguanta. No ho sabia. Pensava que era la sala.
0: Bueno, en tot cas, com que avui li gravem entrevista, demà, demà ho passarem.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Doncs, Avalí.
1: Vinga, pues.
0: Tens per triar, doncs.
1: Molt bé.
0: Que vagi
1: vinga,
0: bé.
1: Gràcies, igualment.
0: Bon dia.
1: Vinga, adéu-siau, bon dia.

0: Radi Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona.
2: Ràdio Argentona.
1: 104.6.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Hola, esteu escoltant Salut Express, un espai de divulgació en temes de salut, cuinat i presentat per als metges jubilats de l'Hospital de Mataró, Albert Palaudàries, i qui us parla és Joan Batlle. Amb en Joan Ferrés a les vies del so i per tot el que calgui. Avui parlarem del tiroides i tenim la sort, tot jugant a casa, de tenir un convidat de luxe, el doctor Albert Palaudàries. El doctor Albert Palaudàries és metge jubilat de l'Hospital de Mataró, endocrinòleg. Molts anys ha estat treballant allà fins que es va jubilar. I avui passa de ser copresentador del programa a ser convidat especial.
1: Doncs sí, sí.
0: Moltíssimes gràcies, Albert, per ser aquí i explicar-nos tot el que sàpigues del tiroides, que és moltíssim.
1: Em presto a fer-ho. I, bueno, i que, bueno, a veure com van entrevistes.
0: Com et sents canviant de paper?
1: Com em sento? Una mica estrany, però bueno, jo penso que estem acostumats i com el que tu pretens és explicar coses que puguin interessar la gent, doncs, pues, no sé, no estic preocupat per mi. Sí.
0: És més fàcil preguntar que explicar.
1: És més fàcil. No? Sí, sí.
0: Escolta, expliquem això del tiroides. Què és el tiroides?
1: La glàndula tiroide és, com dèiem, un orga que es cataloga amb els conceptes de medicina clàssica com una glàndula de secreció endocrina. Què vol dir això, endocrí? Que produeix substàncies que van a la sang que regulen, fan efectes per tot el cos. Això serien les hormones. Doncs la glàndula tiroides és un orga, una glàndula, que produeix unes hormones, que són les hormones del tiroides, i que sense, normalment, si no funciona bé la glàndula, pel motiu que sigui, la persona pot arriba a tenir problemes de salut importants.
0: Per fer-ho entenedor, una hormona, què és? Per què serveix?
1: Hormones hi ha moltes, però bàsicament serveixen per regular funcions d'òrgans per tot arreu, i de cèl·lules i de teixits que estan per tot arreu del cos. Això seria...
0: Seria com, diguéssim, una clau que obre una porta.
1: Com un regulador, com una clau, com un estimulador, com... sense elles, doncs, el cos es saturaria.
0: I qui regula aquestes glàndules? Hi ha algun orga que digui fabrica més, fabrica menys?
1: Depèn. Algunes... No hi ha un director, un CEO de tot. Depèn. En el cas de la glàndula tiroides i d'altres glàndules, són hormones del cervell, que produeix el cervell i que tenen la capacitat de dir treballa més, produeix més hormones als òrgans diferents, menys, en una sèrie de circumstàncies. I és aquest equilibri el que fa que el cos funcioni bé, que no vagi, diguem d'alguna manera, molt alentit i tingui problemes per poc funcionament ni per massa funcionament.
0: I aquestes hormones del tiroides, quines són? Què fabrica i què fan?
1: El tiroides produeix fonamentalment una hormona que es diu tiroxina, que, vull dir, amb la seva composició conté 4 àtoms de iode. Conté iode i per això es coneix també com tetraiodotiroxina. Aquesta és l'hormona que produeix. Aquesta hormona, quan surt del tiroides i s'escampa per tot el cos, es transforma en una altra que es diu T3, abreujant, perquè ha perdut un àtom de iode, que aquesta és la que actua sobre les cèl·lules. Diríem que el tiroides fabrica al reservori també una petita quantitat de l'altra hormona, la T3, però la majoria de la T3 és per una transformació fora del tiroides en el cos de la T4, que és la que produeix el tiroides, a la T3. Això té importància perquè poden haver-hi trastorns, no precisament, i per, per problemes en el tiroides, sinó en aquesta transformació.
0: Perquè has parlat de que hi ha el iode que s'enganxa en aquesta molècula. Entenc que si forma no hi ha part. Iode, no hi ha molècula.
1: Exactament. El iode és l'únic orga del cos que té iode i que a més és imprescindible per produir, per fabricar, sintetitzar les hormones del tiroides, és la glàndula tiroide, és l'única.
0: I sense iode no hi ha hormona circulant, per entendre'ns.
1: Sí, en deficiències severes d'un organisme sense iode no hi ha hormones o són tan baixes que tot el desenvolupament del cos va molt malament per aquesta mancança. Això és extremadament important, sobretot quan es desenvolupa el nen a la panxa de la mare durant l'embaràs. Per això és molt recomanable, és imprescindible que durant l'embaràs i durant tot el desenvolupament dels nadons i dels infants tinguin una alimentació que contingui iode.
0: D'on el traiem, el iode que
1: mengem? El iode ve dels aliments, de forma natural, ve per el contingut d'aigües, contingut d'aliments, però sempre i... bàsicament sempre el vehicle ha sigut la sal. El problema que hi ha hagut és que abans es consumia molta sal, però actualment...
0: Vols dir que la sal porta iode?
1: Sí, i sobretot la sal.
0: Tota?
1: La sal marina sobretot, però tota té una petita quantitat, però és insuficient. Això fa que Europa, que era i és un país de severíssimes deficiències de iode, des de fa, diguem, uns 100 anys, que ja es va veure que s'havia d'enriquir la sal amb iode. Com a més deia que per conceptes de salut mengem menys sal, perquè sabem que això no és bo per la hipertensió i les conseqüències que poden tenir posteriorment, què ha passat? Que amb menys consum de sal, menys consum de iode. La conclusió és que des de fa temps, anys, a Europa i aquí a Espanya menys temps, es va recomanar que la manera de suplir això és creant sals amb afegitor de iodur de sodi.
0: Entenc que quan anem a comprar sal al súper, o on sigui, totes les sals porten iode o tenim que comprar una sal especial que porti
1: iode?
0: Hem
1: de comprar sal que posi sal iodada.
0: Sal iodada. Perquè sal marina, si no, serveix o no?
1: La sal marina també té una mica més, però també ha de portar sal iodada. I això és recomanable. No tan sol abans, durant l'embaràs, imprescindible, però mantenir-ho com mínim fins als 15 o 16 anys de vida. Amb això vull dir que amb una família que allà convisquin infants, adolescents, s'ha d'utilitzar la sal iodada. Les conseqüències de tenir una deficiència severa de iode és que el cervell del nadó no es desenvolupa i aleshores, a part que poden haver-hi, són causes d'avortament i altres motius, però sobretot aquell nen pot néixer amb una severíssima deficiència cognitiva i el cas extrem és el que es coneixia de cretinisme. Va,
0: perquè hem parlat de que la sal amb iode, però hi ha altres aliments que portin iode o només la sal?
1: El peix fresc, sobretot, fresc, perquè els altres, amb el procés de congelació, que sempre hi ha com pèrdua d'aigua, es perd, però és molt difícil tenir una alimentació rica amb peix fresc.
0: Recordem, potser, que hi ha zones, Espanya concretament, que hi havia dèficit de iode, no?, en el menjar, no?, i que havíem problemes seriosos d'hipotiroidisme, no?
1: Bueno, Clàssicament, quan, si ens remuntem a mitjans del segle passat, al segle XX, sobre els anys 40 o 50, hi havia, sobretot les zones del centre, de, allunyades, diguem, de la costa, teníem severíssimes deficiències. El cas extrem, que a més ho va divulgar el cineasta Luis Buñuel amb la pel·lícula Les Urdes, era aquesta zona d'Extremadura, que hi havia moltes persones que havien tingut aquesta afectació ja sense allò de durant tot l'embaràs i l'infància, i són persones que amb una capacitat intel·lectual molt disminuïda, també un desenvolupament del cos també estrany, que és el cretinisme. Això.
0: Doncs ara potser ja passem a parlar de què passa quan...
1: Ara, de totes maneres, encara que estiguis al costat, sí, de la costa, hi ha una deficiència de iode. Això ja es va comprovar fa anys. I per això, encara que estiguis al costat del mar, sal iodada.
0: Sal iodada. Doncs passem a parlar de què és, què passa quan la glàndula funciona més del compte i quan funciona menys, no?
1: Bueno, jo diria que, a veure, ja la glàndula tiroide es pot afectar de moltes maneres, però bàsicament serien problemes per poc funcionament, problemes per un excés de funcionament i també o la presència o l'aparició de, diguem, de bonys, nòduls, diem més tècnicament, a la glàndula tiroide.
0: Poc funcionament, recordem que era potser perquè hi ha poc iode, no? I funciona poc.
1: No, a veure, això, el iode és perquè no hi hagi una repercussió en edat infantil. Sí. Saber que des de fa també molts anys el mètode de determinar el funcionament del tiroides amb una gota de sang just acabat de néixer per detectar aquests processos.
0: Pot funcionar menys perquè sí.
1: Poden haver-hi, una seria la deficiència de iode, sí, però poden haver-hi altres motius. Clar, si això ho diagnostiques quan el nen té 4 o 5 mesos i la cosa no es desenvolupa bé perquè encara no s'aguanta el cap, no l'aguanta, no s'aguanta assegut i altres coses, ja arribem una mica tard, i per això hi ha un programa que es fa des de fa molts anys de detecció precoç de la falta de funcionament del tiroides, que tècnicament utilitzem la paraula hipotiroidisme.
0: I amb la gent gran això, esclar, també pot passar, no?
1: Amb les persones, amb els adults, és freqüent l'hipotiroidisme, però no és per altres motius. És per altres motius. La prevalència de malalties del tiroides és molt més alta en dones que en homes, amb una proporció de 5 a 1 o 6 a 1, i en aquests moments no és... Com no forma part d'un problema de salut d'aquests, així com el risc cardiovascular, doncs, tothom en parla, hi ha molts programes, això s'ha descuidat una mica. De fet, no hi ha estudis fiables de quin percentatge de gent de la població pot tenir hipotiroïdisme. Són antics, el més recent pot ser de l'any 2012-2013, i està al voltant aproximadament amb dones

0: Així, poc, no dona de seguida a la cara, però és l'aparició de, per exemple, clàssicament, d'una dificultat de perdre pes, poc explicada, si s'acompanya més a més
1: dificultat
0: de cansament.
1: Per perdre pes, vols dir obesitat?
0: Sí, una persona que comença sense haver canviat res, ni canvis de... Estem parlant d'una dona que pugui tenir 40 anys, sí. Que no és per la menopausa, sí. Que a més sol aparèixer un cansament, perquè com l'hormona de tiroides és com una activadora de totes les cèl·lules, actuen els nuclis cel·lulars de tot el cos, aquella persona comença a tenir un cansament poc explicat, com produeix menys energia, sol ser, es torna fredolica, l'aspecte de la pell també s'està ressecant. Això ocorreix, passa a poc, i per això moltes vegades passa com desapercebut. En casos més extrems, a més pot haver-hi ja un estrenyiment sever, i aleshores pot entrar ja en quadros ja cerebrals com de depressió, dificultat de pèrdua de memòria important, i això habitualment es va acumulant amb anys, i a vegades. El consell és que si un nota una persona, i parlo especialment amb dones, i sobretot després dels embarassos, perquè després dels embarassos hi ha canvis immunològics a la dona que afavoreixen tenir aquestes alteracions, i en concret, sobretot, hipotiroidisme, però que apareix de forma lenta. Pues, això, avui en dia, el metge de família, el metge capçalera, té molt bon coneixement. Abans, el metge de capçalera era més difícil de tenir contacte amb aquest tipus de malalties, de trastorns, però el metge de família ho coneix bé i és fàcilment diagnosticable amb una anàlisi de sang. O sigui, d'una manera molt precisa i molt segura.
1: I entenc que el tractament és suplir aquesta hormona.
0: I el tractament... hi ha casos que el procés és reversible, però la majoria de persones que presenten hipotiroidisme s'hauran de tractar suplementant-se en forma de comprimits de l'hormona que no produeix. L'hormona del tiroides no són cortisones, que pensa, ui, la cortisona, això pot donar problemes. És que des del punt de vista químic, de composició, és una hormona molt senzilla, no té res a veure i no té cap efecte secundari afegit. I es fa una és el que diem un tractament de substitució.
1: De per vida, esclar.
0: Habitualment, la gran majoria és de per vida, és senzill, i si dos dies o tres no has pres, no et moriràs, vull dir que no hem d'estar patint per això. Sí. Alguns casos són reversibles, sobretot hipotiroidismes que es presenten després de l'embaràs i que es recuperen. Això, doncs, el metge i segurament l'especialista que té més experiència i coneixement ho podrà dir.
1: Albert, i el goll té que veure amb això?
0: La paraula goll simplement vol dir creixement del tiroides. En els hipotiroidismes, la majoria d'ells no hi ha goll, però pot haver-hi, depèn de la causa. El goll, així com existia abans, era bàsicament per deficiència de iode. I això, de fet, estudis des de fa temps, quan anàvem mirant persones amb goll des de la costa fins al Pirineu, i parlo d'un treball en concret d'un company, en Lluís Vila, cada vegada que vas pujant, t'acostes a la Cerdanya, anava augmentant el percentatge. Això és un dels tipus de goll. Hi ha malalties del tiroides que poden tenir goll o hi ha altres que no en tenen. Però seria com un trastorn diferent. En el goll el que sí que inclou

0: Avui dia més l'aparició d'un bony. A veure, on està el tiroides? El tiroides està, amb els homes és més fàcil, et toques la nou, les dones és més, no és tan pronunciat, però també es pot identificar, pues, just dos ditets per sota, als costats, allà, i sota la pell, això no està dins de la gola, sinó que està sota la pell, per davant de la tràquea, del tub per on passa l'aire, i això fa que si hi ha un creixement que pot ser només d'un bunyet o tot ell, és fàcilment identificable. Això permet que un dels problemes que té el tiroides és el càncer de tiroides, que és un càncer que és curable ja des de fa anys amb un 95% dels casos. Hi ha casos que no, específics, pel tipus de càncer. Doncs és un dels càncers que normalment el diagnòstic ho fa la pròpia persona, perquè es nota un bunyet i la recomanació és dir que ho consultin, perquè també amb una ecografia, que és un sistema molt senzill que tothom ara coneix, es pot identificar i aleshores això es pot, a més, amb una punció descartar i confirmar si allò és bo, perquè la majoria, la immensa, són dels bons que surten, de golls d'aquests petits són bons, però tenien l'oportunitat de diagnosticar-lo si és un càncer molt a temps i, com deia, amb una 95% de possibilitats o més de curació, sense quimioteràpia.
1: Sí. Hem dit que pot ser que treballi poc l'hipotiroidisme, però també pot ser que sigui a l'altre costat i que el tiroides treballi més del compte, o que hi hagi més hormona del compte, no?
0: Sí, aquest és un altre trastorn, l'excés de funcionament, hipertiroidisme, que és menys freqüent. Recordem que l'hipotiroidisme el situàvem amb població general sobre el 5%, amb dones, sobretot a partir dels 60 anys, fins a un 10%. Segur que hi ha persones que puguin escoltar això que estan medicant-se i que ho coneixen, això. I l'hipertiroidisme és diferent, primer, amb les seves manifestacions i la freqüència és molt menor, és menor. Es dona en persones en general més joves. Dèiem que amb els anys l'hipotiroidisme augmentava i que a partir dels 60 anys era aquest 10%. I els símptomes són normalment bastant no sobtats, però es presenten i criden l'atenció en pocs dies o poques setmanes. I serien, doncs, una pèrdua de pes que no te l'expliques, no he canviat res. Si això s'acompanya més d'un tremolor, d'un estat nerviós, com d'una excitació, perquè les hormones de tiroides, si estan en excés, activen tot el cos, sistema nerviós un d'ells, i apareix tremolor, fuga d'idees, vull dir, de no poder mantenir fuga d'idees, moltes vegades s'acompanya amb diarrea important, notar-se molts els batecs del cor molt accelerats sense entendre-ho. A vegades també hi ha canvis en els ulls, es fan com més
1: sortits. Com aquell actor de cine.
0: I aleshores, i això, la persona ho pot notar amb relativament insomni, un calor excessiu, suar. Això, si apareixen aquests símptomes, és motiu de no esperar, no buscar raons senzilles, que és el que fem tots quan tenim un problema.
1: I un anàlisi i detectar.
0: És fàcilment diagnosticable, a més es pot diagnosticar per què aquell hipertiroidisme, i això té molt bon tractament. També tenim la sort que són malalties que són curables.
1: Molt bé. No sé, hi ha alguna cosa més, Albert, que volguessis anar comentant?
0: Jo insistiria en si una persona es nota a la part així anterior del coll qualsevol bunyet, que consulti perquè un metge té una experiència i la pròpia exploració, palpació i si s'afegeix una exploració com una ecografia, podem confirmar pues això, que no és i descartar una malaltia maligna de tiroides, que són curables, vull dir que no es poden deixar. I l'altre és que saber que el metge de família, consultada amb aquests símptomes...
1: Que hi ha coses que no són normals...
0: No, sobretot si van acompanyats amb aquests símptomes, com si un anés com molt frenat o molt accelerat, i són de diagnòstic fàcil i de tractament bo, i que viuran tota la vida.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, molt aclaridor això que has explicat, Albert. Bueno, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Bé, és temps de píndoles, ara. Sí. I, bueno, he parlat una estona.
1: Ara com et toca a mi.
0: Ara et toca a tu, Joan.
1: Mira, hi ha una revista de divulgació que es diu la Revista Espanyola del Corazón, i fa poc, bueno, de fet el mes de maig, ha publicat un article...
0: Veure, de... com es diu? Revista Espanyola del Corazón.
1: Sí, però no és l'OGA, és del Corazón, del Corazón Orga.
0: Va, és que... Va.
1: Sí, sí. I llavors, aquesta revista, el mes de maig, ha publicat un article de divulgació parlant sobre la creatina. De fet, em varen parlar no fa massa, Albert, oi? Em vas parlar tu.
0: Sí.
1: Però he pensat que era, mira, un motiu per tornar a parlar i per tornar-ho a comentar. I per què, doncs? Perquè s'ha vist que el 75% de la població espanyola, 75%, va dir que en l'últim any ha consumit algun tipus de suplement alimentari. 3 de cada 4. I que la creatina és un dels suplements alimentaris més demanats, més venguts a nivell de gimnàs, a nivell d'esportistes, a nivell de gent que volen augmentar la seva força. De fet, esportistes que volen augmentar la força muscular, la potència, la resistència o la recuperació. Són els ganxos, per dir-ho així.
0: Sí, em sembla que això es va instituir en unes olimpiades fa molts anys i em sembla que no és dòping.
1: Vull dir, no és dòping, no és dòping.
0: I l'utilitza sí. Molta gent.
1: Sí, moltíssima gent.
0: Els esportistes, tots, sobretot si vols. Allò.
1: Jo sé que en molts gimnasos, en l'entrada del gimnàs, tens que passar per els
0: bueno,
1: pots
0: pel mercat, pel minimarket.
1: No? Sí. Llavors, la pregunta, ens volem fer dues preguntes, no? Una, serveix per alguna cosa, i dos, és perillós, no? I potser explicar una mica què és la creatina. De fet, la creatina és una substància que el cos fabrica a partir d'uns aminoàcids. Es fabrica, sembla ser, en els ronyons, el pàncreas i en el fetge. Llavors, que es fabrica, i part de la creatina que tenim és la fabricada, i part, altra part, seria la que ingerim amb els aliments. Bàsicament, l'aliment seria la carn vermella i el peix. Albert, alguna sí. cosa? És això, no?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Sí. Llavors... Sí,
0: no estan els vegetals... Això, doncs, bueno, és saber-ho.
1: Saber-ho, que... sobretot si ets vegà o ets...
0: Si ets
1: vegetarià o vegà. O vegà, doncs
0: o vegà,
1: no...
0: també.
1: La creatina, la tindràs que...
0: La ingesta de creatina és mínim.
1: Sí. Llavors,
0: inexistent.
1: Aquesta creatina fabricada, com dèiem, pel ronyó, pel pàncreas i pel fetge, a través de la sang... s'emmagatzema pràcticament en el muscle. I el que fa en el muscle és, com ho diria, més allò, fer una utilització ràpida de l'energia. És a dir, per exemple, seria una substància que és útil per a un sprinter que té que de cop deixar anar tota l'energia, però podria ser menys útil, diuen, en un maratonià. Tot i que en els dos casos serveix per fabricar muscle, evidentment, no? Però amb aquest muscle explosiu és quan la creatina és més útil. És això, no, Albert, més o menys?
0: Jo, en l'altre article, bueno, el sempre sí. passat, és similar, sí, sí. Normalment la dieta per un esportista no cobreix i és obligat, sobretot si és d'alta competició, sí. A la suplementació. Sí. Tu deies...
1: Sí. Per exemple, una persona...
0: Perillós no és, no?
1: No, és dir, totes les revisions que s'han fet d'articles sobre creatina, tots diuen que la creatina és una substància que és innocua. Evidentment, si et prens amb les dosis habituals, evidentment, no? Llavors, es considera que una persona, per exemple, de 70 quilos, necessita uns 2 grams de creatina al dia. Amb això en tindries prou, a no ser que siguis esportista i vulguis augmentar el teu rendiment. Si vols augmentar el teu rendiment, o menges més carn vermella o menges més tal, o...
0: Que per altra banda estem dient que s'ha de reduir el consum de carn vermella.
1: Exactament. Llavors, o compres aquesta substància i tens que realment... Recomanen que sigui comprat en llocs de confiança.
0: La dosi és de... Sí, són 3-5 mil·ligrams. Sí, 3-5 grams.
1: Al dia. Al dia. Sí, al dia. Hi ha una dosi per qui ho de pes, etcètera. Però, bueno, realment...
0: Que és això.
1: Qualsevol dosi, sí. Llavors, seria... El que diu aquesta revista és que seria útil prendre aquests suplements de creatina en el cas de que o que siguis un vegà o que siguis un vegetarià o bé que tu vulguis fer un esport que demani càrrega explosiva. Mm-hmm. Aquest article que escriu el doctor Huerta, espera't, com es diu Huerta... Bueno, doctor Huerta. També comenta que es podria recomanar creatinina en casos no d'esportistes...
0: José Abellán Huerta.
1: José Abellán Huerta.
0: És un cardiòleg.
1: És un cardiòleg de Múrcia. Doncs que també es podria recomanar aquesta utilització de creatinina, per exemple, amb gent allitada després d'un accident i que tingui por de perdre massa muscular. El que diuen també és que la creatina sense entrenament no serveix per res. Però en aquests casos sí que podria servir. És a dir, gent allitada que al moment de començar a engegar com a suplement per reforçar la formació de músculs junt amb l'activitat física.
0: I bé, també amb gent gran, no?
1: I amb gent gran, sí, amb gent gran. També ho recomanen. Això ja no sé per què, suposo per el mateix, perquè ajuda... una mica l'activitat muscular.
0: Hi ha com a estudis que sembla que disminueixen la massa muscular, això que es diu sarcopènia, sí. Però sempre és amb un programa d'exercici.
1: D'exercici, exacte.
0: O sigui, estar assegut i prendre això no crea múscul.
1: No.
0: I a vegades, em sembla, inclús pot donar retenció d'aigua en aquests casos.
1: Sí. Sempre, però no cal que siguis un esportista,
0: no cal, no.
1: Sinó que pot ser que sigui útil en aquests casos que dèiem. Com que és una cosa tan popular en esportistes, ens ha semblat que valia la pena, tot i que vam parlar, doncs, de...
0: No, l'article em sembla que també va una mica amb la crítica de que els metges, en general, el sistema de salut, no l'utilitza menys del que seria necessari, sobretot en centres geriàtrics i això.
1: Sí.
0: Hauríem de contrastar, això és l'opinió d'aquesta persona, eh?
1: Sí.
0: I que li fem, els metges li fem poc cas a aquestes coses.
1: I en el fons tenim una mica de repagós de donar suplements si hi ha una dieta correcta, però sembla que en aquest cas té la seva utilitat. Albert.
0: Em toca a mi... Mira, començarem per d'aquesta revista que sovint miro, la part de salut que es diu The Conversation, hi ha un article d'un professor de bioètica de la Facultat de Ciències de la Salut que es diu José María Domínguez Roldán, de la Universitat Fernando III. Diu, es pot medir el patiment humà? Diu, una pregunta incòmoda per la medicina. Això ve el cas de amb processos d'eutanàsia, cada vegada més hi ha persones que es queixen això de que tenen un patiment insuportable. Hi ha hagut recentment un parell, penso que de casos, que posa amb bastanta dificultat als legisladors, els comitès de bioètica, per valorar això.
1: I aleshores... Perquè aquest patiment, parlem de físic o parlem de patiment mental?
0: Aleshores, ell, aquesta persona, aquest professor de bioètica, diu que, clar, la llei orgànica, diu, del març del 21... introduir el concepte una possibilitat de concedir, entre cometes, eutanàsia per un patiment intolerable. Però clar, diu, bueno, però això
1: que com es mesura? Que és intolerable.
0: I qui ho ha de dir? Qui ho ha de dir, evidentment, és la persona que el pateix. Però com ho podem registrar?
1: Com ho podem refrendar, per si per dir així?
0: Refrendar, no? Valorar-ho...
1: Sí, qualificar-ho, quantificar-ho.
0: I aleshores diu que, com mínim, hi ha tres dimensions en el patiment. Un seria el patiment, diguem, orgànic, que és més o menys medible, que moltes vegades és allò quan t'operen i diu de l'1 al 10, quin mal té? L'endemà, de l'1 al 10, sí. Tu dius 8.
1: Sí, sí.
0: L'endemà dius 6. Ets sí. Tu el problema. I això sí, sí. És una manera de mesurar-ho. A part d'això, pots tenir proves d'imatge que et puguin refrendar o correspondre amb això. Però, diu, però a part d'això, ja la mateixa persona, aquest dolor té un aspecte del que diuen dolor emocional i psicològic, que això és estar vinculat en els estats afectius d'aquella persona. D'ansietat, depressió, mig, de por, sensacions de culpabilitat que ho poden fer altres dimensions. Però, a més, diu, hi ha una dimensió que ell anomena existencial o espiritual, que diu que aquest és el més difícil d'estudiar, i és la percepció que té la persona del sentit de viure, que no en té cap. Vull dir, que això com ho mesura? Els de fora com ho fan? Per donar un exemple... Diu, l'any 24 les dades oficials de suïcidi aquí a Espanya han sigut pràcticament 4.000 casos de defuncions per suïcidi.
1: A l'any?
0: Sí, això ha sigut en el 2024, en un sol any. Déu-n'hi-do. I vol dir que hi ha molta gent que té una espècie de patiment que ell anomena com a invisible, vull dir... Amb tot això, a veure, l'article va dir qui pot valorar això, qui pot dir si això és tractable o reversible o no, perquè moltes vegades no, ja se li passarà, diu que és molt complex i molt difícil, i aleshores doncs, ve a dir que en aquests casos doncs, hem de deixar treballar aquesta gent amb aquestes grans dificultats i que finalment és la persona afectada, és la que dirà...
1: Això, la persona afectada que dirà el grau de dolor, no? Entenc que sí, que és l'única que pot
0: és l'única
1: mesurar
0: que pot...
1: aquest dolor. Esclar, clar, això que deies dels 4.000 suïcidis, clar, jo havia sentit dir que la persona que es lleva la vida no és perquè vulgui morir, és perquè té una... té un quelcom que li impedeix seguir vivint.
0: Un patiment, o sigui, una dimensió de patiment que fa que no tingui cap sentit, vull dir...
1: La viure. Sí. No és que vulgui morir, és que no sap com viure, no? I esclar, llavors, en aquest cas, entenc que el dolor sigui impossible de mesurar. Per aquella persona, aquest dolor deu ser el més terrible del món mundial, no? Que l'ha portat a llevar-se la vida.
0: Aquí la frase final de l'article aquest diu, en definitiva, el patiment humà no és una magnitud fàcilment mesurable, sinó que és una experiència molt complexa, de moltes dimensions i profundament personal. I que la medicina no s'ha de resistir a simplificar aquest problema. Vull dir que...
1: També deien davant del suïcidi que una persona que té aquesta situació intolerable de viure, la tens avui. Si et mates, no saps què passarà demà.
0: No.
1: Igual demà aquesta situació millora una mica. I l'única forma que tens de saber-ho és no matar-te. No?
0: Bueno. Joan, tu...
1: Sí, sí. Bé, jo... Parlant d'això i del benestar i de la felicitat, A La Vanguardia, el mes de març, o 1 de març del 26, va sortir un article dient està a la natura, activa l'activitat cerebral associada a la reducció de l'estrès. És a dir, que si passes temps a la natura, això diuen que és bo a nivell mental. Calma l'estrès, restaura l'atenció i frena el que diuen el rumiament cerebral. He buscat què volia dir rumiament cerebral, perquè... I és
0: com,
1: aquella...
0: com els rumiants.
1: Rumiament cerebral, jo no sé què vol dir això. I és la preocupació constant per temes generalment desagradables i relacionats amb la situació d'una persona. És a dir, allò que diem donar voltes...
0: Donar voltes.
1: Donar voltes a lo mateix, no? Llavors, no sé, tots sabem que quan estàs, no sé, davant d'un paisatge tranquil, a la muntanya, o davant del mar, o davant de... Et sents més calmant, no? Més tranquil, més relaxat, més tu. Però la gràcia d'això és que hi ha hagut gent que diu, bueno, anem-ho a estudiar, a demostrar-ho científicament, això d'un bé.
0: Bueno, a estudiar-ho.
1: Sí, sí. I llavors han revisat més de 100 estudis de neuroimatge, a veure què passa, què li passa al cervell quan estàs en una situació de verd o de blau de mar, no? I sembla ser que passen quatre coses. Que per al cervell és més fàcil captar imatges tranquil·les que captar imatges plenes d'estímuls. Per exemple, és més fàcil el cervell quan el fiquem davant d'una muntanya verda que quan el fiquem a Barcelona travessant un semàfor enmig de la plaça, enmig del...
0: Un camp de futbol.
1: Sí, per exemple, no? O un camp de futbol. Que quan hi ha una situació, diem-ne, relaxant, els sistemes d'estrès del cos, allò de dir, si no sé què, apreto córrer, s'estabilitzen. S'estabilitza el mode lluita o el mode fugida del cervell. És a dir, baixa aquesta, diem-ne, situació de...
0: Són estudis que han fet...
1: Amb neuroimatge. L'altre, al baixar l'estrès, la tensió és més calmada i, finalment, al reduir aquest rumiament cerebral que dèiem, afavoreix una sensació de tranquil·litat i claretat. Amb tot això, aquests autors que, bueno... Hi ha un de català i un de Xile, diuen que estan a la natura, inclús diuen que 3 minuts al dia, 3 minuts, ja en tens prou perquè el cervell comenci a baixar de voltes. Clar, però diu, home, el que val la pena no són 3 minuts, sinó passa-t'hi mitja hora, passa-t'hi una hora, no? Però que breu temps ja serveix. Evidentment, com més millor, no? A la muntanya, rius, llacs, mars, un ambient tranquil. Inclús diuen veure fotos. Si no tens el mar, mira una foto del mar. O si no tens el... vull dir que... I recomanen, per exemple, que el disseny urbà sigui més amable. Hi hagi més espais verds, més llocs per passejar, etcètera, etcètera.
0: Això em sembla que havia... Algun article en parlava, no?, sobre l'urbanisme i l'estrès, no? I...
1: Sí. M'ha semblat que era útil comentar-ho, no?, perquè...
0: Sí, ara estava mirant, estan fets... Mar Estrelles és una de les autores...
1: Sí. Que se treballa a la Universitat McGill a Montreal.
0: Amb una universitat de Canadà.
1: Sí, sí, a McGill, que és molt prestigiosa com a recerca, aquesta universitat.
0: Bé, doncs jo introduiré també un article d'aquests. Tothom moltes vegades per relaxar-se posen allò, encenen unes espelmes o posen incens a cremar, no?, amb l'olor. Doncs bé, és així, no?
1: Oi tant. I tant. I quan arribes a Santiago, si aconsegueixes entrar a la catedral, hi ha el botafumeiro que allà, déu-n'hi-do, l'incens que deixa anar, no?
0: Deixa. Pues, et tindràs que calçar ara. Això és un article d'una catedràtica de la Universitat de Departament de Química Física, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de la Universitat de Castilla-La Mancha. Es diu Maria Teresa Baiza Romero i diu introduir una font de combustió dins d'un hogar, d'una llar, no és recomanable en absolut.
1: Vaja.
0: Diu, per què? Diu, estem el 90% del temps nostre estem en espais tancats. I quan encenem una espelma, es creen quantitat de partícules de molt petit tamany, a mida, tamany no, de mida sí. molt petita, contaminants gasosos, entre els que està el formaldehid, monòxid de carbó, etc., i el que diuen compostos orgànics volàtils, que això està relacionat quan es mira el tràfic i les ciutats, quina és la composició de l'aire, miren sobretot aquests compostos. Doncs bé, ve a dir que això, a més, moltes espelmes no són de cera, són de parafina, és un derivat del petroli, encara, si estan perfumades encara la quantitat d'aquestes partícules volàtils orgàniques són superiors i que això no és gens bo per la salut. Però aleshores, quan miren a l'incens, veuen que encara la font d'emissió d'aquestes partícules són molt superiors. I la recomanació d'aquesta persona és que, si ho vols fer, però ventilant.
1: O sigui, em desfàs l'encanteri, Albert.
0: Bueno, si això es fa un cop a l'any, no passarà res, però si ho poses cada tarda per relaxar-te, aquesta persona ho desaconsella i dona aquí les raons al per qual ho desaconsella. Bueno, i és això. Diu que no és que estigui en contra d'això, però frase, diu, fer servir espelmes i ambientadors de combustió, que això és un altre, aquests ambientadors que es posen endollats.
1: Ah, sí.
0: A mi, aquí també els hi toca el rebre. Diu, de fer-ho que sigui de forma ocasional, no és allò de dir constantment, que això sí, sí. A vegades amb això es fa... Després diu ventilar bé durant i després de l'ús.
1: Albert, i això també comenta aquests sistemes antimosquits. Els antimosquits no té res a veure. No en parla.
0: El que recomana és que si es fan servir en un lloc ventilat. En un lloc ventilat, potser el seu efecte, però, a veure, aquests antimosquits que són en parafina, més, em sembla...
1: Això que enxufes a la corrent i que va deixant anar...
0: No en parla. En parla poc, però ho diu, fer servir espelmes i ambientadors de combustió que es facin de forma ocasional. A veure, jo suposo que va dirigit a persones que tenen la casa sempre pues, amb una espelmeta encesa d'aquesta aromatitzada. Sí. Això és molt maco, però ella no ho recomana per això.
1: Molt bé.
0: A no ser que ho ventilis.
1: Sí, sí.
0: I, bueno...
1: Molt bé, doncs em sembla que... Però em sembla que hem acabat el temps,
0: avui,
1: no?
0: Avui
1: hem acabat abans d'hora.
0: Avui hem acabat, eh? Molt bé, doncs ens veiem la setmana que ve.
1: Vale, siau.
0: Una nova entrevista.
1: Sigueu feliços.
0: D'acord.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'alçada del Mataró Park en el marc de la vaga educativa convocada en territori del Maresme i els Vallesos. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 i ho farà amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Rapicabirres pels carrers del poble. Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que continua augmentant la població. El municipi registra un increment demogràfic del 0,32%, això sí, per sota de la mitjana comarcal. I el temps, un dia més parlem d'ambient de ple estiu. Aquesta tarda al Maresme amb sol, màximes de fins a 34 graus i sense previsió de pluges. Divendres continuarà el temps estable i assolellat amb temperatures encara elevades arreu de la comarca i dissabte augmentaran els núvols a la tarda i baixaran lleugerament les temperatures, tot i que no s'esperen pluges. Comencem.

0: Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'alçada del Mataró Park en el marc de la vaga educativa convocada als territoris del Maresme i els Vallesos. La mobilització arriba després d'una jornada de protestes multitudinàries arreu de Catalunya i manté la pressió dels sindicats sobre el Departament d'Educació. Els representants sindicals asseguren que esperen que aquesta sigui l'última jornada de mobilitzacions, però adverteixen que si no hi ha avenços en les negociacions, no descarten accions encara més contundents. El tall de l'autopista ha provocat afectacions de trànsit aquest matí en una via molt utilitzada també pels veïns d'Argentona, que es desplacen cap a Barcelona o Mataró. Després de la protesta a la C32, els participants s'han dirigit cap al centre de Mataró en manifestació fins als serveis territorials d'educació. Els sindicats reclamen millores laborals, canvis en la gestió del calendari escolar i més recursos per l'ensenyament públic en un conflicte que fa setmanes que manté la tensió entre el sector educatiu i la Generalitat. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. El col·lectiu consolida així un format que ja ha funcionat els últims anys, però amb novetats. La presidenta de la Garrinada, Marina Laminos, assegura que aquest any volien donar més protagonisme a la imatge gràfica i explicar-la amb calma davant del públic.
1: El que volem fer aquest any és presentar el cartell en un acte una mica més protocolari al Saló de Pedra. Doncs la idea és poder compartir amb el nostre públic d'una manera una mica més distesa en un entorn que convidi una mica més, doncs compartir-los quines són les línies de programació, també l'aposta de disseny, que aquest any és una aposta que ens fa moltíssima il·lusió i creiem que es mereix aquest espai on poder explicar-ho bé. Per això ens citarem primer de tot el Saló de Pedra.
0: Després de la presentació començarà el Repicabirres amb xaranga i diverses parades amb servei de barres repartides pel centre d'Argentona. La festa acabarà al Casal amb un concert d'Argent Jove i DJ. A la Minos també avança que la Garrinada mantindrà la seva aposta per la música en català, la paritat i els grups de proximitat en una edició que defineix molt diversa i original. A més, destaca el relleu generacional que viu actualment l'entitat.
1: Ha arribat un moment que estava entrant gent molt jove, amb moltes ganes, amb molta empenta. Al final la Garrinada ens suposa molta feina i ho fem voluntàriament, i jo crec que el més important per cuidar la festa és fer-ho sempre des de l'estima i des de la motivació, i aquesta motivació, com tot, al final s'acaba, doncs, i també no s'ha de fer de tap per tota aquesta gent que entra nova i que es vol implicar i que vol agafar més responsabilitats, i per tant s'han d'anar delegant algunes d'aquestes tasques, i és una mica el procés en el qual estem immersos.
0: La mateixa Laminos ha anunciat que deixarà la presidència de l'entitat després d'aquesta etapa al capdavant del col·lectiu. El relleu a la Junta el prendran la Carla Bova, la Cristina Musterós i la Clara Oliveres. Els preus del lloguer continuen a l'alça al Maresme i també es deixen notar a Argentona. Segons dades de l'Incasòl corresponents al 2025, el preu mitjà del lloguer a la comarca se situa en 886,6 euros mensuals, un 5% més que l'any passat. Amb aquesta xifra, el Maresme es consolida com la quarta comarca amb el lloguer més elevat de Catalunya, lleugerament per sobre de la mitjana catalana, que és de 884 euros al mes. Al barcelonès, el preu mitjà s'enfila fins als 1.166 euros. En el cas d'Argentona, el lloguer mitjà és alt, també arriba ja als 909 amb 18 euros mensuals, uns 8 euros més que fa un any, mantenint la tendència de creixement sostingut. Pel que fa a la resta de la comarca, els increments més destacats s'han registrat a Taià, amb un augment del 42,5%, i a Dosrius, amb un 17,5%. En tots dos casos, superen ja els 1.000 euros de mitjana mensual. En canvi, alguns municipis trenquen la tendència a l'alça i registren lleugeres baixades, com Premià de Dalt, Sant Iscle de Vallalta i Palafolls, amb descens que oscil·len entre el 4 i el 5%. Ara obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona té oberta la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. Avui s'obre, aquesta setmana s'obre, vaja, el període de preinscripció per al curs Gimnàstica Terapèutica d'Argentona. Serà aquest divendres 29 de maig, adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12. I el que sí que s'acaba avui és el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs, la mostra gastronòmica de Festa Major. Fins aquest divendres 29 de maig podeu apuntar-vos a la seu electrònica. I aquest divendres ens visitarà l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona. La trobareu de 11:15 a 2:15 al Casal d'Avis. En plana cultural, el Festival Sense Portes d'Argentona ja ha tancat el període de presentació de propostes per la 14a edició, que s'ha de celebrar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. I la resposta del sector ha estat molt destacada. El festival ha rebut més de 275 projectes d'arts de carrer. Des de l'àrea de cultura han agraït la gran acollida de la convocatòria destinada a companyies i artistes professionals que treballen propostes pensades específicament per l'espai públic. La convocatòria estava oberta a espectacles estrenats recentment o en procés de creació i incluïa disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les instal·lacions. Ara s'obre el període de selecció dels projectes que formaran part de la programació oficial del festival. El jurat valorarà aspectes com la qualitat artística, l'originalitat, l'adequació a l'espai públic i la viabilitat tècnica de les propostes. La resolució definitiva es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. Recordem que el Sense Portes arribarà aquest octubre a la seva 14a edició amb l'objectiu de continuar convertint Argentona en un gran escenari a cel obert i un espai de suport a la creació contemporània i les arts de carrer. Això serà l'octubre, però abans tenim molts actes culturals a l'agenda. I començant per avui, dijous mateix, l'Aula d'Extensió Universitària proposa una conferència sobre sostenibilitat sota el títol La crisi de sostenibilitat, urgent necessitat d'un canvi. Una xerrada per reflexionar sobre els grans reptes ambientals i socials del present. Serà avui a les 6 al Centre Parroquial. Demà divendres arriba una proposta carregada d'adrenalina al Casal de Joves. S'organitza una escape room terrorífica per a majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 7 de la tarda al Casal de l'antiga fàbrica Velcro. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web municipal argentona.cat. També divendres, la coral Llaç d'Amistat us convida a descobrir el darrer disc del seu director, el cantautor Narcís Peric. Peric presentarà Cançons d'amor i de lluita a les 8 del vespre a la Sala d'Argentona, en un acte de taquilla inversa. Seguim amb dissabte. La Garrinada presentarà el cartell i la programació de l'edició d'aquest 2026 amb una jornada festiva que arrencarà al Saló de Pedra amb un acte institucional i continuarà amb una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. La festa acabarà al Casal de Joves amb un concert i DJ. La Garrinada manté l'aposta per la música en català, la proximitat i la Festa Major Jove autogestionada. No deixem la música, perquè dissabte també hi haurà dosis de cant coral de la mà de la Coral Cantidor, que oferirà el seu concert de primavera a l'Església de Sant Julià a partir de les 6 de la tarda, sota la direcció de Glòria Suari. El recital comptarà amb les veus de Laia Molà, Irene Comerón i Quim Capdevila, acompanyats de Sergi Rodríguez al piano, Marc Bigatà a la guitarra i Pol Nieto a les percussions. L'entrada és lliure. De cara a diumenge, nova ruta guiada per descobrir Argentona. Aquesta setmana la proposta és la visita al Viver d'Argentona, amb un recorregut pels jardins, el casal noucentista, l'ermita romànica del segle XII i una exposició dedicada a la història de la pagesia. Les inscripcions per 4 euros es poden fer a argentona.cat. I el Museu del Canti acull aquests dies, fins al 28 de juny, l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, una proposta artística centrada en el cos i la pell com a materials d'expressió. Acabem amb el cinema, el Centre Parroquial projecta aquest cap de setmana La isla de Amron.
2: Esta maldita guerra de Hitler se acabe.
0: Explica la història d'un...
3: ¿Volverá ahora a casa?
4: ¿Por qué lo preguntas?
0: Explica la història d'un nen als últims dies de la Segona Guerra Mundial en una illa alemanya. Podreu veure La isla de Amron aquest divendres a 9:15 en versió original subtitulada i també la podreu veure dissabte a 8:15 del vespre i diumenge a 7:00 de la tarda.
5: ¿Guardarás el secreto?
6: Abuelo, no.
3: Señora Bendixen, usted cometió un delito de sedición ante dos miembros de las Juventudes Hitlerianas.
0: I per als més menuts, el proper cap de setmana teniu Super Mario Galaxy.
4: Hola, grandullón! ¿Querías vernos?
5: No os mováis, enseguida os atiendo. ¡Sopa pa' mí! ¡Ay, qué limpio!
0: Una comèdia d'aventures basada en el videojoc Super Mario Galaxy que podreu veure aquest dissabte a les 4 de la tarda i a 3 quarts de 6, i també diumenge a les 5. I el temps aquí al Maresme, atenció, perquè aquesta tarda continuarem amb ambient ben estiuenc. Tindrem sol a tota la comarca, sense pluges i amb vents fluixos. Les temperatures màximes encara pujaran més i es mouran entre els 30 i els 34 graus. De cara a divendres, poques novetats. El temps es mantindrà estable i assolellat durant tota la jornada, amb mar tranquil·la i vents suaus de component sud. Les mínimes quedaran entre els 17 i els 21 graus i les màximes es mantindran elevades entre els 27 i els 31 graus. I dissabte començarem el dia amb sol i alguns núvols poc importants, però a la tarda creixeran nuvolades que acabaran tapant força el cel cap al vespre. Tot i això, no s'esperen pluges, el vent fluix i les temperatures màximes entre els 25 i els 28 graus. I ara és moment de conèixer la previsió arreu del territori català en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
6: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, l'estiu ens ha arribat de cop i és que avui de nou tornarem a parlar d'aquest ambient molt i molt càlid amb valors que podran enfilar-se entre els 37 i 38 graus, aquesta temperatura més alta cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, o bé també cap a la zona del Pla de Lleida. Valors que també seran elevats cap a la Conca de Tremp, cap a les comarques de Girona, cap a la zona de la Catalunya central, valors que podran arribar entre els 36 i 37 graus, i a altres punts del país s'arribarà perfectament a valors de 33, 34 i 35 graus. I en conjunt, i és que dominarà l'ambient assolellat, han de créixer alguns núvols d'evolució de cara a la tarda en zones de muntanya, algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat local que no tendirà a anar a més, i tot plegat amb aquest ambient càlid que ens ha d'acompanyar bona part de la setmana. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 28 de maig.

0: També us hem explicat a l'informatiu que els preus del lloguer continuen a l'alça al Maresme i també es deixen notar a Argentona. A casa nostra, el lloguer mitjà arriba ja als 909,18 euros mensuals, uns 8 euros més que fa un any. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Viu la ràdio.
0: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Hey, Juanes.

aturat. No sé si semblo un boig, però creu-me, no pretenc res estrany. Només vull tornar a veure aquell racó on tantes hores van passar.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Ràdio Argentona, la més pròxima.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és la revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
4: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs, com si haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estan substituïdes per una intel·ligència artificial doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració. I llavors això com impactarà? I per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre hem volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
2: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat, però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament, o sigui, perquè clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres, i crec que el teu article apunta és que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de l'IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
4: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que, a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, la tensió et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
2: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com a allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis la segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
4: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona i intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
2: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també hauria d'haver-hi un... No solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta.
4: Sí, mira, el risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. Construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
2: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix. Vull dir. Però bueno, continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
4: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza l'entitat, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana, gràcies a la intel·ligència artificial, i jo sóc molt crític, no, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, ostres, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats doncs, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta és la
2: Sí,
4: diferència.
2: no, i és una altra cosa, i a més la majoria de persones la poden utilitzar, que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris, aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé, imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
4: Sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital, que és cap on anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca, no? Podem tindre part d'una sobirania digital, o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
2: Bueno, perquè per això, ojalà, però crec que falta bastant encara. Parles, insinues,
4: Per això
2: d'un
4: et
2: gran
4: deia, per això
2: risc.
4: et deia, allò de la, per això et deia allò de la encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que, encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui
2: Sí.
4: capacitat d'accedir. Si
2: No,
4: fem això, la
2: això
4: clau la
2: quan
4: tenim
2: les dades.
4: nosaltres.
2: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
4: Per
2: demà no ens
4: suposat,
2: la
4: i del
2: tallin
4: xip
2: o simplement
4: i de
2: no.
4: la xarxa. Sí.
2: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
4: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
2: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
4: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que sí que hi ha és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
2: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
4: El
2: comparar i
4: millor.
2: dir... Quin?
4: El millor. El de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sortir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor de per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
2: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets. El programa, que sàpigues que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
4: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els hi vaig posar una... Els vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs, els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi va tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar envaint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
2: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat perquè realment cal començar a pensar amb la IA, això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
4: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
2: Res més. Fins la propera. A reveure.
4: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

Benvingudes! Soc en César Rojas i aquí comença una nova edició del Rocòdrom! Dissabte 16 de maig, en directe, Ona de Sants Montjuïc, des dels estudis del carrer Melcior de Palau, número 70, al barri de Sants de la ciutat de Barcelona. I en diferit, els dissabtes a la tarda, Ràdio Estafrancs, els dilluns a Ràdio Trini Jove, Ràdio Barberà i Ràdio Salrà, els dimarts a Ràdio Joventut, a Ràdio Puigcerdà i Ona Mediterrània, els dimecres a Ràdio Sant Feliu, els dijous a Ràdio Argentona i des d'internet, quan vulguis i on vulguis! El rocodrom.cat, el rocodrom.cat, el rocodrom.cat, aquesta i cap altra és l'adreça d'internet d'aquest programa de ràdio. Al web del Rocòdrom no només hi trobaràs tots els programes que matem en directe els dissabtes a la una de la tarda des de l'emissora local més veterana de la ciutat de Barcelona. Calla! Sòmines! Al web del Rocòdrom també hi trobaràs cròniques, entrevistes, ressenyes, tot i més. Al web del Rocòdrom, tio, al rocòdrom.cat. I si ens vols explicar qualsevol cosa que tinguis a vegades sota de l'aixella, ei, molt fàcil, un correu electrònic a hola@rocòdrom.cat. O bé al rocodrom@onadesans.com. Comencem el Rocòdrom d'avui!

0: Un rocòdrom, amics i amigues. Mare meva, tu, quin rocòdrom. Un rocòdrom en el que no sonarà més música que la que esteu escoltant ara mateix. Per tant, si avui voleu escoltar música, ja podeu canviar de canal, tu. Però, jo us recomanaria que no ho féssiu pas, perquè els que sou oients habituals, ja us vaig anunciar la setmana passada, ja us vaig dir, ei, el proper dissabte tindrem un rocòdrom en el que us faré dos anuncis que em fan molta il·lusió i que són importants i que marquen una passa endavant de tot això que és el rocòdrom i de més coses, etcètera, Jo us vull que estigueu molt, molt atents perquè, bé, espero que us ho passeu molt bé. I llavors, per explicar totes aquestes coses, no estic jo sol, de fet, ni molt menys. Estic superben acompanyat i ja els dono la benvinguda a l'Ivan Allué. Hola, Ivan.
1: Hola, César.
0: I a l'Ignasi de la Fuente. Què tal, Ignasi?
2: Hola, bona tarda.
0: Aquests dos nanos... Avui, més que convidats, que són convidats, ja podríem dir que són part del rocòdrom, perquè sense ells, doncs, això que explicarem avui, doncs, no passaria. Aleshores, primer anem a fer una cosa que vull que aquí passi, que és així, faig així, i llavors la gent, quan sap que venen l'Ignasi i l'Ivan... Perquè jo crec que podem aplaudir, nois. Primera cosa. Què és el que anunciarem avui? Anunciarem dues coses. Comencem per la primera, no desvetllem la segona. Tu, Ignasi, em vas fer una idea, em vas proposar una cosa, que és la que tirarem endavant. Però vull saber primer com va sorgir a partir de la col·laboració entre vosaltres dos. Qui diu el nom de la cosa aquesta que farem? La dic jo o ho dieu vosaltres?
2: Sí. Tu mateix, Iba.
1: Doncs bueno, a partir de dilluns estrenarem en el YouTube del Rocòdrom, no? I també a través de la pàgina web, una sèrie que nosaltres li hem dit Santuaris Ocults del Metall a Catalunya. ¿Vale? Aleshores és una sèrie on ens endinsem això mateix, a santuaris, no? Hi ha gent, amics, no? No té per què ser gent coneguda del metall ni res, però sí gent que té objectes molt, molt especials, no? I llavors pues, anem a casa seva, l'Ignasi els fa l'entrevista, jo estic darrere les càmeres i després fent el muntatge i tot això, i bueno, jo crec que de moment tenim 4 episodis i jo crec que pot ser una cosa molt interessant i molt, molt amena, no? Per lo que és el públic del Rocòdrom.
0: I aquesta idea, Ignasi, com va sorgir? És a dir, Santuaris Ocults del Metall a Catalunya quedarà, diguem-ne, representat a partir del dilluns, que és quan s'estrena el primer capítol al canal de YouTube a les 12:01, doncs ja estarà disponible aquest capítol. Però com comença tot això?
2: Uf, això té una història... Bueno, fa 4 anys... Em sembla que va ser, no? 4 anys.
1: Quan vam estar aquí, no?
2: Sant Jordi, 4 anys, que va caure la de Déu. Van quedar aquí i els van conèixer, van presentar els llibres...
1: Bueno, ja ens coneixíem d'abans.
2: Ens coneixíem, però...
0: Clar, anem a recordar-vos-hi de cas. Clar, ells dos van venir aquí al Rocòdrom, al Sant Jordi, fa 4 anys, que queien dissabte,
1: sí.
0: a presentar els llibres que havien publicat molt recentment. En el teu cas, Ivan, era...
1: Esa gran família llamada Heavy Metal.
0: I en el teu cas,
2: sí, Ignasi... Sí, Banya, Sang de Metall.
0: Exacte. I aleshores, malgrat ja es coneixien, doncs aquí us vau conèixer més, per dir-ho així, no? I a partir d'aquesta participació en aquell rocòdrom de Sant Jordi, va ser que...
2: Sí, doncs l'Ivan em va dir, escolta, anar si fem alguna cosa junts, no sé, alguna cosa de sortida d'aquest moviment que hi ha de metall i més avui en dia. Llavors, clar, jo ja feia temps que tenia pensat doncs, anar a entrevistar gent que diu, ells no són molt coneguts, però dintre dels seus mons sí que són coneguts, molt, perquè cadascú ja veureu que té la seva peculiaritat, no? I ell doncs, ja em va dir, hòstia, jo també tenia aquesta idea del santuari, de visitar-los i tal, La meva idea no, en principi no era tant el santuari, sinó la gent. Doncs anar a preguntar-los a qualsevol lloc, a un parc o a casa seva, sense que tinguin... Mm-hmm. Però la idea d'ell, de que siguin santuaris, es va unificar la, tot això, no? I mm-hmm. van fer un projecte molt xulo.
1: Sí, sí, perquè jo tenia com una idea de fer un documental, no? Un documental amb tota aquesta... Pues, amb tots aquests tresors que té la gent i tal, però no ho acabava de veure, no? En format documental. Llavors, quan Ignasi em va comentar la idea que tenia ell, dic, ostres, pues, llavors com entrevistes separades i fer una sèrie, mm-hmm. llavors jo crec que funcionarà molt millor que no posar-ho en un documental perquè no sabia com enllaçar-ho, no? Llavors la sèrie, pues mira, vam donar tots dos amb el punt i vam dir, hòstia, pues vinga, endavant.
2: Mm-hmm. Va ser, sí, sí, va ser una fusió molt bona.
1: Sí, sí, sí.
0: I... clar, parlem d'objectes, perquè mentre tu estàs fent, diguem-ne, l'entrevista, Ignasi, tu a més, Ivan, vas fent gravació de reculls, oi? És a dir, que es van superposant durant el que és l'entrevista i,
1: sí.
0: i podem veure, doncs, a vegades objectes que tenen un valor important, sobretot a nivell sentimental,
1: mm-hmm.
0: Doncs des d'un set list o un pòster o un nino o un disc o alguna cosa d'aquestes.
1: Mm-hmm.
0: Fins ara porteu fetes 4 entrevistes, heu explicat.
1: Mm-hmm.
0: Quina ha estat la que de moment us ha cridat més l'atenció?
1: Mm-hmm. Bueno, sí, també una mica parlant de lo que has dit abans, sí que també vam fer molt bon equip amb l'Ignasi, perquè jo li vaig dir, tu Ignasi, t'encarregues de fer les entrevistes, el guió, contactar amb la gent fins i tot, i jo aquest cop sí que vull estar darrere les càmeres i fer tot el que deies, no, els planos de recurs i tot això.
0: Mm-hmm.
1: I bueno, això també, no, així va començar una mica.
0: I ja... a més el muntatge, no?
1: Sí, després el muntatge que... també.
0: Me l'envia a mi i després jo.
1: Clar, i després el César el penja a la web del Rocòdrom, no? I el que has dit de les, pel meu gust, i bueno, amb Ignasi també ho hem estat parlant abans, i a més justament és la primera que llançarem aquest dilluns.
0: Uh-huh.
1: Per mi aquesta és la que ha quedat millor, la més curteta, diguem, la que té més dinàmica, el puesto de moment més acollidor de tots, perquè és un santuari de res, 2x2 metres, és molt petitet. Uh-huh. La Bo de Metal, li diu ell, el Richard li diu la Bo de Metal, ja veureu que està allà en uns baixos. Uh-huh. I té allà de tot, o sigui, té figuretes, té edis, té un edit també inèdit, en fi, té pòsters, ho té tot allà, inclús té vermut allà per prendre, ens va treure també unes tapes de pernil, en fi, allò és guapíssim, i mira, casualment és el primer, o sigui, jo crec que a partir d'aquí la gent dirà, hòstia, quina cosa més xula, no?
2: Clar, partint de la base que el Richard és un santuari que té tota la vida, 32 anys o 33 ja, que està allà, o sigui, no ha canviat de domicili, no ha canviat d'habitació,
0: ho té tot allà,
2: clar, i és un traster, no és la casa seva, llavors el traster s'ha anat conservant, no ha anat canviant res, o sigui, és el mateix des de fa 32 anys afegint coses.
0: Clar,
2: llavors, clar, tens allà tot acumulat, no?
1: Sí, sí.
2: Està molt xulo.
0: Devíeu entrar allà i...
2: Jo ja el coneixia.
0: Ah, tu ja el coneixies, eh? Tu, Joan, vas entrar allà...
1: Per primer cop.
0: I devia cridar molt l'atenció, no?
1: Moltíssim, perquè ho té tot, les parets, el sostre, tot, o sigui, ho té tot. I a més té llums d'aquestes de discoteca, no? Psicodèlics d'aquests de coloraines, o sigui, l'ambientació va quedar molt guapa. Sí, jo vaig flipar, la veritat. I té entrades també de concerts, en fi,
0: mm-hmm.
1: molt xulo.
0: I com us esteu manegant a l'hora de contactar amb la gent? És a dir, us poseu d'acord en plan, vinga, va, doncs ho farem així, ho farem així.
2: Val, jo en principi vull acabar la pregunta d'abans, que sí. A mi el que més m'ha agradat, a mi m'agraden tots, perquè jo he trobat els quatre, cadascú té la seva cosa personal, saps? I un pes molt important dintre del metal, que són gent que conserva, doncs, tresors molt preuats, no només per ells, perquè ja veureu a les entrevistes que hi ha tresors que dius, hòstia, que guapo, si un dia, jo que sé, al futur, hi hagués un museu, segur que aquesta gent tindria el seu espai dintre d'aquest museu, perquè és guapíssim, ja ho veureu, guapíssim.
0: Clar, hi ha autèntics museus allà.
2: Clar, autèntics museus. Llavors, clar, nosaltres vam fer una llista al principi de gent, jo vaig fer la meva llista i ell també la seva llista, de gent que més o menys creien que tenen coses interessants a les seves cases, als seus santuaris.
0: Uh-huh.
2: Llavors jo he començat per la meva llista, la gent que conec jo més personalment, perquè també, clar, quan tu li fas una entrevista personalitzada a una persona, i sobretot, doncs, que és molt específica, no? Has de conèixer una mica, no?, el seu tarannà, no?, com funciona, què fa, què li agrada, què té, perquè mm-hmm. si vas allà i vas una mica així a veure què en trobo,
0: yeah.
2: saps què passa? Que no surt bé l'entrevista perquè et deixen coses i a vegades es deixen sense... Ja sabent les preguntes, perquè jo si envio les preguntes abans...
0: D'acord.
2: El més abans, un mes, una setmana, tres, el que sigui...
0: Perquè així ja saben quines coses potser treure del bagul...
2: Correcte, que no se n'oblidin de coses, i encara hi ha així, hi ha gent que, clar, normal, se n'oblida, perquè els nervis, ho tens pensat però no l'has apuntat i dius, ho sabré, i arriba el moment i no te'n recordes.
0: Ja.
2: És normal, jo penso que és normal. Potser la segona part no passarà, vés a saber.
1: Candidats n'hi ha, o sigui,
2: de sobre.
1: Candidats n'hi ha de sobre.
0: Aquí és on anava, és a dir, com us esteu organitzant a l'hora de...
1: La gent de la porta a l'Ignasi, o sigui, ella
2: ara,
1: em diu, et va bé tal dia, ell és el que contacta amb la penya de moment. Uh-huh. Et va bé tal dia, Ivan? Sí, doncs pues vinga, anem. Sobretot caps de setmana, millor caps de setmana, uh-huh. No? Perquè a tothom sempre li va millor. Uh-huh. Tal, doncs pues mira, tal dia, tal hora, doncs pues vinga, anem cap allà, o sigui, no hi ha problema. En aquest sentit ens portem molt bé.
2: Tenim un calendari ja d'aquí a 2 mesos, més o menys ja bastant... anem omplint ahir de noms i de figures, mm-hmm. I la veritat és que és molt xulo, estem passant molt
1: bé. De moment hem anat a 3 santuaris a Barcelona, mm-hmm. I una a Montcada i Reixac, mm-hmm. Que és el del Javier, Saxon, mm-hmm. I de moment, bueno, també té una Vilanova, no em vas dir? Vilanova i la Geltrú, en fi.
2: El Manel Metal Prades.
1: Que no siguin gaire llunyans tampoc, per no...
2: Clar, saps? Tenim el Manel, que és de Vilanova, que és el més llunyà per ara.
0: Mm-hmm.
2: Per ara.
0: I vosaltres me n'heu enviat 4 ja,
2: sí,
0: però quantes en teniu ja de reservades?
1: Això l'Ignasi. A mi em vas dir 2 l'altre dia, un parell.
2: Tenim el Félix Bustillo. Bueno, hem fet a l'Ivan,
0: sí.
2: Hem fet a la Tàrquia, a Gran Tàrquia.
0: D'acord, ja avancem els...
2: Clar, ho diguem, perquè ja han dit un parell,
1: avancem,
2: no sé,
1: vale.
2: 4, no?
1: Okay. El Richard.
0: El primer és el Richard de la Penya.
2: Sí, la Tàrquia a la segona.
1: Tàrquia a la segona.
2: Correcte.
1: El Leviatán, Paco Leviatán, el tercer.
2: Ostres, gran Paco Leviatán, el tercer.
1: I llavors el Javi Saxon, és
0: el
1: quart.
0: El quart, que me'l vas enviar ahir, oi?
1: Sí, te'l vaig enviar ahir.
2: Aquests 4 ja estan fetes, ja estan acabades
1: i muntades i tot.
2: Correcte, i ara comencen a sortir aquí al Rocódrom. Mm-hmm. I després tenim preparades el Félix Bustillo, a la Sílvia Halford, mm-hmm. També la tenim, que les dones costa molt. D'aquí fem una crida a les dones que tinguin santuaris, que s'apuntin.
0: Les dones que tingueu aquí santuaris i tal, doncs a parlar amb l'Ignasi.
1: Ell és el Public Relations, és per Ignasi.
2: Tenim el Manel Metal Prades, tenim el...
1: Després també hi ha, a l'Ignasi sempre els hi fa una pregunta als convidats, als anfitrions, de dir, quins aconselles, no? Que això també és molt guai, mm-hmm. Quins aconselles. I ha sortit molt un tal Javi Metálico.
2: Javi Metálico.
1: Aquest ha sortit a gairebé totes, i jo de vista el conec, eh?
2: Mm-hmm. Sí. Ahir estava...
0: Has pogut contactar... ahir estava,
2: ahir no estava.
0: Vale.
2: I també el Pep, ens han dit moltes vegades, el Pep de Motorhead.
1: Sí,
2: Pep,
1: també.
2: El Pep també ens han dit... que també que tenim que fer l'entrevista.
1: Sí, sí, o sigui, jo sobretot, jo crec que un cop la gent vegi, perquè hi ha molta gent que ja diu, hòstia, a veure quan ho traieu i tal, jo crec que quan la gent vegi els capítols, llavors és quan es començarà a animar.
0: Sí, perquè mira, per exemple, ahir, Ignasi, ho diem això o què?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Sense dir el nom.
2: Sense dir el nom.
0: Sense dir el nom. Doncs ahir l'Ignasi i jo vam coincidir al concert de Damaged i Wild Wind, superbé, per cert, el concert, sí. I llavors allà hi havia una persona que volem que formi part d'aquesta història, perquè és que serà un anfitrió fantàstic i tal. Llavors ella està reticent, mm-hmm. Perquè diu que no, que jo no sé què, que jo no me'n recordo, que fa una mica de cosa, que tal i que qual, i bueno, seria una llàstima perquè doncs, és algú que té molt a portar, però

0: Bé, la més difícil, bueno, la més difícil, bueno, sempre això, no? Que es deixen coses al tinter i després se'n recorden i, clar, sap greu perquè dius, hòstia, vam intentar arreglar alguna coseta, però és molt complicat, perquè una vegada està feta tot el muntatge, està fet tot, clar, no pots treure coses, n'afegint, és supercomplicat. Clar,
1: les entrevistes no es poden modificar.
0: Correcte. Clar. Si vols que surti després, doncs surt, i si no, que és també el que des d'aquí ja llancem, que si anem a casa teva, tu acceptes que es faci l'entrevista, és íntegra, no... No podem canviar res, no passa res tampoc per dir una bestiesa, jo potser pots dir una bestiesa en un moment donat i dir, mira, i no passa res, tio.
1: De fet, normalment la gent li dona més importància de la que té.
0: Correcte.
1: Perquè, bueno, no, aquestes coses al final queden allà i...
0: No passa res.
2: Clar.
0: Tothom té buits al cap, qui no té un buit al cap de la nostra edat ja? Clar, qui no té?
2: Clar. Sí.
1: Ivan, Ignasi, els vostres santuaris com són? Jo el teu Ignasi l'he vist. Perquè l'Ignasi ens va convidar molt amablement a dinar a casa seva l'altre dia, una paella magnífica. O sigui, l'Ignasi, a més de heavy, és un bon xef, que ho sapigueu.
2: Sí, hòstia, és una bona paella.
1: Li mola jugar als escacs.
0: Ara estic una miqueta.
1: Però jo el teu santuari l'he vist ja. El teu encara no. I vosaltres el meu sí que l'heu vist. Clar, no és el santuari que jo tenia quan era xaval, perquè jo sí que m'he canviat de casa. I
2: a mi em passa igual.
1: Els pòsters i tal, això ja no d'allò. No? Però dels vostres santuaris, Ivan i Ignasi, quina és la peça que destaqueu així com... Ah, m'encanta tenir aquesta.
2: Pues bueno, jo tinc un bust d'un Eddie del Book of Souls, la portada del Book of Souls,
1: sí.
2: Pues, un tamany així més o menys, que me la va fer una noia que estava jo fa un temps d'Argentina, la Laura. Llavors, ella és artista, no? És Arlequia / Arte, si voleu buscar-la, i llavors em va fer un bust brutal, o sigui, per mi allò és, perquè és única, o sigui, no hi ha cap fet
1: clar,
2: així, no hi ha cap més al món, no? Tinc aquest Eddie, per exemple, llavors també tinc el cofre d'aquell de Metallica que va fer el Leaf Sheet, aquell Virgin Punch, que és del 93,
1: doncs sí.
2: Pues aquell cofre també el tinc original de l'època.
1: D'acord.
2: I pel meu gust també és bastant tresor, que venen les cintes VHS, venen 3 CDs, un llibre amb fotos i tal, i en fi, jo juraria que això és el més valuós per mi, no? A part d'entrades de concerts també que sempre guardo. Tinc una invitació de Sang Traït, de l'època de Sang Traït, de l'altre cantó del Mirall signada. En fi, aquestes cosetes els hi dono bastant de valor.
1: Molt bé, perquè a més, l'Ivan, per qui no ho sàpiga, doncs també té un llibre escrit sobre la història de Sang Traït.
0: Correcte, ja tenim que anar-hi a casa seva.
2: Ja vindré un dia, sí. I passa això, jo abans...
0: Ja cuino jo.
2: Per Ignasi al dinar. I passava això, que jo també ho tenia tot en una habitació a casa dels meus pares, i clar, quan canvies de pis, doncs d'una habitació passes a un pis sencer, com qui diu, no? I ara està una mica tot més repartit.
1: Ja, ja, ja. Aviam, ens estan trucant en directe, no sé qui serà.
2: Ostres.
1: Vaig agafar el telèfon un moment, eh? Hola, Sants. Sí, l'any A, l'any B, eh? D'acord. Doncs saluda l'audiència, Àlex. Saluda l'audiència.
3: No se sent.
1: Molt bé. Bueno, gràcies, Àlex. Que vagi bé. Adéu. Vale, era l'Àlex. L'Àlex és aquí un company de la ràdio que sempre està a la White per donar un cop de mà. I em sentiu, eh?
2: Sí, sí.
1: M'estic fent un embolic aquí amb el cable. I llavors, bueno, que hi havia aquí un canal que no sabia aquí què passava, de que no tal, però m'ha trucat per dir-me, no, has de posar aquest d'això, però li havia dit, bueno, avui no em fa falta, perquè com que avui no hi ha música i tal, bueno, que ja està.
2: Ah, vale.
1: Ho ha posat allà i ja està. Bé, això li dona vidilla, no? Això de que truquin aquí.
2: Sí, sí.
1: I tal. Hauria estat l'hòstia que hagués estat algú que està d'allò de dir, jo vull formar part de...
0: Hòstia, sí, tenim ganes.
2: De la sèrie.
0: Tenim ganes.
1: Si estàs escoltant el programa al 94.6 FM o bé des d'internet o a sants.cat i vols entrar en directe, igual que ha fet el company l'Àlex, doncs ens pots trucar per telèfon 93 43 18 408 93 43 18 408, i entres en directe aquí al programa. Jo hauré d'apretar algun botonet així bé perquè se senti i tal, no com ho he fet ara amb l'Àlex, però bueno, que sapigueu que podeu entrar en directe sempre que vulgueu. Vale, aleshores, continuem amb el tema aquest. Parlàvem de les vostres peces, dels vostres respectius.

0: respectius santuaris. Aleshores, Ignasi, en el teu santuari?
1: Clar, jo tinc la sort d'haver de pertànyer encara a l'entitat de Jevis de la Meri. I clar, amb aquesta penya i amb aquesta gent doncs hem fet moltes coses junts, no només jo, només amb recolzament, no? Tenim l'únic futbolí heavy metal del món, els jugadors són únics, no hi ha cap futbolí heavy metal.
0: Sí, sí.
1: Tots són heavies.
0: Cada peça del futbolí és un artista conegut al món del heavy metal.
1: Correcte, oi? Sí, correcte. Sí. Llavors, bueno, ja vam sortir al periòdic, a la tele, és una cosa molt, molt ja d'això, no? De pes. Tenim l'únic trivial heavy metal i una mica de punk.
0: Jo hi he jugat, aquell trivial. Crec que el vas... és a dir, jo vaig jugar un dia que es presentava el riff.
1: Correcte,
0: que
1: formació del llibre.
0: Es presentava també el i lo de la Catalunya Metàl·lica de...
1: Sí, correcte, correcte. Del
0: hòstia, tio.
1: De l'Albert,
0: exacte. I sí, sí, aquell dia vam estar jugant tots així una mica, sí. Aquest trivial, tal... Sí, sí.
1: És veritat, sí.
0: Això és l'hòstia, un trivial de heavy metal, tio.
1: Trivial, els jugadors, després tenim el meu grup de col·legues, estem fent, encara no hem acabat, una ruta de tots els garitos de la península que queden de heavies i de punkis, que han desaparegut molts dels que estan dintre d'aquest llibre, i els signen el llibre, posen la seva pegatina del garito... Parlem amb ells, ens conviden a birres, a vegades no podem més, tenim que dir que no, ja no podem més. I és molt xulo, i tinc, doncs, és el que més guardo, bueno, i els vinils, clar, tinc una col·lecció de vinils que des que era jove, i els amics m'han anat donant també vinils, han anat canviant, o sigui, molt interessant.
0: I jo sé que tens un, perquè el vaig veure, tens un pòster de la segona vegada dels Iron Maiden va venir a Catalunya, no? Del 83, a la gira del Peace of Mind.
1: Correcte, aquest és un regal també d'un col·lega, que em va dir, jo el destrossaré, el tinc allà tirar, no sé què, guardar-lo tu com a Jevis de la Meri entitat, i el vaig guardar fa la tira d'anys que el tinc.
0: Ja.
1: Sí, perquè són gent de 57, 50, de 50 a 60, som jo tinc 57 i clar, d'aquesta penya doncs, tenim moltes coses de heavy metal, clar.
0: I de les coses que heu vist en aquests quatre santuaris que heu visitat, quines són les que us han cridat més l'atenció?
2: A veure, també aquesta última vegada em va agradar molt també el del Javi Saxon, també el dels pòsters que té, no? Ell també tenia, li deia Satan Things, no? Que era com una empresa que ell feia també, imprimia cartells de concerts,
1: de produccions.
2: A mi em va agradar molt això, com ell recuperava els cartells antics, no? D'antigues edicions del 83, per exemple, de Saxon, feia les seves còpies i tal.
0: Sí, és a dir, aconsegueix potser per internet el cartell...
1: O col·legues que li donen, jo li vaig donar una...
2: O fins i tot els llogans, va dir, eh?
0: T'has apropat una miqueta perquè queda
1: molt... Que jo me'n recordo que un dia al Temple del Metal, el garito que tenia en Heavy, a Montcada, doncs hi havia un pòster allà i ell li va dir, hòstia, aquest no el tinc, no sé quant, i li vaig donar. I també va trobant-se.
2: Sí, sí. Inclús ens va dir això, que ell havia llogat, o sigui, a gent que li deixés per unes hores, uns dies, pagant per fer la còpia i després tornar-lo.
1: Sí, sí. És una passada.
2: O sigui, el tio ho viu molt, això dels cartells.
1: I també es va sorprendre que va rebre no fa gaire un pòster que perseguia de Saxon, te'n recordes?
2: Feia 40 anys, ens va dir.
1: Que estava, feia 40 anys que buscava el Santo Grial seu,
2: sí.
1: I el va trobar no fa gaire.
2: Crec que era aquest del 83, de Saxon.
1: Tenia allà al llit, s'ho va ensenyar que surt, el programa també surt.
2: Sí,
1: no?
2: També sortirà la sèrie.
1: L'original i una còpia que va fer
2: la
1: després.
2: La còpia.
1: Molt bona aquesta. Diu que ara el Santo Grial ha anat a buscar una altra.
0: Sí. Ja té aquest aconseguit. Clar. I ja està, no? Clar, jo aquest vídeo encara no l'he vist, me'l vas enviar i tal.
2: No et va donar temps.
0: Encara no, tot just me l'he descarregat.
1: I quin més has vist, jo, que has vist més?
2: Bueno, també, sí. Per exemple, la Tàrquia té coses molt xules del Dio, per exemple.
0: Bueno, jo és una fan del Dio.
1: Brutal.
2: El Dio és molt fan. Té un setlist gegant, també, d'allà en el menjador. De fet, surt darrere l'entrevista tota l'estona. Que deia, hòstia, el Dio no veia gaire bé. Un setlist així gegant, tio.
1: I el del Dio era supergran, les altres eren normal.
0: Era més gran el setlist que el Dio, eh?
2: Sí, gairebé. Molt xulo, tio.
1: Molt divertit.
0: Sortia així embolicat
1: amb el setlist, gairebé.
2: Sí, tio. I el Paco Leviatán, ara me'n recordo també. Té és una costella de vaca o alguna cosa així, perquè a ell li agrada molt el metall extrem, no?
0: Sí.
2: I es veu que van a veure Leviatán. Leviatán, crec que va... No, Leviatán és el seu d'allò. Ostres, ara no me'n recordo el nom del grup, però...
0: Sí, no me'n recordo jo tampoc.
2: Viatain o algo així, o Batain, un grup d'aquests, tio. Llavors li va passar, al començar el concert, era com una torxa, deia ell, no? Li passa la torxa perquè l'aguantés, i clar, ell es va passar allà gairebé tot el concert aguantant, no sabia què fer amb allò. I diu, bueno, al final es va pagar sola, no? I al final se la va quedar. I tu la veus, ens la va ensenyar sobre el vídeo, és una costella pues, com de vaca, no?
1: És molt xulo, molt xulo.
2: Això és un, el conserva ella amb molt de, molta estima, tio. Sí, sí.
0: A, al final cadascú té
1: sí, aquesta, el seu pes.
0: Aquesta escolleta sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Jo ara aquí en el pis en el que estic, no? Però també he tingut allò de l'habitació tot completament
1: de pòsters.
0: Forrada de pòsters i així com de pòsters curiosos. Mira, quan els Obús van treure Des del fondo del abismo, van treure una d'allò de com de cartrons que sortien drets, no? Així com d'allò que poses un tope al darrere i queda que ho tenien a les botigues de discos.
2: Sí, vale.
0: Així com de com un corner d'aquests així
2: sí, sí.
0: I tal, no sé què. I crec que era o era Disco Revolver o a Castelló que ho llançaven. I va dir, hòstia, m'ho puc quedar, tio?
2: Ja
0: i
2: veus.
0: Va dir, oh, sí, tal. Hòstia. I m'ho vaig quedar i era super tocho allà, tal, amb els Obús, allà. Era la foto, una foto promocional que sortien ells així.
2: Que guai.
0: I també de quan els Balón Rojo van treure el 20 más, per mi un dels pitjors discos de la discografia de Balón Rojo, però bueno, és igual. La portada era molt guapa perquè era un dibuix,
2: sí.
0: Una caricatura d'ells, tal, i aleshores van fer, es van gastar la pasta, o Zero, que era la seva companyia, es va gastar la pasta i van fer pòsters d'aquests que s'enganxen allà al carrer amb les coses aquestes així rodones, allò que s'enganxa tal.
1: En cola.
0: Sí. En cola. Uns enormes, tio, enormes, enormes, enormes. I un el vaig aconseguir així com arrencar i me'l vaig posar a casa i el tenia així.
1: Mitja habitació. Mitja habitació.
0: Bueno, mitja habitació no, però totxo era. I després ja, pues, no sé, pues els discos.
1: Vinils,
0: no?
1: Clar,
2: discos,
1: clar.
0: Els CDs, algun caset.
2: Alguna firma, algun llibret firma, així firmat.
0: Alguna cosa
1: d'aquestes. Vull dir una cosa que se m'ha oblidat avui.
0: Què?
1: Que tenia un regal per tu, que sé que és el teu aniversari dintre de no gaire.
0: Dintre de no gaire.
1: I el tinc a casa i llavors què vol dir això? Que tenim que fer una paella, un altre fideuà i tal, donc, que és la cinta d'Inverter Cross, que és teva ja, té el teu nom ja. Gràcies. Des que la vas veure ja té el teu nom.
0: Li vaig veure la cinta d'Inverter Cross quan vaig anar a casa seva i vaig dir, hòstia, tens la cinta perquè és, ja no en tenen de còpies de la cinta aquesta. I l'Ignasi, que és molt maco, doncs va dir, te la regalo, i jo, no, tio, no me l'has de regalar. I va dir, regala demà quan sigui el meu aniversari.
1: Què és?
0: Que és el dia 24.
1: El dia 24.
0: Però no li vaig dir perquè el meu aniversari fos aquí, no res, eh? Dir,
1: va, no, va ser un missatge subliminal.
0: No. I bueno, per això que un dia me la regalarà i tot això, no? Que fantàstic, eh? Que,
1: sí, home,
0: que moltíssimes gràcies.
1: Sí, home, sí.
0: Bueno, i que, clar, jo, per exemple, d'aquest programa, avui crec que és el 328, més o menys, més o menys. Un amunt, una avall, ara no ho sé, 328. Però clar, podreu fer 328 entrevistes, és a dir, quina és la vida que pot tenir una secció com aquesta? Perquè clar, a més, heu de mantenir el nivell, per dir-ho així, no? I arribarà un moment que dius, hòstia, això és com quan qui vol allargar les temporades d'una sèrie i dius, hòstia, l'hauries d'haver matat perquè tal, no?
2: Això també. Això, bueno, coneixent l'Ignasi, tio, que té contactes per tot arreu. Si per l'Ignasi fos, aniríem per tot Espanya, tio, eh?
1: Clar, en un principi és a Catalunya.
2: Com allò dels temples que va fer, clar.
1: Clar.
2: Després hem de... Però bueno,
1: clar.
2: Sí que és cert que... A veure, també això ho anirem veient també,
1: saps?
2: Quan anem estrenant. Depèn quina audiència tingui el programa, l'acceptació que per xarxes socials o que sigui, però sí que és cert que clar, potser arriba un punt que ja no sabem on anar, no? però bueno.
0: Home,
2: jo què sé.
0: Gent, és a dir, la de santuaris ocults, però ocults de veritat,
2: sí.
0: Que hi deu haver a Catalunya o a tots els països catalans.
1: Correcte. I és que no sabem, clar. O sigui,
0: clar, és que no sabem.
1: Clar, què passa amb aquest programa, amb aquest fil que estem fent ara de santuaris del metal? Doncs que estem intentant arribar a més gent, no només la que coneixem, sinó que surti gent de sota terra, que estigui amagada i digui, escolta'm, jo tinc una cosa xula per vosaltres. I collons, anar cap allà i ensenyar-ho als cabis.
0: Al principi és, bueno, aquí conec que pot tenir un santuari o que sé que té un santuari, però clar, al final, malgrat podem conèixer X gent, doncs arriba un moment que dius, bueno, doncs ja no d'allò, però clar, hi haurà gent i gent que té el seu santuari i les seves joies allà i... Quan espereu que pugui... És a dir, ara mateix teniu per quantes entrevistes, més o menys?
2: Bueno, a part de les quatre que hem fet ja, doncs el que dèiem, dos o tres potser encara...
1: Hi ha 4 diguem... o 5 ja amb data.
0: 4 o 5 ja
2: amb 4 o 5,
0: data.
2: O sigui.
0: 4 o 5 ja, molt bé.
1: Després 4 o 5 parlades per posar data.
0: D'acord, o sigui, ja des... anem a 15.
1: O sigui...
0: eh?
1: Les 14 o 15 ja més o més previstes.
0: Sí, després, aprova del micro, Ignasi. Que...
1: 15, o sigui, 4 fetes, 4 o 5 ja dades, i després 4 o 5 ja predades, ja estem buscant les dades, i després tenim, jo què sé, unes 15 o 20 més a la meva llista, o sigui, que seria en total 35, cosa així. No arriba a 40. Però amb les seves també...
2: Jo també tinc uns quants per ahí, sí. Ah. Que primer farem això, bueno, els ensenyarem el que hi ha gravat, clar. I ja et dic, jo crec que a partir d'aquí hi haurà molta penya que s'anirà apuntant. Mm-hmm.
1: Sí, perquè molta gent ens ha dit... abans de fer-me l'entrevista puc veure un programa vostre i és que encara no estan. Clar. És que això és primícia, no? No sortiran a partir del dia 18, o sigui que...
0: recordeu, el dilluns, tot just quan el diumenge s'acabi, comenci el dilluns, pam, al canal del Rocòdrom i també al web del Rocòdrom, doncs allà tindreu el primer capítol amb el
2: Richard de la Penya.
0: Richard de la Penya.
1: Richard de la Penya, clar.
0: Exactament. Vale, doncs ara portem mitja hora. Uh-huh. Llavors, què fem? Continuem parlant d'això perquè podem estar l'hora sencera, eh?
1: Ja, no sé. Comencem un altre tema.
0: O anem a l'altra cosa,
1: cosaza.
0: Tot i a l'altra cosa, potser se'ns queda una mica llarga perquè al cap i al fi és un anunci i bueno, home, hi explicarem coses, no? Però Què?
2: A veure, no sé si vols allargar-lo, no sé si tens alguna pregunta més sobre la sèrie, no sé, jo també la inspiració també va venir una miqueta, jo a TV3 per exemple teníem allò del que abans ho parlàvem, no? Lo del convidat, allò que feia l'Albert Om, no?
0: Sí.
2: Que és un format una mica d'aquesta magnitud, no? Sense quedar-nos a dormir a casa del convidat, o sigui, de l'anfitrió en aquest cas, no? Però és una mica la inspiració ve una mica d'aquí també, no? D'anar a casa dels nostres amics o coneguts, no? Fer una visita, que ens ensenyin, no? I és una mica un format aquest, no? Sí. Diguem, de tipus el convidat de TV3.
1: Sí. Però el nostre és més autèntic, perquè... Clar, ell feia talls, preguntes, aquest, allà. Nosaltres és pam, pam, sí. Pam, o sigui, no hi ha talls aquí.
0: És play i... rec.
1: Rec i cap al final. Intentem que no passi de... Clar, nosaltres el format...
2: Això també, clar.
1: Volíem fer-ho mitja hora...
2: Sí.
1: Si ens arribem fins a 40 minuts, 40 pocs, no volem que sigui una entrevista ahir... molt llarga, perquè també no cal, no?
2: Sí.
1: Que seria, a veure, per nosaltres ja veus, podríem estar hores, però creiem que per l'audiència, per la gent, doncs a lo millor és més interessant un format de mitjoreta, sí. Dos quarts, molt.
2: Entre 25 i 35 és lo seu, perquè ara últimament ja ens hem allargat a gairebé 40 i a vegades segons com, jo crec que entre 25 i 35 és lo seu,
1: sí.
2: També.
0: Sí, jo per lo que he vist també ho crec, perquè és més pep, sí. Pam, pam, pam, i sí. Tot i que, òbviament, si la cosa dona
2: clar.
0: De si,
2: clar, doncs, sí.
0: No us limitareu, no? Està clar.
1: Clar, el que passa que, clar, el vos també, ja ho he comentat a vosaltres també més endavant, doncs fer a lo millor una quedada un dia entre els personatges, no molts, perquè si ens passem ja fent personatges, intentant quedar més gent és més complicat. A lo millor quan tinguem les 6 fetes, quedar amb aquests 6 personatges alhora, que es coneixin, i parlar i fer alguna coseta, no?
0: Però clar, això, el tema és que si a vegades ja costa poder quedar amb una persona, intentar quedar amb 6 persones...
2: Sí.
1: Bueno, es posa una data i que vinguin, que vulgui venir.
0: Clar, però si no venen les 6 i no venen 2, què? Per dir alguna cosa, saps? Llavors ja queda la cosa molt descafeinada. És a dir, com a... Per això t'havia dit jo, lo de fer online...
1: El que no pugui,
0: va proposar de fer un programa especial aquí a la ràdio, però clar, té la dificultat aquesta de que és més difícil al final que la gent es pugui desplaçar 6 persones que bueno, que es connecti cadascú a casa seva i tal, però clar, evidentment no és el mateix, no? Tampoc, no? Bueno, no sé.
1: Ja ho mirarem.
2: Sí, això ja ho anirem veient.
1: Sí.
2: Ja et dic, depèn a veure la gent ara com veu la sèrie, no? Si ho veu interessant i tal, a veure quina audiència tenim, i si triomfa, pues, oye, llavors ja tothom s'apuntarà a lo que sigui.
1: Esperem. Esperem.
0: Molt bé, doncs recordeu, Santuaris Ocults del Metall a Catalunya, de moment només Catalunya, però ja veurem, a veure
1: què
0: és el que dona de si tot això, i si tu que estàs escoltant o veient el Rocòdrom, doncs tens un santuari i ens el vols ensenyar, li vols ensenyar a tothom i vols que l'Ignasi i l'Ivan doncs visitin el teu santuari i vols fer d'anfitrió metàl·lic, doncs ells aniran encantats i tu ens ho expliques i ens ho ensenyes tot, allò de, hòstia, és que m'agrada ensenyar a la penya, a mi quan ve la gent a casa m'agrada ensenyar la col·lecció de discos, per exemple, no? Que us ho vaig ensenyar a vosaltres també, no? Doncs tal, doncs si tens ganes d'ensenyar el teu santuari i compartir-lo amb tothom, doncs ens escrius, per exemple, @rocodrum.cat i ja està, i d'aquí ja fem tot l'assumpte. Espera, aviam, que l'Ignasi ens vol
1: liar un altre cop.
0: Què digues, Ignasi?
1: Bueno, bé, res, que abans de començar l'altre punt que tenim pendent, sí. Voldria dir, doncs, he portat un regal per la teva companya de programes, la Paula. Quan esteu, doncs, m'ha sobtat, no?, que l'altre dia va dir que estava coneixent el black metal.
0: Sí.
1: I que l'ha impactat i que li ha arribat, no? Uh-huh. I bueno, doncs jo, com fan de black metal que sóc, em va tocar, no? I clar, he pensat, hòstia, doncs regalar-li el llibre, no?, per la Paula.
0: Molt bé, molt
1: perquè
0: bé.
1: Perquè tingui una referència, no?, perquè aquí des de l'any 76 fins a l'any 21 ha estat tot el metal i molt black metal, perquè jo sóc molt black metal. Uh-huh. I aquí era tot, era de heavy, glam, de tot, però black també hi ha de black.
0: Digues el nom del llibre ben alt perquè tu, qui no el conegui encara...
1: Doncs, Paula, aquí tens el 666 Banyes, Sang de Metall.
0: I si algú te'l vol comprar, Ignasi, què ha de fer?
1: Doncs ja no.
0: Ja no queda, has de tornar, has de fer reimpressió?
1: Sí, hauria de fer la tercera. No tinc exemplars, en queden dos, em sembla, o tres, i no els vendré aquests, perquè són per sempre per regalar gent com he trobat a la Paula, no?
0: Ja.
1: Si no hagués tingut cap exemplar a la casa, hòstia, saps? I tinc tres, em sembla, que en queden en català, i en castellà un. O sigui que no... L'original és en català, està traduït al castellà, val? Però clar, és un llibre que ara mateix ja no es publicarà.
0: Bueno,
1: per ara.
0: Doncs el proper dia que vingui la Paula, perquè de fet el dissabte vinent no hi ha programa, llavors ja serà el següent, el següent d'allò, doncs ja li donaré i ja estarà ben contenta. Moltes gràcies.
1: Ja explicarà.
0: Vale, doncs anem a l'altre o què?
1: Vinga, bon dia.
0: Vinga, va. Ara flipareu. A veure, com ho introdueixo, això? A veure, perquè té d'allò. Mira, fa a principis d'any, al gener, per celebrar els 300 programes del Rocòdrom, bueno, vaig organitzar un concert amb l'ajuda de moltes persones, si no, no hauria estat possible, i li vaig posar el nom de el Terrabastall Rock, perquè el Terrabastall és una paraula així molt metàl·lica, molt un terrabastall de metall, no? És allò, és d'allò, no? I per què dic això del Terrabastall? Doncs perquè amb aquests dos senyors que tinc avui aquí, tot i que la idea inicial doncs va venir de l'Ignasi, perquè aquest tio és un volcà d'idees, una darrere l'altra. Doncs va sorgir la possibilitat, la idea, de crear uns premis en reconeixement, per donar visibilitat i reconeixement al metall català. I clar, a més, avui resulta que és dia 16 de maig, que és el Dia Internacional del Heavy Metal. I vam dir, quin dia millor que avui també per presentar doncs, aquests premis Terrabastall al metall català que hem decidit tirar endavant. I aleshores, voleu explicar-lo vosaltres? Jo aniré fent aportacions, però com que jo estic més aquí i vosaltres esteu més allà, doncs jo ja aniré dient el que d'allò, però... Això va sortir... Ignasi, va, digue-ho.
1: Primer de tot.
0: Sí.
1: 16 de maig, Dia Internacional del Heavy Metal, en reconeixement al Ronnie James Dio, que va morir el 2010, o sigui, fa 10, 26, 16 anys. 16 anys ja.
0: 16 anys,
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do,
0: Sí, passa
1: molt de pressa el temps.
0: Sí, sí.
1: I llavors, aprofitant aquest dia, doncs, vam pensar els tres de llançar aquí la idea de fer els Premis de Rabastall, Estruendo, perquè no ho sàpiga, doncs, aquest tipus de reconeixement al heavy català, no? El metal en català. No només en català, sinó bandes de Catalunya que no només canten en català, que canten en altres idiomes, no? De països catalans, parlem. O sigui, qualsevol banda de països catalans.
0: Sí, sí, tot i que l'objecte principal és el reconeixement de les bandes que fan servir el català, tot i que també hi haurà guardons per altres bandes que utilitzin altres idiomes que no sigui el català, com pugui ser el castellà, l'anglès, el suahili o sí, l'esperanto o qualsevol altre idioma, però sí que volem que siguin uns premis que puguin donar doncs, reconeixement a una llengua que, per sort, doncs, cada vegada s'utilitza més en el nostre estil musical. Hi va haver una època en la que tot era o en anglès o en castellà, però i no només en l'àmbit de la música metàl·lica, sinó que també doncs, en el món del podcast, en el món de moltes altres coses, doncs, hi ha gent que diu, no, bueno, allò de... No, per arribar més gent, no? I s'està veient que a vegades el fet de fer un català és el que et permet fins i tot arribar més gent, no?
1: Avui aquest matí abans de venir he vist la Sopa de Cabra, que estan fent ara un aniversari, 40 anys.
2: Toquen avui, crec.
1: Sí, no? I he sentit per curiositat que quan anaven a algun concert doncs li deien canten en cristiano, canten cristiano. I llavors van fer un lep en cristiano.
0: Sí,
1: i els hi va sortir pel cul.
0: Sí, els va sortir pel cul. Sí, sí.
1: Llavors, i clar, i avui en dia el que dius tu, no? Hi ha molts influencers, molta gent que s'ha afegit, que està molt bé, allò de fer-ho només en català, el format en català, perquè arriba a molta gent, perquè no hi havia aquest, hi havia un buit en sí, sí. aquest aspecte de tot tipus, no? Tant gent que té que, com es diuen, els youtubers i tota sí, aquesta sí, gent sí. que no existia en català. Uh-huh. Doncs nosaltres penso que és una bona idea entre els tres començar a crear aquesta idea de bueno, ja està creada, sí, sí. tirem endavant, busquem el jurat, que ja també tenim parlat, i això ja ara ho explica Ivan.
2: Mm-hmm. Bueno, això, tenim algun jurat ja pensat, que ara anirem contactant també aquesta setmana. Mm-hmm. També els guardons, no? Més o menys tenim unes 8 categories, no? En total, ara no sé si les recordarem totes, però sí, hi havia doncs, millor cançó en català, millor cançó de banda catalana en qualsevol llengua, en fi, millor LP... També tenim pensat un premi honorífic.
0: Exacte,
2: per una banda així clàssica, no, i tal.
0: Sí, mira, bé,
2: el millor videoclip.
0: Sí, el Terrabastell d'Honor doncs, a una entitat o a qualsevol persona fins
1: Correcte.
0: I tot que consideréssim que és rellevant i mereixedora doncs, d'un premi d'honor doncs, que faci referència al tema de el metall català i
1: el millor directe també.
0: El millor directe és a dir, ho hem fet una mica com els Premis Gaudí que tenen allò de millor pel·lícula i millor pel·lícula en llengua no catalana doncs aquí hem fet això, millor disc i després millor disc en llengua no catalana millor cançó i després millor cançó en llengua no catalana.
1: Correcte.
0: I seguint una mica aquesta dinàmica.
2: Sí.
0: Aleshores, clar, ara estem en un moment que, per exemple, doncs, es va fer aquest Història i poder del metal català, un llibre que jo crec que ha marcat també un abans i un després, perquè la repercussió que està tenint és molt gran, molt més gran que la que els mateixos autors probablement s'esperaven en un primer moment. I tenint en compte, a més que tot això de metal català doncs, va començar com un fil de Twitter, al final, on el que buscaven era
1: donar bandes.
0: A les bandes que tinguessin almenys alguna cançó en català.
1: Que ells pensaven que serien 30, 40, 50.
0: Exacte, i van començar a veure que eren centenars i centenars, i després, a més, promocionaven o donaven una mica més de volada als concerts en els que alguna d'aquestes bandes doncs, fessin
1: ús del català.
0: Exacte, no? I allò va anar creixent fins que al final van fer el llibre, tal, doncs l'estan presentant a molts llocs. Tu vas estar l'altre dia a
1: Manlleu,
0: a Manlleu, no?
1: Sí, i també... jo vaig anar per veure les Racers, que sóc un fan incondicionable. Llavors, aprofitant que estava ja veient les Racers, vaig veure la presentació del llibre I la veritat és que vaig comprar, clar, òbviament, encara que em sortia més barat comprar-lo per les xarxes. Hi havia un descompte perquè era el dia de no sé què, i em costava més barat, però vaig comprar-lo.
0: Però signat, sí, signat, signat, no?
1: Correcte.
0: Ja, ja hi havia aquestes...
1: Clar, era aquestes... la simbiosi del heavy metal, de mà a mà, no? És més xulo.
0: I bé, i aquesta, aquesta és la idea. Aleshores, el... la cosa és que d'aquí un any volem fer una gala dels premis Terrabastall, en un lloc encara per determinar, perquè bueno, ara aquí nosaltres doncs, ens hem de començar a trencar el cap en l'organització d'aquest esdeveniment per fer-ho el més bonic i, i seriós en el sentit doncs, de ben fet possible, i tenir el lloc, tenir els guardons, perquè farem una entrega de premis, un lliurament, perdó, de premis amb la coseta perquè la gent se la pugui portar, totes aquestes coses. I
2: fins i tot un concert havíem pensat, encara que fos acústic o algú, fer una petita actuació.
1: Clar, depèn
2: com un al·licient, no?
1: Depèn de com vagi la cosa, potser anem a ves a saber o...
2: a veure, tot depèn. També fer-ho, si no és el dia 16 mateix, doncs bueno, quan...
1: Clar, és diumenge.
2: Al voltant d'aquest dia, no?
0: Al voltant d'aquest dia.
1: Millor el dia 15, que és dissabte.
0: Al voltant d'aquest dia,
1: clar.
0: Sí.
1: Veurem.
0: Ja haurem de veure quins espais tenim disponibles.
1: Correcte.
0: La cosa és que puguin venir tots els nominats, perquè diguem-ne que quan es tanqui el període, podíem parlar del període.
1: Sí, no? sí, parlem.
2: De l'1 de maig, havíem dit.
1: Correcte,
0: sí.
1: Ja que ja ha començat el període.
0: Exacte, des de totes les, tots els discos que s'hagin editat des de l'1 de maig d'enguany, de 2026, fins al, diríem, 31 d'abril, oi? Per no...
1: Correcte.
0: Per 365 dies, fins al 31 d'abril del 2027, doncs tots els discos editats...
1: directes.
0: Des d'aquella que... directes, tal, totes les cançons, videoclips... clar, un videoclip, per exemple, pot ser que el disc hagi sortit, m'ho invento, ara al març, però que el videoclip surti al maig.
2: Clar,
0: aquest videoclip
1: ja
0: entraria.
1: Correcte.
0: Dins de les possibilitats de
2: quan s'editi el vídeo.
1: Clar.
0: Aleshores, les persones que finalment conformin el jurat, cosa que esperem tancar al llarg de la propera setmana, doncs, podran enviar sempre que vulguin propostes de bandes o cançons mereixedores des del punt de vista per estar en el bombo dels nominats. I quan es tanqui el període, és a dir, el 31 d'abril o 1 de maig del 2027, el grup Impulsor, que som nosaltres tres, l'Ivan, l'Ignasi i jo mateix, farem una selecció de 4 nominats per cadascuna de les categories. I enviarem aquests nominats als membres del jurat, que puntuaran amb 4, 3, 2 o 1 punt a cadascuna d'aquestes nominacions, i des d'allà doncs, ho posarem en un sobre d'aquests ben macos, i el dia del lliurament dels premis doncs, ja ho farem tal que intentin venir doncs, també els nominats a la gala.
1: Correcte,
0: i tot això, amb els presentadors, que potser els membres del jurat puguin presentar les diferents categories, totes aquestes coses. I també tenim una cosa més popular, no?
1: Sí, correcte, tenim el vot popular també, clar, podré participar tots i totes.
2: Sí, que això no teníem encara no ho teníem gaire clar com fer-ho, no?
1: Bueno,
2: no sé si a través de xarxes socials, potser...
1: Tenim que fer-ho ja, també.
2: Hem d'acabar de mirar això, de polir.
0: Sí, aviam com ho podem fer perquè es pugui centralitzar.
1: Correcte.
0: Tot,
1: sí.
0: Que no sigui un...
1: Clar, un remombori. Un
0: garbuix allà de coses. Però bé, sí, un vot popular a la banda catalana, doncs, que considereu... Doncs,
1: més important de l'any.
0: Més important de l'any, i poder-ho fer. Això. No sé, serà el primer any aquest.
2: A veure què tal funciona.
0: Llavors no sabem com sortirà, però posarem tota la nostra esma perquè surti el millor possible, i sens dubte, si aquesta primera edició doncs, aconseguim tirar-la endavant...
1: Ho farem.
0: I té... una mínima repercussió i reconeixement, doncs després ja les següents edicions, doncs de mica ja vindran rodades. No sé si, a veure, un moment, deixa'm comprar una cosa, perquè és que...
1: Posarem catifa negra, no? Catifa vermella.
2: Vermella, no, negra,
1: negra,
2: no?
1: Negra, catifa millor? Vermella.
0: Catifa negra, negra, no? I olives negres per picar.
1: Molt bona aquesta. No? Hòstia, tenim...
2: Cervesa negra.
1: Cervesa negra.
0: Cervesa negra.
1: Ostres. Ostres, i... nen, ja n'hi donarem una volta. Té bona aquesta, té bona, té bona.
2: S'haurà de venir no, allò d'etiqueta, no? En comptes d'etiqueta, tot negre.
1: Negre.
0: Tot negre.
2: Tot de negre, aquí, negre. Dos els tòpics.
0: El punt de color serà la senyera, no? Si de cas.
1: Allò on deixant.
0: Allà tal, i...
1: Posaré una estrella negra. Saps que la senyora amb l'estrella negra, també? Estelada.
0: Però aleshores ja li estem donant un...
1: Bueno, un tarim tarant de diferent.
0: Jo aquí, jo
1: doncs una senyera amb les barres negres. Sang negre.
0: I, bueno, i a veure què tal, eh? Això són els premis de Rabastall, eh?
1: Correcte.
0: I ja està. No sé, nois, formalment ens queden 8 minuts, però... Hi ha alguna cosa així que...
1: Sí, jo crec que li van té encara alguna cosa guardada.
0: Ah, què és?
2: D'això, dels nostres projectes?
1: Sí, dels nostres projectes.
2: Ostres, ara m'has matat, eh?
0: Però relacionat amb què? Amb el Terrabastall? O el primer Terrabastall? O amb bueno, els bueno, santuaris ocults del metall?
1: Jo crec que dintre de tota aquesta història que estem parlant, dels santuaris que estem fent ja treballant i tal, i dels primers Terrabastall que estem ja començant a... Ja començarem ja a cridar el jurat i tot això, sortiran més coses. Jo penso que sortiran més coses, el camí. No sé, tinc el pressentiment. És una avançadilla que dono. Ja. Ara no puc dir res perquè encara no està bullint-se encara. El...
0: Però això, i això no ho sé jo tampoc, doncs.
1: Bueno, jo puc comentar-te una cosa, però tu no te recordes.
0: Ah, tu m'ho vas comentar?
1: Sí.
0: Va, on, a casa teva?
1: Vull, tantes coses t'he comentat.
0: Ja, és que em perdo, tio.
2: L'Ignasi té tants projectes,
0: exacte,
2: tio, eh?
0: Exacte.
2: Que al final sí, no te'n recordes de tot.
1: Clar.
2: Joder.
0: Ignasi, projectes de la mà.
1: SL.
2: SL. Clar, ara m'ha vingut una cosa, però no és això el que vas somiar tu?
1: És sí, correcte. Correcte. Bueno, no fa gaire. No fa gaire, ho bueno.
2: Bueno, pues, no sé, vols que avancem
1: sí, digues,
2: o...
1: Digues tu el que t'he explicat una mica.
2: Sí?
1: Tu que te l'has vist d'una altra perspectiva.
0: Jo vull saber, vale. Si me'n recordo, diré... Ah,
2: potser
0: vale.
2: Sí que és això, sí. Bueno, l'Ignasi t'he pensat també en fer una obra de teatre. És això, no? Fer una obra de teatre, tio.
1: És que la vaig somiar l'altre dia.
2: Amb un somni que va tenir. De fer una... Era com una generació, no? Segons m'has explicat, de tres generacions heavies, no? Que a unes els hi deixen un, pues allò que deixen els tresors, no? Un cofre, allò, un baúl, no? Amb, amb el més característic d'aquesta època, no? I llavors, sobretot, el més xulo, no? Seria acabar, no? Anar a l'any 3000, no? Correcte. En un futur...
1: Aquí no diguem més,
2: ja no diem més, no?
1: No diguis més, perquè vale. Si no...
2: D'ahir el que trobarien, no? En el...
0: Però això, diguem-ne que encara no està ni amb
2: no,
0: les
2: no,
0: brases,
2: sí.
0: No?
1: Bé,
2: això
1: és... De fet, és una història, de fet, l'any 89, quan vaig acabar la puta d'Emili...
0: he vist fotos de l'Ignasi i de l'Emili, que ho sapigueu.
1: Fent l'Emili caca amb el casc, baixant els pantalons,
0: sí,
1: escopint la bandera, que ho sapigueu. Bueno, doncs... la història és que quan jo vaig arribar doncs tenia unes quantes històries escrites petites, de dos fulls a sis fulls més, no, petits. Llavors jo coneixia un amic que pinta, un amic que fa fotos i un amic que és molt llest i li agrada molt la música. Llavors un va dibuixar el context de les meves històries, un va fer fotos del context de les meves històries i l'altre va s'encarregar de posar música amb uns Wallmans de les històries aquestes i va organitzar una mica tot el projecte. I llavors el projecte de projectes artístics, que es deia així, doncs tu arribaves a celles, que agafaves una història de por o de terror, començaves a llegir-la amb música amb uns Wallmans i fotos i dibuixos de la història, o sigui, tot envoltava la mateixa història. Doncs això està traslladat al heavy metal, que ja desvetllaré més endavant com funciona, però està aquí tot, ho vaig somiar l'altre dia.
0: Sí, ho tens tot al cap, eh? Així
1: sí, està somiat.
0: Molt bé, bueno, doncs de moment aquesta és l'última idea de l'Ignasi. Potser ara diria, us diria, bueno, ara mentre anem a dinar ens explicaran
1: una altra.
0: Més coses, però com que ja han dinat aquests, perquè abans has dit, bueno, quan acabem anem a dinar, no?
1: I però has dit quan estaven ja...
0: Si era l'hora del vermut, tio.
1: Estaven, hem demanat truita i estaven els ous trencats ja, quan has dit això.
0: Però bueno, anem a prendre alguna cosa, no?
1: Sí, i tant.
2: Sí.
1: Jo una altra tapa.
2: Jo m'acabo la meitat del...
1: la...
2: que m'ha sobrat.
0: Bueno, doncs, Ignasi i Ivan, res, companys ja de, de Rocòdrom, enhorabona per el que esteu fent ara de santuaris, que
1: merci. I a la gent, i a la gent també,
0: molt
1: perquè ens acull a casa seva.
0: Gràcies a tots els que ens esteu acollint a casa vostra. I res, això fa molt bona pinta, s'estrena dilluns, jo crec que a la gent li agradarà molt, serà molt, molt divertit. I res, amb el tema dels Premis Terra Bastall, doncs ens posem a fer feina a partir de dilluns i enviar les bases a la gent que em pensa perquè formin part del jurat i bueno, doncs tirar tot això endavant i ja està. Alguna cosa que volguéssiu afegir abans d'acomiadar-nos?
2: No, en principi això, que s'emetrà, no, a través del canal de YouTube del Rocòdrom, no? Que també esteu pendents a la web, i en principi això era tot el que volíem comentar, no?
1: Sí, també que el XXXX que estiguin atents, que rebran missatges ja de jurat, que tinguin els telèfons operatius, que havia rebran els missatges.
2: Sí, que tampoc els donarem gaire feina al jurat, o sigui, els hi passarem la llista.
1: I aquest any intentarem ser pocs, no? Ser 10, sembla que som 10. Nosaltres 3 i 7, 10.
0: Més o menys.
1: 10, 11, 10, crec.
0: Més o menys.
1: O sigui que no serem gaires, ja veurem el format següent, però aquest, 10.
0: Sí, ja veurem. Vale, doncs dit això, la setmana que ve no hi ha Rocòdrom perquè jo no hi seré.
1: Bàsicament
0: per això. I llavors ens tornem a trobar el dissabte següent, que ja serà dia 30 de maig, crec, doncs amb més heavy metal, i aquell dia sí que escoltarem música, vale? I ja està, doncs ara diria, va, us poso música, però no, és que no he portat res avui, o sigui, ja m'he directament a la
1: pluja. Més música que el que hem fet avui, que ja és impossible.
0: Les nostres veus són
1: música.
2: Són música.
1: Miel para tus oídos, com deia Gigatron.
0: Bueno, heavy metal, fins aviat, gràcies per ser-hi i adéu.
1: Adéu.
2: És una altra.
3: Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.

0: de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.
1: Bona nit! Soc en Juanra i, com sempre, gaudirem d'una transacció molt maca. Dijous, 9 i un minut de la nit. Benvingut. Gràcies per ser-hi.

0: DJ Juanra in session.
1: Som-hi. DJ. Últim dijous de mes.

0: Sensacions per tots els gustos i tots els colors. Parque i Gaudio.
1: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.
0: Som-hi! Som-hi!

9 y 14 minutos de la net. DJO, ¡Ultimame! ¡Ya Gaudín da la calureta!

Vosaltres en coneixeu? Pensareu, però què haces te hoy? Te aguanto zumbao o què? Pues no! Avui toca això i punto. Una sessió tarambatrumba. Pupurrer.

Johnny Gasol.

Vinga, va, que queden només 5 minutets. Quina sessió hem fet avui, eh? Quina passada. Això semblava avui un casament, eh? Un popurrí, tu. Però bueno, a vegades ja va bé fer això. Això només pot passar, Antoine Hess Music.

0: Vinga, va, s'esperem! Aquesta sessió només us la podeu posar quan vayas una mica de rumba, eh? Perquè la sessió està que fa, que flipa! No le hagáis mucho caso esta sesión. Pues ha sido divertida, ¿eh? Bueno, gracias por ser y gracias como no al equipo de la radio y fins la propera.
1: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'alçada del Mataró Park en el marc de la vaga educativa convocada en territori del Maresme i els Vallesos. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 i ho farà amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Rapicabirres pels carrers del poble. Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que continua augmentant la població. El municipi registra un increment demogràfic del 0,32%, això sí, per sota de la mitjana comarcal. I el temps, un dia més parlem d'ambient de ple estiu. Aquesta tarda al Maresme amb sol, màximes de fins a 34 graus i sense previsió de pluges. Divendres continuarà el temps estable i assolellat amb temperatures encara elevades arreu de la comarca i dissabte augmentaran els núvols a la tarda i baixaran lleugerament les temperatures, tot i que no s'esperen pluges. Comencem.

0: Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'alçada del Mataró Park en el marc de la vaga educativa convocada als territoris del Maresme i els Vallesos. La mobilització arriba després d'una jornada de protestes multitudinàries arreu de Catalunya i manté la pressió dels sindicats sobre el Departament d'Educació. Els representants sindicals asseguren que esperen que aquesta sigui l'última jornada de mobilitzacions, però adverteixen que si no hi ha avenços en les negociacions, no descarten accions encara més contundents. El tall de l'autopista ha provocat afectacions de trànsit aquest matí en una via molt utilitzada també pels veïns d'Argentona, que es desplacen cap a Barcelona o Mataró. Després de la protesta a la C32, els participants s'han dirigit cap al centre de Mataró en manifestació fins als serveis territorials d'educació. Els sindicats reclamen millores laborals, canvis en la gestió del calendari escolar i més recursos per l'ensenyament públic, en un conflicte que fa setmanes que manté la tensió entre el sector educatiu i la Generalitat. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. El col·lectiu consolida així un format que ja ha funcionat els últims anys, però amb novetats. La presidenta de la Garrinada, Marina Laminos, assegura que aquest any volien donar més protagonisme a la imatge gràfica i explicar-la amb calma davant del públic.
1: El que volem fer aquest any és presentar el cartell en un acte una mica més protocolari al Saló de Pedra. Doncs la idea és poder compartir amb el nostre públic d'una manera una mica més distesa, en un entorn que convidi una mica més, doncs compartir-los quines són les línies de programació, també l'aposta de disseny, que aquest any és una aposta que ens fa moltíssima il·lusió i creiem que es mereix aquest espai on poder explicar-ho bé. Per això ens citarem primer de tot el Saló de Pedra.
0: Després de la presentació començarà el Repicabirres amb xaranga i diverses parades amb servei de barres repartides pel centre d'Argentona. La festa acabarà al Casal amb un concert d'Argent Jove i DJ. A la Minos també avança que la Garrinada mantindrà la seva aposta per la música en català, la paritat i els grups de proximitat en una edició que defineix molt diversa i original. A més, destaca el relleu generacional que viu actualment l'entitat.
1: Ha arribat un moment que estava entrant gent molt jove, amb moltes ganes, amb molta empenta. Al final la Garrinada ens suposa molta feina i ho fem voluntàriament, i jo crec que el més important per cuidar la festa és fer-ho sempre des de l'estima i des de la motivació, i aquesta motivació, com tot, al final doncs s'acaba, i també no s'ha de fer de tap per tota aquesta gent que entra nova i que es vol implicar i que vol agafar més responsabilitats, i per tant s'han d'anar delegant algunes d'aquestes tasques, i és una mica el procés en el qual estem immersos.
0: La mateixa Alamino ha anunciat que deixarà la presidència de l'entitat després d'aquesta etapa al capdavant del col·lectiu. El relleu a la Junta el prendran la Carla Bova, la Cristina Musterós i la Clara Oliveres. Els preus del lloguer continuen a l'alça al Maresme i també es deixen notar a Argentona. Segons dades de l'Incasòl corresponents al 2025, el preu mitjà del lloguer a la comarca se situa en 886,6 euros mensuals, un 5% més que l'any passat. Amb aquesta xifra, el Maresme es consolida com la quarta comarca amb el lloguer més elevat de Catalunya, lleugerament per sobre de la mitjana catalana, que és de 884 euros al mes. Al barcelonès, el preu mitjà s'enfila fins als 1.166 euros. En el cas d'Argentona, el lloguer mitjà és alt, també arriba ja als 909 amb 18 euros mensuals, uns 8 euros més que fa un any, mantenint la tendència de creixement sostingut. Pel que fa a la resta de la comarca, els increments més destacats s'han registrat a Taià, amb un augment del 42,5%, i a Dosrius, amb un 17,5%. En tots dos casos, superen ja els 1.000 euros de mitjana mensual. En canvi, alguns municipis trenquen la tendència a l'alça i registren lleugeres baixades, com Premià de Dalt, Sant Iscle de Vallalta i Palafolls, amb descens que oscil·len entre el 4 i el 5%. Ara obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona té oberta la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. Música. Avui s'obre, aquesta setmana s'obre, vaja, el període de preinscripció per al curs gimnàstica terapèutica d'Argentona. Serà aquest divendres 29 de maig, adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12. I el que sí que s'acaba avui és el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs, la mostra gastronòmica de Festa Major. Fins aquest divendres 29 de maig podeu apuntar-vos a la seu electrònica. I aquest divendres ens visitarà l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona. La trobareu de 11:15 a 2:15 al Casal d'Avis. En plana cultural, el Festival Sense Portes d'Argentona ja ha tancat el període de presentació de propostes per la 14a edició, que s'ha de celebrar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. I la resposta del sector ha estat molt destacada. El festival ha rebut més de 275 projectes d'arts de carrer. Des de l'àrea de cultura han agraït la gran acollida de la convocatòria destinada a companyies i artistes professionals que treballen propostes pensades específicament per l'espai públic. La convocatòria estava oberta a espectacles estrenats recentment o en procés de creació i incluïa disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les instal·lacions. Ara s'obre el període de selecció dels projectes que formaran part de la programació oficial del festival. El jurat valorarà aspectes com la qualitat artística, l'originalitat, l'adequació a l'espai públic i la viabilitat tècnica de les propostes. La resolució definitiva es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. Recordem que el Sense Portes arribarà aquest octubre a la seva 14a edició amb l'objectiu de continuar convertint Argentona en un gran escenari a cel obert i en un espai de suport a la creació contemporània i les arts de carrer. Això serà l'octubre, però abans tenim molts actes culturals a l'agenda. I començant per avui, dijous mateix, l'Aula d'Extensió Universitària proposa una conferència sobre sostenibilitat sota el títol La crisi de sostenibilitat, urgent necessitat d'un canvi. Una xerrada per reflexionar sobre els grans reptes ambientals i socials del present. Serà avui a les 6 al Centre Parroquial. Demà divendres arriba una proposta carregada d'adrenalina al Casal de Joves. S'organitza una escape room terrorífica per a majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 7 de la tarda al Casal de l'antiga fàbrica Velcro. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web municipal argentona.cat. També divendres, la coral Llaç d'Amistat us convida a descobrir el darrer disc del seu director, el cantautor Narcís Peric. Peric presentarà Cançons d'amor i de lluita a les 8 del vespre a la Sala d'Argentona, en un acte de taquilla inversa. Seguim amb dissabte. La Garrinada presentarà el cartell i la programació de l'edició d'aquest 2026 amb una jornada festiva que arrencarà al Saló de Pedra amb un acte institucional i continuarà amb una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. La festa acabarà al Casal de Joves amb un concert i DJ. La Garrinada manté l'aposta per la música en català, la proximitat i la Festa Major Jove autogestionada. No deixem la música, perquè dissabte també hi haurà dosis de Can Coral de la mà de la Coral Cantidor, que oferirà el seu concert de primavera a l'Església de Sant Julià a partir de les 6 de la tarda, sota la direcció de Glòria Suari. El recital comptarà amb les veus de Laia Molà, Irene Comerón i Quim Capdevila, acompanyats de Sergi Rodríguez al piano, Marc Bigatà a la guitarra i Pol Nieto a les percussions. L'entrada és lliure. De cara a diumenge, nova ruta guiada per descobrir Argentona. Aquesta setmana la proposta és la visita al Viver d'Argentona, amb un recorregut pels jardins, el casal noucentista, l'ermita romànica del segle XII i una exposició dedicada a la història de la pagesia. Les inscripcions per 4 euros es poden fer a argentona.cat. I el Museu del Canti acull aquests dies, fins al 28 de juny, l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, una proposta artística centrada en el cos i la pell com a materials d'expressió. Acabem amb el cinema, el Centre Parroquial projecta aquest cap de setmana La isla de Amron.
2: Esta maldita guerra de Hitler se acabe.
0: Explica la història
2: d'un... ¿Podré volver ahora a casa?
3: ¿Por qué lo preguntas?
0: Explica la història d'un nen als últims dies de la Segona Guerra Mundial en una illa alemanya. Podreu veure la isla de Amrun aquest divendres a 9:15 en versió original subtitulada i també la podreu veure dissabte a 8:15 del vespre i diumenge a 7:00 PM.
4: ¿Guardarás el secreto?
2: Abuelo, no.
5: Señora Bendixen, usted cometió un delito de sedición ante dos miembros de las Juventudes Hitlerianas.
0: I per als més menuts, el proper cap de setmana teniu Super Mario Galaxy.
6: Hola, grandullón! ¿Querías vernos?
7: No os mováis, enseguida os atiendo. ¡Sopa pa' mí! ¡Ay, qué limpio!
0: Una comèdia d'aventures basada en el videojoc Super Mario Galaxy que podreu veure aquest dissabte a 4:00 PM i 6:45 PM i també diumenge a 5:00 PM. I el temps aquí al Maresme, atenció, perquè aquesta tarda continuarem amb ambient ben estiuenc. Tindrem sol a tota la comarca, sense pluges i amb vents fluixos. Les temperatures màximes encara pujaran més i es mouran entre els 30 i els 34 graus. De cara a divendres, poques novetats. El temps es mantindrà estable i assolellat durant tota la jornada, amb mar tranquil·la i vents suaus de component sud. Les mínimes quedaran entre els 17 i els 21 graus i les màximes es mantindran elevades entre els 27 i els 31 graus. I dissabte començarem el dia amb sol i alguns núvols poc importants, però a la tarda creixeran nuvolades que acabaran tapant força el cel cap al vespre. Tot i això, no s'esperen pluges, el vent fluix i les temperatures màximes entre els 25 i els 28 graus. I ara és moment de conèixer la previsió arreu del territori català en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, l'estiu ens ha arribat de cop i és que avui, de nou, tornarem a parlar d'aquest ambient molt i molt càlid amb valors que podran enfilar-se entre els 37 i 38 graus aquesta temperatura més alta cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre o bé també cap a la zona del Pla de Lleida. Valors que també seran elevats cap a la Conca de Tremp, cap a les comarques de Girona, cap a la zona de la Catalunya central, valors que podran arribar entre els 36 i 37 graus. I a altres punts del país s'arribarà perfectament a valors de 33, 34 i 35 graus. I en conjunt, i és que dominarà l'ambient assolellat, han de créixer alguns núvols d'evolució de cara a la tarda en zones de muntanya, algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat local que no tendirà a anar a més i tot plegat amb aquest ambient càlid que ens ha d'acompanyar bona part de la setmana. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 28 de maig.

0: Els docents del Maresme han tornat a sortir al carrer aquest dijous amb una nova acció de protesta que ha afectat de ple la mobilitat de la comarca. Els manifestants han tallat la C32 a l'altura del Metroparc en el marc de la vaga educativa convocada als territoris del Maresme i els Vallesos. La Garrinada presentarà aquest dissabte el cartell i la programació de l'edició 2026 amb una jornada festiva que combinarà un acte institucional al Saló de Pedra i una nova edició del Repicabirres pels carrers del poble. També us hem explicat a l'informatiu que els preus del lloguer continuen a l'alça al Maresme i també es deixen notar a Argentona. A casa nostra, el lloguer mitjà arriba ja als 909,18 euros mensuals, uns 8 euros més que fa un any. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Bona tarda, fins demà.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24. Telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Són les 11. El 28 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I en aquesta última hora tornarem a passar pel Departament d'Educació. Els sindicats s'hi queden a passar la nit, també per Lleida, on han batut el rècord de calor en un mes de maig, i tindrem una sèrie de notícies sorprenents, podríem dir. Per exemple, la del robatori de 40 xais que la policia ha pogut resoldre gràcies a l'anunci que els lladres van posar a internet per vendre els animals.
1: I explicarem bé una història que està circulant com la pólvora. És una anècdota que protagonitza l'humorista Judit Martín. Li van demanar que posés una veu. Havia d'imitar Montserrat Caballé, tot plegat anys després que la soprano hagués mort i per un homenatge que conduïa el director teatral Lluís Pasqual. No només no li van pagar la feina, ha explicat Judit Martín, sinó que en l'acte d'homenatge, Pasqual va utilitzar la veu com si fos la veritable Caballé. I li feia dir que si mai li feien un homenatge, volia que li fes ell, Lluís Pasqual.
0: Aquesta matinada, Bruce Springsteen ha portat el seu concert protesta contra Trump a la capital política del país, a Washington, i ha assistit el nostre corresponsal, l'Oriol Serra, i parlem de seguida.
1: I els dijous, ja ho sabeu, parlem de cinema amb l'Àlex Gorina. Ens portarà una selecció de títols que ens ajudaran a entendre alguna de les notícies d'aquests dies.
0: I avui l'oient que tenim assegut aquí amb nosaltres a primera fila és expert en fer-nos passar el temps ben entretinguts, ja sigui com el Gorina parlant-nos de cinema, però també plantejant-nos preguntes com ara de quin arquitecte és l'obra, institut, per exemple, l'Institut Pere Mata de Reus, Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch o Antoni Gaudí. Avui tindrà l'última paraula del dia el periodista Josep Maria Bunyol, que acaba de publicar Quadern de passaments de passatemps històrics. Ens ho passarem bé. Doncs va, som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 28 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
4: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
5: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
6: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
7: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año.
9: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
10: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, a sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
11: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
12: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
13: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
14: Al 100%, al 100%.
13: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
15: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
16: El que confío realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'això.
17: Jo he preferit no parlar de les retallades del pressupost de la Generalitat, que és una cosa que tot el món sabia, era Vox Populi.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Són les 11:07 i volem tornar ara en directe al Departament d'Educació, on els representants sindicals passaran la nit. Avui les dues parts s'han reunit durant 6 hores, però continuen sense tancar cap acord. La consellera Niubó els ha emplaçat a seguir negociant demà al matí a les 10. Tornem, com deia, cap al Departament. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Quina és la situació, Maria, ara mateix aquí a fora, davant del Departament on esteu?
2: Doncs mira, de que pràcticament aquest centenar de manifestants que s'han arribat a concentrar aquí davant del Departament, el que han fet és moure's una mica més avall i han anat fins a la via Augusta. Ara mateix ja la via tallada, fa uns 15 minuts que han tallat aquesta via, dèiem, comptant així, mal comptats, pràcticament un centenar de persones que s'han anat acostant, han anat venint mica en mica, i han cobert doncs l'entrada del Departament, tota la façana principal, amb un gran cartell que posa doncs Niubó dimissió, i també demanen doncs aquesta vaga educativa. Sentim consignes que demanen la dimissió de la consellera Niubó, doncs critiquen també el seu salari en comparació doncs als docents, que recordem que és bàsicament el principal escull que hi ha ara mateix en aquest conflicte laboral.
1: Per tant, ara la situació que tenim és, per una banda, la Gran Via tallada, per tant, amb docents...
2: Via Augusta, exacte.
1: Això, la Via Augusta tallada, a fora, i a dintre els sindicats estan passant la nit a dintre del Departament,
2: Exacte, sí, nosaltres ja ens han dit, ens han convidat, a sortir de l'edifici els periodistes que hi estaven treballant. Els sindicats ens han fet arribar doncs una fotografia i no tenia massa secret, estaven asseguts a la taula, doncs començant de nou una nova reunió amb tots, que veiem principalment són els representants dels sindicats del comitè de vaga, i veiem doncs representants d'USTEC, representants de professors de secundària, de la CGT i també de la intersindical. Vaja, explicaven això, que començaven una nova reunió amb tots aquests delegats sindicals per analitzar tota la situació, i clar, ens hem d'imaginar, Manel, que s'allargarà fins demà com a mínim al matí, perquè a partir de les 10 els torna a esperar la consellera.
1: Clar, doncs veurem què és el que passa demà i si finalment arriben a algun acord abans del cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Maria.
2: Fins ara.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5: 25 de desembre de 2017.
4: I el número de la sort, el...
5: 2.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Ha sentit el que acaba de dir?
6: Que a Mallorca no feu l'amor.
3: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
11: Porque se me va
0: Catalunya nit.
11: Toda la fuerza por la boca.
0: Les notícies.
11: Me condena y se equivoca sin poderlo remediar.
0: Sota la llum de la lluna.
11: Porque no puedo pensar.
0: Amb Manel Elias.
11: Porque la luna se ha vuelto loca.
0: I Agnès Marquès.
11: Ya no me quiere, ya no me toca luna lunera. Porque te vas.
0: Catalunya Ràdio.
1: I ara una de les notícies més comentades del dia, sens dubte, la calor que l'hem notat a tot arreu, però hi ha un punt on s'ha arribat a un registre històric. Estem parlant de Lleida. Avui s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura a Lleida avui, mes de maig encara, i això vol dir rècord perquè supera els 36,8, que déu-n'hi-do també, que es van assolir el 2022. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
7: Bona nit.
1: Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, la veritat és que sí, ha sigut dia de rècords. Hem estat pendents, de fet, tota la tarda a veure si arribàvem a superar aquesta temperatura de 36,8, però efectivament, com deies, 37,3 al final ha acabat marcant el termòmetre. És, de fet, això, la temperatura més alta des que es tenen registres. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a la ciutat el 1983, uh-huh, i des de llavors el record estava en això, el 2022. Però hem pogut parlar amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, que té registres des de principis del segle passat, i ens ha confirmat això, que és la dada més alta des que es tenen registres. Mira, hem pogut parlar amb l'Armando Álvarez, que és el cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
12: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
7: Això és el rècord dels últims 86 anys, que és la dada que ells tenien. De fet, Manel, el 2025 ja vam estar també molt a prop d'este rècord, diguéssim, perquè vam arribar als 36,5, que també déu-n'hi-do per un mes de maig. I una situació, jo m'he entretingut una mica mirant les dades, perquè la més baixa de la sèrie que tenen des de l'Observatori Meteorològic de Lleida és el 1984. Quan diries que vam arribar de màxima?
1: Si és la més baixa i estem parlant, doncs diria, no sé, posem-hi 29 graus.
7: Doncs no, 25, perquè vegis el contrast, són 12 graus de diferència.
1: És molt, eh?
7: Això avui, Manel, perquè demà la perspectiva és que puguem tornar a batre rècords. Mira, això ens explicava l'Armand.
12: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superen el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
7: Així que sembla que tindrem calor per dies aquí ponent.
1: Sí, clar, s'us relaciona molt amb la boira, però també no hem d'oblidar que a Lleida interior fa molta calor, estem arribant a aquests rècords. No sé la gent si ho comenta molt, què en diuen, si hi ha estratègies aquí per superar-ho o què es fa.
7: A veure, la diferència que té Ponent i també alguns punts de les Terres de l'Ebre i l'interior de Catalunya és que la calor seca. Per tant, jo crec que la passem una mica millor que a la costa, que sempre és més difícil amb les altes humitats, no?
1: Això és veritat, sí.
7: Però tot i així, hem sortit del carrer, hem parlat amb la gent i, efectivament, doncs els ha agafat una mica com amb el pas canviat i tampoc sabia gaire gent que havien batut el rècord. Mira, això ens explicaven.
13: No ho sabia, però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
14: Pues no ho sabia, però m'ho crec perquè, vamos, està apretant un munt. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
15: M'esperava que fes calor, però no tanta.
7: Hi havia una altra pregunta obligatòria esta tarda aquí a Lleida, perquè era per si havíem fet el canvi d'armari, i ho dic per una dada concreta.
1: Sí?
7: I és que fa dues setmanes exactes, el dia 14 de maig, la màxima va ser 21 graus. Per tant, ja podem veure la diferència.
1: Sí. I què? I la gent havia fet canvi d'armari o què?
7: Doncs la veritat, alguns sí, alguns no. Mira, què ens deien.
14: Per entre unes coses i altres, doncs no m'ha donat temps, així que encara tinc tota la roba d'hivern a l'armari.
15: I sí, he fet canvi d'armari, però, per exemple, encara no m'estic acostumant a portar pantalons curts.
14: Encara teniu la roba d'hivern a l'armari i ho tinc tot barrejat.
7: Això que veus, una mica de tot. Hi ha gent més previsora, gent que encara anaven, com aquell que diu, amb la jaqueta posada, perquè no se n'avenien de la calor que podia arribar a festa tarda.
1: Clar, doncs no us podem animar, perquè demà podem tenir nou rècords, ja veurem, però tot i així el que ja podem dir segur és que també farà moltíssima calor. Que sigui lleu. Moltíssimes gràcies, Júlia Albacar.
7: Bona nit.
1: Bona nit.
16: La setmana passada aquí al Catalunya Nit vam parlar amb un ramader de Lleida que havia patit un robatori de cireres. Li van sostreure 6 tones de cireres per valor de 20.000 euros. I avui us expliquem un altre robatori de xais, en aquest cas, en una granja de Maçanet de la Selva. Són robatoris que ens sorprenen perquè necessiten d'una logística important i tot i així aconsegueixen tirar endavant. En aquesta ocasió havien estat robats 40 xais, però, i això també és sorprenent, els lladres van posar-los a la venda al portal Mil Anuncios. I gràcies a això, Maria Rovira, bona nit.
17: Hola, bona nit.
16: Gràcies a això n'han pogut recuperar una part i també detenir una persona.
17: Sí, els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres, de fet, els Mossos ja els van localitzar en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Aquests grangers o aquests propietaris d'aquesta granja agraeixen la ràpida actuació dels agents, també, sobretot, l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet.
16: Sabem el preu de venda, Maria, d'aquests xais a internet?
17: Doncs mira, sí, en aquest anunci es veu que venien els xais a

0: Dels 40 xais robats, que eren dels més joves de la granja, se n'han recuperat una trentena, i la majoria femelles, perquè es veu que els lladres han venut sobretot i majoritàriament els mascles.
1: Els Mossos, Maria, estan investigant els fets. Què se'n sap del robatori?
0: Doncs mira, segons fonts dels Mossos, a Sant Cebrià de Vallalta, on van trobar els xais robats a Maçanet de la Selva, també n'hi van trobar 30 exemplars més, i ara el que s'està investigant és d'on provenen i si també podrien venir d'un altre robatori. Allà mateix, els Mossos ens expliquen que van detenir un home presumptament relacionat amb els fets, tot i que sembla que no seria l'autor material del robatori, i se l'ha citat de moment perquè comparegui davant d'un jutjat de guàrdia a Arenys de Mar, i han de continuar doncs aquestes investigacions per acabar d'aclarir una mica tots aquests fets.
1: Dèiem en començar que són robatoris que ens sorprenen, perquè ens imaginem que han de tenir doncs una gran logística, no?, per robar 40 animals en aquest cas, però sembla, per informacions que hem anat explicant darrerament, que no és pas una excepció el que ha passat a Maçanet de la Selva.
0: No és una excepció, perquè en les últimes setmanes se n'han detectat d'aquest tipus de robatoris en poblacions de comarques com la Conca de Barberà, les Garrigues, el Segrià, el Priorat o el Maresme mateix. Els Mossos també van detenir aquesta mateixa setmana una persona precisament a les Borges Blanques. En aquest cas conduïa un camió robat amb 28 xais també robats des de l'Aragó. Els animals i el camió es van poder tornar als seus propietaris. Sembla doncs que en aquests casos també es va actuar doncs amb rapidesa. De fet, algunes organitzacions agràries reconeixen el degoteig d'aquest tipus de robatoris, n'han alertat, sobretot Revolta Pagesa, tot i que no consideren que hi hagi un creixement allò generalitzat, però sí que un degoteig, uns robatoris puntuals.
1: I que tenen un gran impacte en els grangers, en els propietaris, sobretot quan no són grans explotacions. Des de Girona, Maria Rovira, bona nit i moltes gràcies.
0: Adeu, bona nit.
2: Ara us volem parlar d'un cas que ha aixecat molt d'enrenou. De fet, s'està viralitzant el vídeo on s'expliquen una mica aquests fets, i de fet té tots els ingredients perquè això acabés passant. Hi ha implicats una de les grans divas de l'òpera catalana i un dels fundadors del Teatre Lliure, i l'escenari de tot plegat és el Gran Teatre del Liceu. Els fets van passar fa temps, però ara, gairebé per casualitat, s'han sabut i estan aixecant, com dèiem, molta polèmica. Valèria Aubareda, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: D'entrada, comencem explicant això darrer, com és que s'ha sabut aquest cas, per què en parlem ara?
3: Doncs l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia o a l'Està Passant, ha revelat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores, que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé. Bé, per ser sincers, ella no diu els noms i ho explica amb molta més gràcia que jo.
4: Yo recibí un mensajito de aquí empezamos, o sea, no voy a decir el nombre por si acaso.
5: Iniciales.
4: ¿Vale? Iniciales. LL. Punto. Pasqual. Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Y me dijo, mira, tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso, con nombre de Virgen Negra.
3: És innegable que té més gràcia que jo, eh?
2: No ho sé, més no ho sé, però que en té molta, sí, eh?
3: És moltíssima. Ella explica que llegeix unes frases que li donen escrites en uns papers i després de moltes proves i molts intents li diuen que ho ha clavat.
4: Entramos en el lugar de grabación, ¿vale? Y ahí estaba una de las que había sido, diríamos, su manager o persona muy cercana de la soprano. Me traje unas hojas y yo tenía que leer esas hojas, bueno, esas frases. Os puedo decir que repetí esas frases hasta la saciedad. Hasta que llegó un momento que vi que la que había sido la mano derecha se le perlaron los ojos. ¡Oh! ¡Es ella!
5: ¡Es ella!
4: ¡Es ella! Y ahí hicieron señales desde la pecera de ya está, lo tenemos.
2: Sí, sí, ho explica molt bé. De fet, estaríem aquí, ara ens escoltaríem tota la ruïna una altra vegada, eh? Però tenim, per tant, fins aquí la feina que va fer la Judit Martín. Acaba clavant Montserrat Caballé fins que algú diu, és ella, l'estic veient. Sapiguem ara Per a què es va fer servir aquesta gravació?
3: Doncs uns dies després, el 12 d'abril del 2019, mig any després de la mort de Montserrat Caballer, li van fer al Liceu un homenatge dirigit i presentat per Lluís Pasqual. I en un moment de l'acte

0: l'acte es va emetre un vídeo que es va fer passar com a autèntic on la soprano, que en realitat és Judith Martín, diu que si mai li fan un homenatge vol que el condueixi a Lluís Pasqual. Aquesta gravació, que és falsa, es diu que la va fer l'artista molts anys abans, el 15 de novembre del 1988, quan tots dos van inaugurar la reobertura del Teatre Fortuny de Reus.
1: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Cavaller. Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
2: Si hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
3: Això és una trampa.
1: Ho havia decidit ella.
0: La clava,
4: Sí, era la Judith Martín fent de Cavaller, la clava, sí.
0: Per cert, quan Pasqual diu, afortunadament no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, és perquè l'acte va acabar amb el director teatral cantant al costat de la soprano, m'imagino la diferència. El més important, però, és que la gravació de la Judith Martín es va fer passar com un document real de Montserrat Cavaller.
4: Déu-n'hi-do. A Catalunya Ràdio hem volgut anar més enllà i hem investigat aquesta entrevista també de què parlava Lluís Pasqual.
0: Sí, a la tarda de Catalunya Ràdio han parlat amb Quico Domènech, que juntament amb Carles Franzino van cobrir per Ràdio Reus l'acte al Teatre Fortuny. Ell ha negat haver fet aquesta entrevista.
5: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Un últim apunt anecdòtic, si voleu. Judith Martín no va cobrar mai per aquesta feina.
4: Sí, déu-n'hi-do. Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, com a mínim de moment, que ha dit que la direcció artística, en aquest cas el Liceu, de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual. I com diem, de moment Lluís Pasqual prefereix no fer comentaris, o ja veurem si els acaba fent. Amb tots aquests ingredients això havia de circular i està circulant molt. Valèria Obereda, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, bona nit.
4: I els dijous, que és el dia que hi posa la mirada en David Guzmán, ja us podeu imaginar quin tema ha escollit.
6: En el món del postureig viral hi ha un impuls ben conegut sempre que traspassa una celebritat: la necessitat de ser un dels primers a lamentar-ne la pèrdua i, sobretot, la temptació de buscar-hi un vincle personal. No n'hi ha prou amb l'elogi del difunt, cal adjuntar-hi una foto on surtis tu en actitud amistosa, o, si no tens una foto a mà, convé que expliquis que tu ets la rapera gràcies al mestratge del finat. Però avui hem conegut un cas que supera amb escreix el gènere de la foto en famós, on el protagonista és qui la penja. El resum és que l'actriu Judith Martín la van contactar fa 7 anys per gravar unes frases fent-se passar per la Montserrat Cavaller de finals dels 80. No cal dir que, com sempre, va clavar la imitació. Va arribar el 12 d'abril de l'any 2019 i el Liceu va retre homenatge a la gran cantant. I allà, en un discurs davant de tothom, el director de la gala, Lluís Pasqual, va explicar que va ser la mateixa Cavaller qui li va demanar en el seu dia que dirigís el seu comiat quan ella faltés. I per demostrar-ho va posar l'àudio d'una entrevista a Ràdio Reus de l'any 88, on la soprano li deia efectivament això a Lluís Pasqual.
2: Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
6: El petit problema és que, pel que ha revelat avui la Judith Martín, aquella veu era la seva i no la de Montserrat Cavaller, que no sabem si mai va desitjar que Pasqual dirigís la seva gala de comiat. S'ha de tenir un ego de la mida de la Capella Sixtina per muntar aquest show. Si t'han triat per idear un espectacle, sigues agraït, contempla el miracle i oblida'l. Algú que persegueix que tot un liceu l'aplaudeixi per haver estat ungit per la mateixa cantant, en realitat no necessita una ovació, sinó teràpia. L'any 2019 la suplantació requeria d'un esforç artesanal, en aquest cas una imitadora amb talent. Ara tots vivim amarats de suspicàcia perquè es complica dir diguéssim, escatir si una veu o una imatge és real o és intel·ligència artificial. En aquest clima de desconfiança, dubto molt que una patum del teatre s'atrevís avui en dia a fer passar veu per bèstia grossa. En l'àmbit polític estem tristament avesats a pràctiques que semblen sortides més d'un xou d'il·lusionisme que no pas un parlament. És lamentable que en l'àmbit de la cultura, que opera amb un intangible anomenat valors, es practiqui aquesta mena de farsa més pròpia d'un gag del Polònia.

0: Doncs bé, justament parlant de valors, agafant el fil del que ens deia ara en Guzmán, parlem de Bruce Springsteen, que acabarà demà passat la seva gira pels Estats Units titulada The Land of Hope and Dreams. És una sèrie de 20 concerts amb un marcat caràcter polític anti-Trump que hi va passar per Washington, la capital del país. Un concert al qual va assistir el nostre corresponsal, Oriol Serra. Oriol, bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Diries que aquest és el concert més polític que has vist mai de Bruce Springsteen?
1: Sí, sí, sense cap mena de dubte. Diria que aquesta gira ha estat de la més, del més polític que recordo al Bosch. De fet, el compromís social i polític no és nou, eh? Ha acompanyat sempre la seva carrera, ja ho sabem, des de Born in the USA, aquella crítica a la guerra del Vietnam, fins a The Ghost of Tom Jones, també una altra crítica, en aquest cas, a la política migratòria. Però aquesta vegada Bruce Springsteen s'ha erigit com la veu del moviment pels drets civils als Estats Units i en contra de l'administració Trump. No és casualitat que el concert de Washington, com molts altres d'aquesta gira de The Land of Hopes and Dreams, arrenqués amb aquesta versió de War dels Temptations. Bé, és allò de per a què serveix la guerra? Absolutament per a res. Bruce Springsteen, que ha acompanyat per la E Street Band, esclar, però també pel guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, van fer tremolar el Nationals Park de Washington, i de ben segur que els decibels, Agnès, estigues segura d'això, van arribar a la Casa Blanca.
0: Doncs hauria complert el seu efecte, no? Segurament volgut. Ens deies abans, Oriol, 3 hores de concert, però amb moltes cançons, però també molt discurs, no? Molta part parlada, sí, per part del Bruce.
1: Sí, sí, molts discursos, estones amb aquell to de sermó de missa de predicador d'església pentecostal, estones com si fos un mestre d'escola que cerca aquella confiança dels estudiants. El Bosch, en qualsevol cas, ha anat desgranant l'actualitat i denunciant les misèries de l'administració Trump, que anem explicant aquí dia a dia, mirant d'exposar-ne les vergonyes justament per a fer obrir els ulls als nord-americans de bona fe, aquells que voten republicà amb els ulls embenats. Aquest n'és un exemple.
2: Una guerra incompetent, insensata i il·legal. Això està passant ara. Hi ha immigrants que són retinguts en centres de detenció arreu del país, com és el cas del meu estat de Nova Jersey, on s'ha denegat l'accés al nostre governador perquè pogués visitar els detinguts i comprovar les condicions que tenen. Això està passant ara.
1: I amb aquest This is happening now, doncs un exemple i un altre i un altre, i la selecció de cançons, és clar que ha fet Bruce Springsteen per aquesta gira és deliberadament política. Youngstown, una denúncia del feixisme, les misèries que comentàvem de The Ghost of Tom Jones, aquelles misèries dels immigrants, i com no, la seva versió d'un himne de Bob Dylan.

0: És el Chimes of Freedom, les campanes de llibertat, que va versionar davant de més de 100.000 persones al Berlín Oriental quan encara no havia caigut el mur. I aquesta cançó, doncs, és la que va tancar el concert i que a mi em va fer posar els pèls de punta perquè, en certa manera, doncs, em feia pensar amb les cançons de protesta al final del franquisme, no? És a dir, que estem en un moment als Estats Units que realment, doncs, tot i que tot continua, es continuen publicant pel·lícules de Hollywood, per entendre'ns, però de fons hi ha aquest rum-rum que va fent i que amoïna molta gent.
1: No, i que aquesta gira al final té l'origen, Oriol, amb els casos tan bèsties que vam haver d'explicar. M'ha explicat aquesta temporada els homicidis policials a Minneapolis. Com doncs tot sí. Comença allà?
0: Sí, tu comença amb l'homicidi, amb l'assassinat de l'infermer Alex Preti i de l'activista René Good, recordem-ho, cosits a trets a boca de canó durant les protestes en contra de les deportacions que van tenir lloc a l'estat de Minnesota, i un Springsteen que de seguida es va tancar a casa seva i en menys de 24 hores va compondre Streets of Minneapolis, una cançó que també ha esdevingut doncs, una mica doncs, el que seria l'himne d'aquest moviment en defensa dels drets civils als Estats Units del 2026. Costa de pensar que ens equivoquem quan llegim això, però és que realment, i bé, hem escoltat en alguna ocasió també aquesta cançó aquí al Catalunya Nit, i una de les coses que ha denunciat Springsteen, de fet, és aquesta foscor que envolta Donald Trump.
2: Tenim un president que diu que desitja mal als que no estan d'acord amb ell. Aquest no és el país on vull viure.
0: Agut i a Preti els ha dedicat, per cert, un homenatge permanent als concerts, amb un moment especialment emotiu quan recorda al públic que les últimes paraules de René Good, que René Good va dirigir a la policia que el va matar, van ser: "No estic enfadada amb tu".
2: L'exemple més corprenedor del que estic dient són les últimes paraules de René Good a l'home que, uns minuts més tard, li trauria la vida, l'home que la mataria. Va baixar la finestra del cotxe i li va dir: "No estic enfadada amb tu, que Déu la beneeixi".
0: Un Springsteen que va demanar a l'audiència que cridés ben fort allò de "Eyes Out Now" perquè ho poguessin sentir ben fort des de la Casa Blanca. Recordareu que "Eyes Out Now" doncs, era un dels cartells que es veien a pràcticament totes les botigues i restaurants de Minneapolis, un cartell que penjava de totes les finestres i aparadors d'aquesta ciutat de Minnesota.
1: Ens està retratant un Bruce, un Springsteen en plena forma, no? Aquest Bruce més activista.
0: Sí.
1: Què farà a partir d'ara? El veiem combatiu.
0: Molt, molt. La batalla no s'acaba aquí. Bruce Springsteen va anunciar ahir durant el concert del National Park que el 3 d'octubre tornarà a Washington, a la ciutat on va recordar, per cert, que va actuar davant d'una trentena de persones quan tenia 23 anys. Ho farà al costat d'artistes com Foo Fighters, Dave Matthews Band o el mateix Tom Morello, entre d'altres. Serà un concert molt especial perquè serà un mes abans de l'arrencada o de la celebració de les eleccions de mitja legislatura de les midterm.
2: Són temps difícils, però la E Street Band va construir-se per a temps difícils i els superarem gràcies a l'amor, la fe, la ràbia i l'esperança al vostre cor.
0: Bé, la E-Street Band en plena forma, Bruce Springsteen, 76 anys, ahir votant a l'escenari després de 3 hores de concert i d'aquests 20 concerts de gira, per tant, hem de pensar que es cuida molt perquè realment ja ens agradaria arribar així als 76 anys. El que passi a l'octubre, Agnès, serà determinant per saber cap on s'inclina la balança, cap a aquest moviment reaccionari de Trump que hi ha al govern, o cap a aquest progressisme patriòtic, per dir-ho així, que encarna Bruce Springsteen. Veurem què passa, però en qualsevol cas et diria que sí que ha estat un episodi històric i a més, doncs, amb un concert que és un concert absolutament doncs, insòlid, i que Bruce Springsteen va tancar, com dèiem, amb Chimes of Freedom, però quan ja s'havien apagat els llums, va sonar una altra cançó. A tu et sona Woody Guthrie?
1: No. Aviam.
0: Doncs mira, Putri Putri, segur que quan sentis aquesta cançó et sonarà segur, perquè és un dels cantautors nord-americans per excel·lència que en el seu moment també va promoure doncs, una mica el que seria la resistència contra les polítiques més autoritàries del seu govern.
3: This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
1: El que veiem, Oriol, és que és un show protesta rodó, absolutament en tots els sentits.
0: Ja
1: està bé. Està bé que sempre que connectem amb tu, doncs, lògicament, parlem de l'última hora, de l'última estirabot, de l'últim anunci que ha fet Donald Trump, i està bé poder haver dedicat aquests minuts a veure que als Estats Units passen altres coses i que hi ha moviments de fons tan potents com aquest.
0: I que ja veus a l'oposició, perquè moltes vegades doncs, el que ens passa és que amb Trump i la seva administració la informació queda eclipsada i, evidentment, hi ha uns altres Estats Units allà fora.
1: Gràcies, Oriol, una vegada més en directe des de Washington. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: A Catalunya Ràdio... Postdates.
10: T'estimo, i això és un crit d'auxili. De Somiava Monilla, de Roc Casagran.
0: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Sentim de fons màquines que treuen fum. És la rotativa Imprinsa de Sant Fruitós de Bages i controlant-ho tot, la Lídia Tellez. Lídia, bona nit.
4: Hola, bona nit, Manel.
3: Que us han arribat les portades?
4: Sí, avui tenim les dues.
3: Va, doncs comencem per l'ara. Què expliquen?
4: Doncs mira, quant a educació, els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria.
3: Uh-huh.
4: Per altra banda, en una entrevista que l'han fet a Jaume Collboni, diu, preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. Per altra banda, tenim els Estats Units, diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda el Teheran. Quan el PSOE surt en tromba a defensar-se. Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions i, per altra banda, tenim que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen. Diu que ningú me n'havia parlat, assegura l'exministre. I del periòdico
3: sí.
4: Tenim Enrique Riquelme. El Barcelona s'ha reído del Real Madrid per culpa de Florentino. Per altra banda, tenim el PSOE niega haver encargado ningún delito de la trama Leire. En el segon foro de premsa ibèrica diuen Catalunya se mobilitza per a captar inversió en seguretat. I en la foto de portada es veu Alilla, Javier Escribano, Gemma Martínez, periodista del periòdico, i bueno, diferents ponents més que surten a la foto. Després tenim Barcelona recorta des de 2022 su distància con Madrid en innovació. La robòtica i la IA ofrecen solucions per al cuidado de mayores. I els sindicats en huelga rechazan la última oferta d'educació.
3: Molt bé, doncs això és el que podrem llegir demà. Moltíssimes gràcies, bona nit.
4: Bona nit.
5: Yeah. Aquí a la redacció han arribat també les portades d'altres diaris, oi, Marc Güell?
6: Sí, tenim La Vanguardia, que obre dient que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. També la foto d'aquest diari és per l'exministre Fernández Díaz. Es declara aliè a la Kitchen, titulen. I també en portada que l'executiu atribueix l'allau d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. La Vanguardia també destaca en portada que la defensa de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una malaltia. El ministre, l'exministre Fernández Díaz, també el veiem a la portada del País, alega que es va assabentar de l'espionatge a Bárcenas per la premsa, però l'obertura principal és per Pedro Sánchez, que demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. També destaquen en portada una xifra que el preu de l'habitatge creix un 14% al seu ritme més alt en dues dècades. I acabem amb el Punt Avui, es fixen en el conflicte a l'educació, continuem allà on érem, govern i sindicats de exhibeixen de nou les diferències que els separen, però la foto destacada d'aquesta portada és per Marilyn Monroe, 100 anys sota la llum de Marilyn, titulen. Un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats.
3: Carai,
6: ho hem de llegir demà al Punt Avui.
3: Sí, aquí ens ho han deixat. Veus, això és un bon esquer. Sí,
6: i
3: sí.
6: Tant.
3: Molt bé, molt bé. Doncs això és el que trobarem demà si busquem els diaris, però qui sintonitzi 3CAT Info Catalunya Ràdio, Marta Prat, què podran escoltar?
7: Doncs mira, em sap greu ser avorrida, però continuarem parlant de negociació sí. entre sindicats i Departament d'Educació. Com sabeu, aquesta nit els sindicats la passaran a la seu del departament aquí a la Via Augusta de Barcelona. I la consellera els ha convocat per demà a les 10 del matí per reprendre aquesta negociació que esperem que arribi a bon port.
3: A veure si demà és l'últim round, sí.
7: Això mentre les comarques del Penedès, del Baix Llobregat, demà tenen una nova convocatòria de vaga, per tant, la vaga continua, la mobilització no s'atura. En paral·lel, estarem molt pendents també de què passa amb l'incendi d'Òrrius. Avui sabeu que hi ha hagut una indústria que s'ha incendiat prop de massa forestal que han hagut de confinar o aconsellar a la població de la zona que es confinés a casa perquè està cremant parafina i, per tant, el fum, la columna de fum és molt tòxica i han decidit que millor que la gent es quedés a casa. De moment hi ha un dispositiu dels bombers amb 5 dotacions allà que estan vigilant que la cosa no vagi a més. Està estabilitzat el foc, però han de ser, tenir molta precaució. I també continuarem un dia més parlant de l'Iran perquè cal acabar de definir què és aquest semiprincipi d'acord, no sabem exactament si és un principi, si no ho és, entre Estats Units i l'Iran per poder acabar amb aquest conflicte i sobretot per poder reobrir l'estret d'Hormuz. Aviam si demà també es desencalla aquesta qüestió i sobretot molta cura amb els termòmetres perquè demà tornarà a ser un dia tòrrid i malauradament la gent de Ponent crec que encara ho passarà més malament que avui.
3: Sí, pinta fort demà també. Doncs tothom escolta el Catalunya Nit perquè igual a aquesta hora potser estem tancant.
5: Sí, qui sap.
3: Gràcies a tots dos. Bona nit.
7: Bona nit.

0: Doncs el dijous ja ni tan sols li queden 15 minuts, tampoc al Catalunya Nit, però els minuts que quedin amb els seus segons els aprofitarem molt bé.
1: Els passarem amb el nostre convidat d'avui. Fa anys que es dedica a fer guions de ràdio i televisió en programes d'èxit com En Guàrdia i El Foraster. També ha estat durant 8 temporades el director del programa dedicat Memento, paraula llatina que vol dir recordar. I és que el nostre convidat d'avui diu que si hi ha una cosa que li agrada més que veure pel·lícules és justament recordar-les. Si li preguntes com es definiria, respon cinèfag, és a dir, que consumeix tota mena de cinema, d'autor i comercial. Ara acaba de fer història i ho ha fet de forma lúdica i divertida i posant-nos a prova. Sabeu on era Beitoló? O quin era el sobrenom de Martí I? Són només dues de les preguntes que ens fan al quadern que acaba de publicar, Quadern de Passatemps Històrics, una nova manera de recórrer la història de Catalunya sense sortir de casa. El nostre convidat d'avui ha fet i fa tantes coses que ell mateix adverteix que no és que sigui hiperactiu, no és això, no es tracta d'això, sinó que és autònom.
0: Una altra malaltia, una altra malaltia.
1: El nostre convidat d'avui és el periodista Josep Maria Bunyol. Com està, Josep Maria?
2: Què tal? Bona nit.
1: Com has passat aquestes dues hores? Has après alguna cosa?
2: Moltíssimes, moltíssimes coses. D'entrada, que ha estat un dia extraordinari per molts motius. Les temperatures a Lleida, els mestres que fa unes quantes generacions renyaven, avui s'han sentit renyats per la consellera, per exemple, i operar un fetus. Res més extraordinari que això, sí. No? Però també heu parlat molt d'àudios que tenen una vessant perillosa. Àudios que no hem escoltat i que sabem que farien molta basarda, com el del Jonathan Andic. Àudios que sí hem escoltat i fan basarda, com el de la Judit Martín fent de Montserrat Caballé, perquè no sé si estareu d'acord que el riure final, que està com amb un eco, és com de psicofonia. Sí, sabem sí, que és la Judit, sí. Però podríem haver-nos cregut que era una psicofonia, no? Sí. Fa com por. I àudios que també fan por, és com quan treballes a Catalunya Ràdio i et toca doblar a Netanyahu, per exemple. En canvi, és molt més agraït l'àudio que li ha tocat a l'Elisabet Espuny, que és venir aquí i dir el número de la 11. Aquest ha sigut, de tots els àudios, el que segur que ha fet, ha donat més alegries. I després també com un zero pot ser molt important, no? Perquè pot ser que robin 40 xais, a 1.000 anuncios, heu dit, sí, que em pregunto si van anunciar dient venc bolígraf i de regal 40 xais, que sabeu que això passa molts cops quan venen entrades a concerts o revenen, no? En canvi, si li afegeixes un zero, et situes en els 400 euros mensuals, que pels mestres no són 400 euros i que estem, doncs això, passant una nit llarga al Departament d'Educació, i amb uns quants euros més tens els 400.000 euros que Xavi Pasqual haurà de pagar al Barça per sortir. Tot un 4 seguit de molts zeros, eh?
0: Sí.
2: I en canvi hi ha un altre zero que és el que també m'impacta, que és el 0 euros que va rebre la Judit justament per fer de cavaller.
0: Ben lligat, eh?
1: Ets boníssim fent passatemps, no? Sí. Només amb això ja podria fer un passatemps.
0: Sí,
1: va,
0: exacte.
1: Anem al quadern de passatemps.
2: Bé, és que en el llibre hi ha algunes sopes de lletres, però també hi ha una sopa de xifres, que no és tan habitual, on hem de trobar doncs, algunes dates mítiques de la història de Catalunya, i suposo que per deformació d'aquests mesos treballant amb això m'han vingut els números.
1: Clarament.
2: I mira que jo soc de lletres, eh?
1: S'ha vist. Aviam, parlem del quadern de passatemps històrics publicat per Columna. Ara deia, sudokus de números. Què és aquest quadern? Què hi trobarem?
2: Doncs és un quadern, com molts altres que s'estan fent els últims anys, en què sempre diem el mateix, eh? La generació que els quaderns Santillana no passaven de la tercera pàgina, com és el meu cas, no? Doncs ara d'adults ens agrada omplir-los. I aquest en concret el que fa és oferir un nínxol molt concret que és per la gent que li agrada la història i fins i tot per gent que potser no li agrada tant, però que vol passar una bona estona ara que ve la calor i que toca distreure's com sigui, no? Doncs això, passatemps que parlen de la història de Catalunya des de la prehistòria fins al referèndum de l'1 d'octubre, per tant, cobreix un rang ampli, eh? I que hi ha de tot, eh? Els passatemps clàssics, eh? Mots encreuats, que ha estat tot un repte, perquè ja us dic jo que això no ho havia fet mai. M'he sentit allò que diuen seguint les petjades de gegants, no? I he hagut de demanar consell a Màrio Serra, òbviament, perquè em deies, tu com ho fas? Quines eines? Eines legals, eh? No d'intel·ligència artificial, perquè això una IA no et fa uns mots encreuats, eh? Jocs de lògica, jeroglífics, anagrames, no? És a dir, hi ha de tot. Intentem que hi hagi de tot, variat, i que, clar, dic, és un llibre per passar la calor, però també he de dir que no és un llibre, no sé, ara potser em tiro pedres a la teulada, però no és un llibre per resoldre potser a la platja o a la piscina, perquè no està pensat perquè demostris quan en saps o com bé que has llegit la història de Catalunya, sinó més aviat per, a partir de moltes de les preguntes que fem, anar-les a buscar, anar a buscar respostes. Com, doncs recordeu d'aquell concurs del Tempo és Oro mític, sí, del Constantino Romero, sí, eh? Sí. Que tenia les enciclopèdies darrere? Doncs una mica això. Que tu també t'ajudis de les eines que t'ajudin a aprendre, igual que jo l'he après fent-lo.
1: Està bé, no? No tant saber les respostes, sinó despertar la curiositat, sí, per voler conèixer-la, no?
2: Algunes són fàcils,
1: està bé, està bé,
2: per despistar, però hi ha alguns jocs que són més complicats, la veritat.
0: Va, en tinc una aquí de veritable o fals.
2: A veure.
0: Va. Pilar Primo de Rivera, sí, dirigent de la secció femenina de Falange, era un entusiasta dels calçots que es feia portar a Madrid en avió. Veritable o fals?
2: Així d'entrada, què diríeu?
0: Jo diria fals. Sí,
2: tu també, no?
1: No, doncs no, jo no. Ja estic ja per dir que és veritat.
2: No, és una fake news fals, com no? Una catedral, aquesta. Eh?
0: Aquesta sí, però allà sí. Al costat n'hi ha de, també sorprenents, sí, que són veritables. Eh?
2: Sí, sí, la meitat en les afirmacions que hi ha en aquesta pàgina.
0: Clar.
2: Sí,
0: sí.
1: Quin sobrenom tenia Martí Primer?
2: Aquesta és fàcil, no?
1: Aviam.
2: A més, aquesta és d'aquelles d'unir fletxes, eh? Tens tots els reis, gairebé tots, de la
0: aquest era,
2: corona.
0: Aquest està era l'humà, aquest era l'humà.
2: Sí, home,
1: però,
2: sí.
1: A més, és bo perquè es pot jugar sol com a joc de taula, no?
2: Sí, pràcticament, sí, sí. A més, tot i que està pensat per adults, com deia, com que estem en aquest moment que no sabem l'ensenyament de la història en quin punt el tenim, doncs potser segons qui agafes que és a l'ESO, que està preparant... ara que s'han de preparar la selectivitat una mica també a casa, no?, en algunes jornades que hi ha vaga, no? Doncs potser també és una solució.
0: Enganxa. És un llibre que enganxa, posa volum 1 al davant.
2: Molt observador, Manel.
0: Ah.
2: Sí, sí.
0: Vol dir que n'hi haurà un 2 i un 3?
2: Si va bé, sí. Jo per això vaig a tot arreu on puc i més, no? Per difondre la bona nova. I si va bé, doncs vés a saber, potser l'estiu que ve, que esperem que no hi hagi temperatures tan altes, potser també n'hi haurà una altra. Ara mateix no és segur, però aquesta gent de columna s'ha tirat a la piscina i li han posat aquest U, que a més l'han posat en fons groc i es veu molt. Per tant, no el pots amagar.
0: Clar. Ara molts dels nostres oients recordaran el Memento. Tu ets un gran aficionat de cinema també, i es nota en aquests passatemps, eh? Es nota.
2: L'hem colat una mica al cinema en un parell de passatemps.
0: Sí, n'hi ha alguns que són de cinema. Com vas entrar tu amb aquesta passió tan forta pel cinema? Perquè això que has dit que no... T'haguessis pogut definir com a cinèfil, però no, tu dius cinèfag.
2: Cinèfag, en algun moment també en algun una solapa de llibres que et fan, saps allò que has, sí, d'anar pensant coses per dir? Sempre m'agrada dir que un dels objectius de la vida meva és ser espectador professional, no? Que en alguns moments
0: bona,
2: ho hem aconseguit, allò que et paguin per anar a veure coses, no? Que et paguin per opinar sobre les coses que veus, sempre respectant les opinions de tothom. Però l'afició al cinema em ve de família, sobretot dels meus pares, sobretot la meva mare. És que sempre explico la mateixa anècdota, però és que ma mare era tan cinèfaga també que l'única vegada que va mentir a l'escola va ser per venir-me a buscar, dir que anàvem al metge, i en realitat anàvem a veure ET entre setmana per esquivar les cues que hi havia al cap de setmana, per exemple, perquè us en feu una idea, no? I sóc fill de la sessió doble, del cinema de barri, del Texas, que me n'alegro que es mantingui, encara que ja no sigui doncs això, un cinema de barri de sessió doble, doncs que l'hagin anat mantenint l'Antonio Llorenç, amb Lauren, després del Ventura Pons, i ara la cooperativa que el porta, no? Però sí, jo vinc de tot això, vinc de veure Terminator i Robocop la mateixa tarda per 160 pessetes, eh? Que això també ha canviat una mica.
1: Sí, una mica bastant. Sí. Escolta, quantes pel·lícules veus a la setmana?
2: Ara menys, perquè tenim una filla que... Yeah. A veure, amb ella li estem donant una educació... L'hem posat Beetlejuice, nena de 7 anys, eh?
1: Sí, no?
2: L'altre dia la vam portar a veure la del Mandalorian i el Grogu, i... Bé, doncs s'ho va passant bé. Però diguéssim que moltes de les pel·lícules que m'interessaria veure no les estic veient tant, però en el seu moment, evidentment, n'havia arribat a veure doncs 5, 6 a la setmana. Ara veig més sèries per tema professional, perquè les feines a les que em dedico com a espectador professional, amb moltes cometes, tenen més a veure amb les sèries que amb el cinema, tot i que sempre tinc el cor més enfocat al cinema, la veritat.
0: Alguna de les últimes que hagis vist que t'agradi?
2: Doncs la pel·li del Grogu em va agradar, em va semblar entretinguda. Amb allò que deies de ser cinèfag, no? I sí. Perquè sé, per exemple, que el Gorina no li ha agradat gens, aquesta del Grogu. Em consta.
0: Ah, pot ser. No
2: és del seu estil, diguéssim. Clar. Però és una pel·lícula entretinguda. Però vaja, tinc moltes ganes de veure Fjord, la pel·lícula que ha guanyat a Cannes, perquè sí. El Christian Mungiu és un director molt interessant. I a més m'agrada que hagi generat el debat ja entre els crítics de si és una pel·lícula reaccionària, si això d'empatitzar amb els més conservadors... M'agrada. Aquestes pel·lícules que provoquen d'aquesta manera i que a vegades les acabes i no saps ben bé com posicionar-te, m'agrada, no? Com en el seu moment Cirat, anant enrere amb una pel·lícula que em va impactar molt, també. No?
0: Sí, sí. El Marc Garriga, que va estar Cannes cobrint per nosaltres el festival, li va agradar molt, Fjord, ens la va recomanar.
2: Doncs si al Marc li va agradar, jo confio en ell i sé que... Mungiu és bon material, sí.

0: I 20 anys també passen ràpid. És el que està celebrant Future Islands, la banda que sona, que han tret un disc per celebrar els 20 anys i han posat aquesta cara B, un tema que no va aparèixer en un àmbul, en un àlbum, però que ara els agrada molt, és Find Love. I aquesta setmana ens està servint per dir adéu.
1: Avui qui dirà adéu al dia i al programa, qui tindrà l'última paraula del dia, és el nostre company guionista de ràdio, també de televisió, Josep Maria Bunyol. Porta sota el braç un quadern de passatemps històrics publicat per Columna i és apte per tots aquells que vulguin fer història sense aixecar-se del sofà per jugar un tot sol o també amb els altres com a joc de taula. Gràcies, Josep Maria, per acompanyar-nos, per escoltar-nos i per plantejar-nos l'actualitat d'avui ben bé com un passatemps en el teu, en el teu resum. Ara tens aquest micròfon que és teu per tenir l'última paraula del dia.
2: Bé, doncs quan s'apropa la mitjanit diuen que és el moment per demanar desitjos. Demanar la pau al món i que no hi hagi guerres, que fins fa no gaire temps era patrimoni de les participants o els participants en concursos de bellesa, però que ara també és patrimoni, que sempre ho ha estat, del Bruce Springsteen. Per tant, això els hi deixo amb ells, jo em conformaré acabant demanant que les protestes de mestres, metges, personal de biblioteca sigui aviat també patrimoni, cosa dels llibres d'història, i també que es pugui escoltar la veu d'alguns que no es poden organitzar tant en manifestacions, i abans els hem mencionat que són autònoms, falsos autònoms o freelance, que ho diem per cada bé. Per tant, que hi hagi pau al món i menys protestes laborals perquè tothom estigui tractat com es mereix.

0: Bona nit, són les 12. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat, amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquest moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
6: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a quarts de vuit, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls, en els dos sentits de la marxa, s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
7: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
8: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exhaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, assegurant que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
1: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
13: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
14: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
13: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
15: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
14: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
13: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
16: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
17: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
18: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
19: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
20: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al
21: 60%. Al 100%.
20: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
2: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
1: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
4: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 a que s'havia

0: realment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
1: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
0: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
1: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
2: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
3: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar.
4: Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
5: M'esperava que fes calor, però no tanta.
1: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
6: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
7: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
8: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica a el que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
7: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
6: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Cavaller, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
10: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
6: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
9: 3Cat Info.
6: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
11: La Comissió, que és el govern europeu, considera

0: Que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
1: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
0: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arribar ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
1: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
0: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
2: Esports.
3: Amb el David Ubach.
4: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord. I aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
2: 3CAT Info.
4: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
5: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i sobretot de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
4: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valla del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
6: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
4: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
7: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Euroliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
4: L'entrenador de Gava ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
2: 3CAT Info.
4: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
8: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo, con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo. Y...
3: Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una 60 de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
2: Esports.
4: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Valla. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
3: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
3: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern després d'una reunió de 6 hores aquest dijous. Les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
9: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
10: L'esforç que està fent en aquest aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
9: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
11: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
9: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sainz de Aja.
12: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
13: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
12: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
14: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
12: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
3: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nul·litat per biaix polític.
15: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
3: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
2: 3Cat Info.
3: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
3: Per mesurar el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
16: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
3: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
17: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
3: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, el Vallès i el Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
18: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
3: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
19: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
3: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però. El Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
20: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
3: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
1: L'aliança empresarial Cosco-PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
21: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos por portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
1: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
3: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
2: El temps.
3: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
22: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya Central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus, a Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
23: El monestir de Pedralbes és...
3: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
24: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
25: Ara s'ha demostrat doncs, que efectivament tenia dolors, sí, no, dels ossos i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
3: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
2: 3CAT Info.
3: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
0: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
4: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
0: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
5: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta i jo crec que hem de molestar molt.
0: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socials. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
6: Que és un regal i una fortuna i no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
3: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
7: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
8: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
7: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
8: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso a la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
7: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al final de setembre.
3: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
26: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
27: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
26: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
28: Pambau amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
26: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
29: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
26: A les classes de cuina del Tast a la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
2: 3CAT Info.
3: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçada a la Selva, Laia Claret.
30: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
31: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
30: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
9: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
30: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
3: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part. Al Maresme de tenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
10: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
11: Vull dir, jo el dematí... Aquell matí plegava. Després, vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
10: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
2: Esports.
3: Fins a l'hora en punt amb el David Obac.
12: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
2: 3CAT Info.
12: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i d'Ana Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
13: Me'n vaig orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
12: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
12: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
1: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
12: A tot això, el Barça disputa aquest divendres, partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club, després d'arribar a l'abril, amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
12: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-16-0, ha patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el Francesc Pol Magné s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
2: Trescat Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquest aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
6: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a quarts de vuit, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls en els dos sentits de la marxa s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
7: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
8: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
1: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
13: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
14: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
13: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
15: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
14: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
13: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
16: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenint l'ordre de confinament precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
17: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
18: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
19: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
20: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
21: Al 100%, al 100%.
20: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
2: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
1: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
4: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 a que s'havia arribat l'any 2022. N'informa Lleida Juli Albacar.
22: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguessin en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: Que apuntar que els propers

0: Preveu que fes calor, però no tanta.
1: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
2: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
3: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
4: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica a el que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
3: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Cavaller, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual, i el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
6: Jo diria que no. Fins allà m'arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
2: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
5: 3Cat Info.
2: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
7: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
8: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que, com a empresa, ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
7: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros

0: és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
1: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
0: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
2: Esports.
3: Amb el David Ubach.
4: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
2: 3CAT Info.
4: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
5: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i sobretot de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
4: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid Castilla. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
6: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
4: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
7: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
4: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
2: 3CAT Info.
4: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
8: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de dues.
3: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
2: Esports.
4: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Valla. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
3: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
3: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
9: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
10: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
9: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
11: Ens han portat la mateixa proposta sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí
9: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sainz de Aja.
12: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
13: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
12: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
14: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
12: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
3: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nulitat per biaix polític.
15: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
3: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
2: 3CAT Info.
3: I dos anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent, perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
3: Per mesurar-lo, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
16: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
3: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
17: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
3: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, el Vallès i el Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
18: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
3: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
19: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayuda a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
3: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però el Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
20: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
3: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
21: L'aliança empresarial Costco-PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i estar a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
22: La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados,
0: que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
21: El Port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
3: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
2: El temps.
3: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
1: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya Central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus, a Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
22: El monestir de Pedralbes és...
3: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
23: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
24: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, sí, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
3: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar a l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
2: 3Cat Info.
3: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
4: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
5: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
4: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
6: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta i jo crec que hem de molestar molt.
4: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socials. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
7: Que és un regal i una fortuna i no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
3: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
8: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
25: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
8: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
25: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso a la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
8: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al final de setembre.
3: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
26: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
27: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
26: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
28: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
26: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
29: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
26: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
2: 3CAT Info.
3: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçada a la selva, Laia Claret.
30: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
31: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
30: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
32: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
30: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
3: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
0: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los, i explicava que va ser un cop dur.
9: Vull dir, jo el dematí... Aquell matí plegava. Després vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
0: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos, que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
2: Esports.
3: Fins a l'hora en punt amb el David Obach.
10: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
2: 3CAT Info.
10: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i d'Ona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
11: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
10: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández de London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
10: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
1: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
10: A tot això, el Barça disputa aquest divendres, partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club, després d'arribar a l'abril, amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
12: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
10: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-7-0, patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el francès Paul Magnier s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
2: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Mitchell Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat, amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.